0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aigua Múrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pirlo, que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions, vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits, i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalts.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passe al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de Comandament de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Masgassons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ الْوَطَنَ الْعَرَبِي يُجَسَدٌ وَاحِدٌ يصلح الواحد من اقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mitja a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitació.

0: que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
1: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
3: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
4: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
5: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
4: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
6: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
7: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
6: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
7: Tant de bo. La productora

0: es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
1: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors, què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per a aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, el pivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aigua Múrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si el és exacte, sí, és absolutament inacceptable.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pirlo, que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empiezan eleccions vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits, i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que, sobretot, afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalts.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a lo que seria el sostre, esquerdes a lo que seria la paret, on malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a The Zone.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi d'Aiguamúrcia en una setmana. Centre de Comandament de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi? Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar, va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
9: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar a Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
10: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres, Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
11: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mitja a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull. Demà.

0: no avançant en els principals punts de desacord.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
2: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
3: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
4: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
3: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
5: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
6: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, i puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
5: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
6: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
5: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gassons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjeros, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits, i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió d'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez de Vox rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent perquè deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé. Cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat l'anomenada etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i han de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gassons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici

0: justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: Aquest any, els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
2: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
3: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
2: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
4: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
5: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
4: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
5: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
4: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera...

0: Conferents de la Plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
1: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
2: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
1: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
3: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
3: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
6: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
7: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
8: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
3: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
9: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
10: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
3: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi? Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes, i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica, i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico. Nosaltres, quan circulem, generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres, i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos, i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat l'anomenada etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? la veritat és que estem desconcertats i han de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gassons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 60

0: Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
1: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
2: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
1: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
3: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
4: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
3: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
4: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
3: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors, què passa? L'estrès

0: hídric o estrès que acabi condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie, i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per a aquestes altes temperatures que tenim últimament.
1: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
2: Esports. Amb Alfons Gorina.
3: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
4: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
3: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
2: 3CAT Info.
3: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
5: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
3: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
6: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
7: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
3: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
2: 3CAT Info.
3: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
8: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
3: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
9: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
3: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys. Prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
2: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països. Esports.
1: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té amb ella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí,
2: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits, i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellà del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Ni un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
1: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Kejm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
8: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
9: فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ الْوَطَنَ الْعَرَبِي يُجَسَدٌ وَاحِدٌ يصلح الواحد من اقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
10: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
11: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres, Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
12: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mitja a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
13: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
14: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de la Ciència de l'Art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a Caixa Fòrum. Clàudia Roses.
15: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas

0: És art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
1: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
2: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
3: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
4: Participo amb tot i d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
3: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat, i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
4: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
3: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyés, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyés contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu. Llavors, què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.

0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
3: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
2: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
0: 3CAT Info.
2: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
4: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
2: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
5: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
6: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
2: A la general no hi ha hagut cap canvi. Segueix el domini de l'esloveta de Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
0: 3CAT Info.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
7: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
2: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
8: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
2: I un apunt de futbol, l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
0: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers ja han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi. Per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mateix avui, un dia com avui, no? Que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies. No es descarta ara mateix cap hipòtesi. Els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la Justícia Europea i la Justícia Europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han demanat al govern que faci alguna cosa per desencallar la situació. I després també analitzarem a l'Àgora el conflicte diplomàtic que ha generat el ja famós article de Mariano Rajoy al Debate, afirmant que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos.
5: Mariano Rajoy, ancien premier ministre espagnol qui a dirigé le pays pendant 7 ans conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France.
0: Els mitjans de comunicació francesos no es parla d'altra cosa. Tant el govern francès com l'espanyol han titllat aquest comentari de racista i Pedro Sánchez avui visitarà l'incendi d'Almeria, però després es veurà amb Emmanuel Macron. Es veurà amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi de París. Pel que fa a la clau esportiva, tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas per presenciar demà l'Espanya-França de semifinals.
6: Y por supuesto, a todos los jugadores de, del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo, pues es un éxito nuestro también.
0: És el que deia Joan Laporta, l'altra semifinal serà dimecres. Argentina, Anglaterra, diumenge que ve final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, si comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez, però de moment... Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aigua Múrcia.
9: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
10: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar... En les últimes hores, volíem dir, s'hi ha declarat 270... s'hi han dedicat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana.
0: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, mira,
0: Manel, dèiem la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix. No? Que hi havia desallotjats,
11: Sí, sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Ranxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol. Com dèiem, de forma preventiva es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit, al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'aigua Múrcia, afecta els termes de Querol, com dèiem, a l'Alt Camp, doncs, a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aeris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, l'alcalde d'Aigua Múrcia, sospita.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
11: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que s'ha situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la Marina D, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels Ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
0: Doncs és important aquest desallotjament, Manel. Sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
11: No ho sabem encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
0: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
11: D'acord, bon dia.
0: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aigua Múrcia, a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
12: Ja són 13 els morts per l'incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
9: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
10: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
12: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoit Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
8: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tercera onada de calor.
9: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
0: Sara Riera.
14: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
15: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
14: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Estudia.
10: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
12: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Madrid al Vigil.
16: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular, que lidera Azteoir. Fins ara, l'Audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Notes secretes.
9: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
10: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
0: I sense francesos.
12: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
0: París, Isabel Galí.
17: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFMTV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
18: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
17: Un altre ministre, l'Ultramar, Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
0: Un quart de 8, que mogui fitxa.
10: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La Crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia del curs 26-27.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, reclamava un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
19: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no?, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
9: Doncs aquesta setmana, la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst reunir-se amb els sindicats per intentar seguir negociant els principals punts de desacord entre docents i l'administració.
0: Encara parlant d'això, retrocés.
10: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
12: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
0: Gossos i gats.
9: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
20: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els hi han apujat el lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els hi permetin tenir el seu company.
10: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al matí.
21: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: Nous atacs.
12: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
9: El règim dels ayatolars ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
22: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: En parlaran.
12: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
23: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Despreniment de roques.
9: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En la l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues s'estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
0: I ofegat?
10: Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
0: Falta un mes.
12: Per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
0: Roger Santaló.
1: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
3: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
1: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Robert.
4: Bon dia.
0: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
4: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona. Farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
5: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
4: Laporta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
5: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre.
4: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
0: Mentrestant, Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
4: Després de guanyar la final de Zverev.
24: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: Està parlant del torneig de Wimbledon, següent Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
0: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
4: Amb la victòria alemanya, Márquez se situa a 18 punts del liderat.
25: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
26: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
26: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
31: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
32: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
31: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
32: I la sèrie a la 10.
33: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
2: perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
0: En 5 minuts arribarem a 8:15. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la col·laboradora televisiva que s'ha aixecat i ha marxat del plató al programa de televisió Males Lengües.
8: Polèmica del cap de setmana. La tertuliana Marta González Moreno va alçar-se del plató de Males Lengües, el programa de Cintora dels dissabtes a Televisió Espanyola, dient que no anava a suportar cap humiliació més. Què va passar? Doncs jo crec que dos coses. Una, que ser dona i parlar i fer-te escoltar a una tertúlia en la tele sempre és més difícil i sents impotència i ràbia. I dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
12: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney Plus.
11: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
16: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 minuts i arribarem a 8:15. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Algunes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora. En un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Mariano Rajoy quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. I justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
18: Dans les 13 jours...
19: Tinc gana de marxar-me de vacances.
18: ...vont choisir...
19: I ara, adéu!
0: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
20: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
21: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bonjour a tothom, adelante a l'alan.
0: Sí, com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
21: Bueno, la opinión que pueda tener yo sobre François Bayrou... No creo que sea de vuestra incumbencia,
20: François,
21: Ricard, con todo el respeto.
20: No es diu François Lluyú, però abans...
21: Yo leo cada día los periódicos,
20: si opinar, ja.
21: El Limón Diplomatique, El Figaro, La Gazette de l'Esport, veo la televisió de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga pues me la guardo para mí. Porque si lo doy, básicamente después sacáis el titular que os da la gana. Esto es así.
20: No, nosotros fem
21: hombre,
20: titulars rigurosos.
21: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
20: A veure, Luis, calma't. Aquí a Catalunya hi ha cert interès per saber què pot passar ara a
21: veure, però a França. Què sabes tu sobre política francesa? Vinga.
20: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
21: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
1: A veure, a Luis, només t'han demanat...
21: Les Andy Palacé, Le Paul du Chameloa, Bison de la Tête, de la Liaison, et beaucoup de droit a mi. Pourquoi? Je sais pas. Mais... O sí. No, oui.
1: És que...
21: Petetre, oui.
1: No, és que no t'entenem, Luis.
21: Joder, és que no entenem. Bueno, hi ha alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo.
20: Bueno, sí, jo en tinc aquí unes de...
21: No, ¿verdad? Pues joder, ja està.
0: Són dos quarts de vuit.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i en havia 2.500, n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, eh? Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores en algun punt de les Terres de l'Ebre s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda, alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35 a la major part del país. Sol amb aquesta presència del vent de gregal que farà que la mar estigui força moguda en tot el litoral. Precaució a la platja i atenció encara amb aquest elevat risc d'incendis. Les temperatures tindran el seu pic màxim aquesta setmana entre dimecres i dijous, però sembla que no passaran gaire dels 40 graus.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
6: Bon dia. Destaquem diverses incidències. La primera afecta les línies R13, R14 i RT1. La circulació entre Reus i la plana Picamoixons està interrompuda i a servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les estacions. Aquesta matinada hi ha hagut un robatori de coure que afecta la infraestructura. També veiem afectacions de pas a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. El tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa per carretera. La capital catalana, metro i autobusos alhora.
0: Ens falten les carreteres. Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs a aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui al matí... Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja. Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i l'opinions i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
9: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
10: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
9: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
10: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
9: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
10: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
9: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
10: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
9: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
10: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
9: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
10: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
9: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán.
0: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
11: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML, que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
12: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
13: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
12: A més, té un 98% de carn.
13: És natural que es noti, oi?
12: Doncs sí, natural.
14: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
15: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
16: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
17: Aquest estiu, crims.
16: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
17: A Catalunya Ràdio.
18: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
17: Posem llum a la foscor.
19: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
17: Què va passar? Qui ho va fer?
20: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: I per què?
21: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
17: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
22: Comencem.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
26: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es referma en l'objectiu de assolir la immortalitat l'any 2039.
0: Superproducció de síndries a Eivissa.
27: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, al final de la primera, amb l'inici de la segona, s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir les tones de fruita que s'han produït.
0: L'eclipsi de sol dispara els preus dels hotels a Lleida.
26: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, llegim a la mañana i al Segre.
0: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
27: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
0: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
26: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol, els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic, també considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A El Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a L'Economia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
3: Julián Álvarez, crack, això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.
4: Ai, ai, ai, ai, Julián, Julián, ai, ai, ai, ai. ¿Cómo te va?
3: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
5: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
0: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
27: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camila i Camila es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de Montecito? Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
0: Mira, Isar, com estàs? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Qui fa anys avui?
6: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
0: ah,
6: no?
0: Sí, dilluns... estem còsmics.
6: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, la Guerra de les Galàxies, fa 84 anys. I Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que la de l'any passat ja porta cua.
0: Sí, exacte. Del Mundial, això ho facilita,
6: diguem-ne. Ja, s'està més distret,
0: I el Santoral, Mireia.
6: Doncs avui, permet-me una concessió.
0: Sí.
6: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, eh? Un fill és un fill.
0: Felicitats a un Enric en particular,
6: sí,
0: i a tots en general.
6: Sí, i tots els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
0: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
7: Hola, sóc la Fe, de l'Espolsada Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
0: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
25: Els sons del matí.
8: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio.
9: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
10: No hi ha treva, i a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
11: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
13: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV.
22: Si elle est exact, c'est absolument
28: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar. Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Boca moll.
29: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
0: Recurs.
29: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs, recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
0: Damnificat.
29: Persona o cosa a qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Arena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
0: Posem ara tres xifres amb el Francesc Soler. 30%.
30: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
0: 500.000.
30: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
0: I 40%.
30: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85%. Dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
0: I que ens feia d'alguna xifra, espera't. 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
12: Ja està, no en tinc
0: Pensava
12: més.
0: Que en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Puig.

0: On sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals, encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controlat.
1: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
0: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va com en ell el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona al seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
1: I això és real o és fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. La recerca destaca que davant eines cada cop més potents guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
5: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Som-hi, va. Real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
1: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que repassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
7: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
8: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
7: I, d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
1: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
9: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
1: I tenim un conflicte diplomàtic que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
7: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
10: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
9: Segons l'entitat, en els últims 4 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
1: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos

0: són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
1: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
2: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
3: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central. Precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més alta serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica a ratlla les temperatures.
0: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim, això?
4: Bon dia, doncs, a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat. També a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt. I recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: 3 minuts i arribarem a les 8. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motí que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui. El matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Heart of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes en sentit Llobregat. També hi ha aturades a l'AP7, a la Roca del Vallès en sentit sud, precaució per una possible incidència en aquest punt, i atenció perquè està tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. Hem de parlar també de Rodalies. Al matí comença amb la circulació interrompuda a tres línies, l'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Ordenen l'evacuació de més de 300 persones dels nuclis fins ara confinats per l'incendi que crema des d'ahir a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder donar per estabilitzat el foc al llarg de la jornada. És el tercer incendi en una setmana a la zona i ja ha afectat més d'un centenar d'hectàrees. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar aquest foc, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques mentre es banyava en un gorg del riu Canaletes, a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. La caiguda de les pedres també va ferir una noia de 24 anys que van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. I França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. I ho acabem de saber, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La casa de l'octubre roig o Merlin.
2: Esports.
3: El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour. Avui, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, l'aixafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim, amb núvols baixos al delta de l'Ebre, més serè la resta, amb pols sahariana en suspensió.
4: 3Cat Info.
0: Passant poc més de 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els bombers continuen treballant per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu. Ara els bombers estan evacuant més de 300 veïns de la zona per precaució i es manté el confinament de 2.500 veïns. Esperen tenir-lo controlat cap al vespre. Aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana. Anem cap al centre de comandament d'aquest foc a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre.
5: El foc no està estabilitzat i els bombers temen que amb l'augment de la temperatura i de la marinada es pugui reprendre el flanc esquerre, que encara fa focus secundaris. Oriol Corbella, inspector dels bombers de la Generalitat, diu que aquest ha estat el motiu pel qual han decidit fer una evacuació preventiva d'unes 300 persones a la zona dels ranxos de Bonany i de les masies properes.
6: Però és una evacuació endreçada, planificada,
2: que hem fet a través d'un SALERT i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació. En el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
5: Ara l'incendi treballen 73 dotacions dels bombers i s'incorporen 6 mitjans aeris. Es calcula que l'àrea afectada podria tenir un perímetre d'uns 180 hectàrees. A més d'Aiguamúrcia, està afectant els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a l'Alt Penedès. Es manté el confinament per la resta de veïns, més de 2.000 persones, a diferents nuclis de la zona on es temia que podien arribar les flames i el fum. Està previst que, a més, continuen les investigacions per part d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra sobre l'origen del foc. És el tercer en pocs dies a la mateixa zona i per això Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
6: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes hi havia més humitat, que hi hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
5: Ara mateix, aquí on som, no es veuen grans columnes de fum des del centre de comandament dels Mossos, que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que es comença a animar una mica la marinada i per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podria anar el foc.
0: Ja són 13 els morts per l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última víctima, que va morir ahir al vespre, era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies de desaparicions. Ahir es van rastrejar algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per mirar de buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n van trobar. La majoria de veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament per controlarlo, explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
7: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos. I aquí a Catalunya comença la tercera onada de calor de l'estiu. Oficialment s'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura màximes que tornaran a passar dels 40 graus. La calor serà especialment intensa a les comarques de l'oest del país i les nits seran molt càlides al litoral i prelitoral central i sud, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. Aquesta onada de calor anirà acompanyada de pols sahariana en suspensió a gran part del país. Per això els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha, recordem, 72 municipis en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví, sotsinspector del cos, fa una crida a la ciutadania perquè segueixi les seves indicacions.
8: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
0: En els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació i, en molts casos, de manera simultània. Passen 9 minuts de les 8, us ho dèiem també en titulars. Ha mort una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal, de la Terra Alta. L'accident ha quedat ferida també una jove de 24 anys. L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir, quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, a la noia de 24 anys, la van poder rescatar en vida i la van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El lloc on van passar els fets és un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals situats entre els termes de Gandesa i Prat del Comte. També un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En el moment d'aquest incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Tot i les maniobres de reanimació, l'home va acabar morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de començament oficial d'aquesta temporada de bany a mitjans de juny. I a tot això encara hem d'afegir que una dona va morir ahir diumenge en caure, en aquest cas, per un cel obert d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tarracó. Els equips d'emergència van rebre l'avís a 6:15 de la tarda, però en arribar no van poder reanimar la víctima. El cos de Mossos s'ha fet càrrec d'aquesta investigació per aclarir les causes de la caiguda. No descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a 9:15. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que el bombardeig americà contra una planta de bombeig d'aigua ha causat la mort d'una persona i ferides a 4 més. El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap als països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat una base aèria a Jordània i ha destruït dipòsits de combustible i magatzems de munició. El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord assolit dissabte sobre la gestió de l'estret amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
9: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials. Doncs els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea es reuneixen avui per analitzar precisament la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà amb els nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. En aquesta trobada, els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia i estudiaran una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves a la Cisjordània ocupada. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamires.
10: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània.
0: I de Brussel·les cap a Madrid, us ho dèiem també en titulars, l'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport. Alba Gil.
11: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres.
0: Parlem també del malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
12: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
13: Si elle est exact, c'est absolument
9: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
12: Un altre ministre, l'ultramar Naima Mouchou, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu.
0: Un quart de nou, primera connexió més extensa amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim carreteres, transports públics, on avui també ens hem llevat amb incidències. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora comencem per les carreteres. Destaquem trams amb molta intensitat a l'AP7. Destaca Cerdanyola en sentit sud per un accident que talla un carril. També el Papiol, en aquest cas sentit Girona, sentit nord, per un vehicle avariat que és el Voral. Recordem que a aquesta hora segueix tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut entre dos camions que s'han incendiat. No hi ha hagut ferits. I a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, les retencions habituals d'aquesta hora, sobretot a les rondes en sentit Llobregat. Parlem ara ja sí de transport públic. Us explicàvem fa 15 minuts que al matí ha començat a Rodalies amb la circulació interrompuda a tres línies, l'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la plana Pica Moixons per una incidència a la infraestructura. Doncs bé, Renfe informa ara que ja s'ha solucionat aquesta incidència i que els trens ja tornen a circular.
4: El temps.
0: Jofre Genué.
14: Comencem aquesta setmana parlant sobretot de la xafogó, que s'intensifica. Un ambient molt calorós, però que a diferència de les darreres calorades, sobretot vindrà dominada per la presència de molta humitat i d'aquesta xafogó a tota la façana litoral. De fet, aquest matí, amb alguns núvols baixos, sobretot cap al Delta de l'Ebre, fins a mig matí, mig dia, no descartem algun petit plogim entre el Delta de l'Ebre, façana litoral, també de l'extrem sud del Camp de Tarragona, si s'arriben a produir quatre gotes. Però producte, doncs, precisament d'això, d'aquestes humitats elevades, d'aquests núvols baixos puntuals en aquests indrets. A la resta, poden haver alguns núvols poc importants, però destacarem, sobretot, un ambient enterbolit, de sol, amb pols segarien en suspensió, i amb unes temperatures que pugen, aquesta matina ho hem notat, amb valors més elevats, amb valors més tropicals, a l'interior, sobretot temperatures que no baixen dels 23-24 graus, i especialment amb unes màximes que cap a ponent avui poden arribar a tocar els 38 o 39 graus de manera local. De moment, poques nuvolades de tarda. Aquestes podrien aparèixer més al llarg dels propers dies, sobretot a l'interior del país. I tornem a parlar d'un pic de calor entre demà i demà passat, que sobretot farà que la xafogó intensa es noti a tota la façana litoral, amb possibilitat que les temperatures reculin una mica a partir de dijous i amb l'arribada de més tronades.
15: Oh, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
16: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
15: I se't transmet el fred a la mà?
16: Suposo.
15: Oh.
17: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Els anys 60 era una professió d'èxit.
20: Les hostesses eren glamuroses, eren boniques, semblava com si el món fos seu.
19: Però també estereotipada. Necessiten empleades dòcils.
20: Però també una certa disponibilitat sexual.
19: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
20: Era realment insultant.
19: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Info. Passant en 4 minuts d'un quart de nou.
21: Well, maybe dinosaurs have more in common with present-day birds than they do with reptiles. Look at the pubic bone.
0: Ha mort a 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill, segons ha informat la seva família, conegut pels seus papers a pel·lícules com Jurassic Park, on feia de paleontòleg, també Calma Total, La Casa de l'Octubre Vermell, Memòries d'un home invisible o El Piano. Va protagonitzar la minissèrie Merlin i va formar part també del repartiment de les dues primeres temporades de Peaky Blinders. Fa 3 anys va anunciar que estava fent quimioteràpia per combatre un tipus de càncer de la sang, un limfoma, tot i que l'abril passat va comunicar que ja estava lliure de càncer. càncer. Va néixer a Irlanda del Nord, però quan ell tenia 7 anys, la seva família es va traslladar a viure a Christchurch. El seu nom real era Nigel John Dermot Neil, però és de l'escola que es va fer dir Sam per diferenciar-se de tots els altres nens que també es deien Nigel. Va començar a fer d'actor a la universitat, primer a la de Canterbury, després a la de Victoria, abans de mudar-se fins a Austràlia. Va ser premiat al Festival de Cannes per El Piano, juntament amb Holly Hunter, i va tenir diverses nominacions als Globus d'Or i als Emmy. I ara anem cap a les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstoppers. Ens ho explica Marc Garriga.
2: La mayoría de las personas no sabe por qué ha venido a este mundo. Pero yo sí.
3: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona la mort de la seva germana, la qual ha perdut tot i haver-li donat les seves cèl·lules mare. Per agrair-li, abans de morir, li ha preparat un joc que l'ajudarà a omplir el buit existencial que li ha deixat. Netflix també té a punt pel mateix dia, divendres, Heartstopper para siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
22: Lucky. Listen to me. World's a complicated place.
3: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció del mateix creador de Vicios Ocultos, que arriba dimecres a Apple TV. La protagonitza Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que aquí vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà, dijous, arriba Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davies, el responsable de les celebrades Queer as Folk, Years and Years i It's a Sin.
23: Since the day we met...
24: You okay?
23: I knew we would be best friends.
3: També arriben aquesta setmana a les plataformes quatre sèries més. Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. L'esperpèntica i l'halcón, a Netflix, on Will Ferrell es converteix en el millor jugador de golf del món. Una de detectius, Dalglish, a Filmin. I La vida en la sombra, a Movistar Plus, sobre un professor que fa classes en una presó.
0: I ara, literatura, les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat-Sorbarà-Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Ho repassem amb la Clàudia Roses.
25: Tots dos van formar-se en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat-Sorbarà-Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
26: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor. I això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
25: L'èxit no és un cas aïllat. En les últimes setmanes, altres exalumnes també han estat reconeguts amb premis destacats. Ferran García ha guanyat el Premi Llibreter de Literatura Catalana amb Sau, i Jordi Marrón ha rebut el Premi BBVA Sant Joan per Manual de Flotació. L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autores consolidades com Marta Orriols, Carlota Gurt o Elisenda Solsona, entre moltes altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
27: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs, diguem-ne, central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. L'escola, vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
25: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries, que es preveu que s'implanti al curs 2029-2030.
0: Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que l'envolten. És la proposta de la Ciència de l'Art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat al Caixa Fòrum. Per primer cop, les càmeres han entrat als tallers, laboratoris i arxius del museu. Són 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho explica Roser Toll, directora de la sèrie.
5: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. I jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: Amb la sèrie documental, el Mànec vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
4: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El nou Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. És la tercera temporada del tècnic alemany al club blaugrana. Una pretemporada que arrenca sense 10 jugadors que encara són al Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada i la prioritat és contractar Julián Álvarez. Joan Laporta, president del Barça, en parla en declaracions a Dallas.
7: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
6: La Porta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
7: Extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, s'imposa sempre.
6: La Porta també ha dit que Rafinha es quedarà al Barça la pròxima temporada i ha elogiat Adeyemi. També comença avui la pretemporada al Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I també arrenca avui el Sabadell, que torna a jugar a la segona divisió de futbol. Encara en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central firma, per dues temporades.
8: Espero una temporada bonita. Estoy segura que va a ser dura, como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos.
6: García es madrileña, té 29 anys i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña.
4: 3CAT Info.
6: Com us dèiem, fins a 10 jugadors de Barça encara són al Mundial per disputar les semifinals. Avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. L'altra semifinal enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra dimecres. Des de l'equip anglès, Jude Bellingham, el jugador del Madrid, ha respost amb contundència al seu seleccionador, Thomas Tuchel, que feia crítiques al joc de l'equip.
10: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
6: Recordem que tant l'equip anglès com l'Argentina van aconseguir la classificació a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1, amb Messi firmant la desena assistència. És l'únic jugador que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials. I Anglaterra va superar 1-2 Noruega amb el gol definitiu fet per Bellingham. Abans en va fer un altre amb assistència de Blaugrana Gordon. Fora del futbol, destaquem que Jannik Sinner, l'italià, referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar a la final l'Alemanya Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit.
11: It has been an amazing final once again and,
13: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
6: És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam, just fa unes setmanes. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb un Tadej Pogacar intractable, que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Mathieu Van der Poel, que es va imposar a l'esprint al seu grup de 4 escapats. I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP amb la victòria a Alemanya. Márquez se situa a 18 punts del Mundial. I Àlex Márquez, per la seva banda, va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14è i Maverick Viñales va abandonar. El Mundial fa vacances i la pròxima cursa serà el 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya. El Mundial Femení de Motociclisme, la catalana Paula Ramos, va caure a l'última volta de la cursa a Donington Park en un incident amb Maria Herrera. La líder va ser sancionada i encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La victòria va ser per a Beatriz Neila davant d'Herrera al Mundial Femení de Motociclisme. Primera, Maria Herrera, i Paola Ramos, quarta, a 109 punts.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, repassem el més destacat aquesta hora. Continua actiu l'incendi a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que ja ha arrasat més d'un centenar d'hectàrees. A primera hora d'aquest matí s'ha ordenat l'evacuació de més de 300 persones d'alguns dels nuclis fins ara confinats, mentre els bombers confien a poder-lo estabilitzar de cara al vespre. És el tercer incendi en aquesta zona en només una setmana. Això el dia en què comença oficialment la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà fins dimecres. 72 municipis estan en risc extrem d'incendis. I en internacional destaca que els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units assegura que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz. Aquesta fràgil situació a l'Orient Mitjà centrarà la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea. Des d'ara fins les 9, també veurem com els incendis i els alts costos de producció marquen una campanya del cereal que entra ja en la recta final. Pels productors ha estat complexa, però positiva, malgrat una reducció del 10% de la sega. I quan falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost, no para d'augmentar la demanda d'ulleres especials per poder-lo veure, i parlarem amb l'única empresa certificada que les produeix 100% a Catalunya. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Amb quins continguts? Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada. I 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals demà a Espanya-França.
1: I ara cop d'ull a les carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, a les carreteres, el punt més complicat és a la P7. Hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. Tallada encara a la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. I atenció a Rodalies, perquè la circulació està interrompuda a la R13 entre Valls i Vilaverd, R14 entre Reus i Vilaverd i R1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Fa pocs minuts, Renfe informava que la incidència s'havia resolt, que tornaven a circular els trens, però s'ha tornat a produir. Hi ha servei alternatiu per carretera.
1: I ens queda el repàs al temps. La xafogó s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos. Al delta de l'Ebre, més serè a la resta, amb por sahariana en suspensió. Passen 3 minuts de 9:15. Els bombers continuen treballant per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu a aquesta hora. Ara els bombers estan evacuant més de 300 veïns de la zona per precaució i es manté el confinament de 2.500 veïns més. Esperen tenir-lo controlat cap al vespre. I aquest ja és el tercer incendi a Aiguamúrcia en només una setmana. Anem cap al centre de comandament d'aquest foc, a Sant Jaume dels Domenys. Allà hi tenim el Manel Sastre.
4: El foc no està estabilitzat i els bombers temen que amb l'augment de la temperatura i de la marinada es pugui reprendre el flanc esquerre, que encara fa focus secundaris. Oriol Corbell, inspector dels bombers de la Generalitat, diu que aquest ha estat el motiu pel qual han decidit fer una evacuació preventiva d'unes 300 persones a la zona dels ranxos de Bonany i de les masies properes.
5: Però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un esalert i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació. En el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
4: Ara l'incendi treballen 73 dotacions dels bombers i s'incorporen 6 mitjans aeris. Es calcula que l'àrea afectada podria tenir un perímetre d'uns 180 hectàrees. A més d'Aiguamúrcia, està afectant els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a l'Alt Penedès. Es manté el confinament per la resta de veïns, més de 2.000 persones, a diferents nuclis de la zona on es temia que podrien arribar les flames i el fum. Està previst que, a més, continuen les investigacions per part d'agents rurals i de Mossos d'Esquadra sobre l'origen del foc. És el tercer en pocs dies a la mateixa zona i per això Òscar Sendra, alcalde d'Aiguamúrcia, sospita.
6: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut.
0: perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
4: Ara mateix, aquí on som, no es veuen grans columnes de fum des del centre de comandament dels Mossos, que està situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que es comença a animar una mica la marinada i per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podria anar el foc.
1: I a l'incendi de Los Gallardos a Almeria ja són 13 els morts. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Ahir es van rastrejar algunes zones calcinades a mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades per les flames, però no se'n van trobar. La majoria de veïns desallotjats ja han pogut tornar a les seves cases. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi i encara treballen intensament per controlar. Explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
1: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades i la principal hipòtesi sobre l'origen continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Avui el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament a Los Gallardos. I a França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París. Al bosc de Fontainebleau ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. Prop de 400 bombers lluiten contra les flames i, segons l'agència France Presse, la columna de fum és visible des d'una distància de 20 quilòmetres. L'incendi va començar ahir a la tarda al voral de la carretera, es va estendre cap al bosc i va obligar a desallotjar una quinzena d'habitatges. El sotscap del Servei d'Urgències de París, Benoît Vivien, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
7: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
1: El ministre de l'Interior visitarà aquest matí la zona de l'incendi per avaluar la situació. Tornant a casa nostra, i encara relacionat amb aquests incendis, comença la tercera onada de calor de l'estiu. S'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura amb màximes que tornaran a passar dels 40 graus. La calor serà especialment intensa a les comarques de l'oest del país i les nits seran molt càlides al litoral i prelitoral central i sud, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. Aquesta onada de calor anirà acompanyada de pols sahariana en suspensió a gran part del país. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis ara mateix en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví, sotsinspector del cos, fa una crida a la ciutadania perquè segueixi les seves indicacions.
8: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
1: En els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació i, en molts casos, de manera simultània. Anem cap a Lleida, us ho dèiem en el sumari, recta final de la campanya del cereal, molt marcada precisament per aquests incendis i per els elevats costos de producció, també. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat, juliol Bacar.
9: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de 4 campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
10: Venim d'una campanya l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons, l'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany al rec tenim uns rendiments una miqueta millors i al secà una miqueta pitjors.
9: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
10: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, lo risquis.
9: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
10: I els preus bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
9: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
1: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. L'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Les ulleres han de permetre mirar l'eclipsi solar, recordem, sense perjudicar la vista. La Mireia Sala, la nostra companya, ha visitat l'única empresa certificada que les produeix 100% a Catalunya i que treballa a ple rendiment per atendre tots els clients.
12: Bon dia, doncs sí, som a l'Hospitalet de Llobregat, a l'empresa Celestec, i podem parlar amb el director comercial José Crespo. Bon dia.
13: Hola, bon dia, què tal?
12: Des de quan heu notat un augment important de la demanda?
13: Bueno, la població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però nosaltres fem el tema de les personalitzacions, que, bueno, triguem un mes a fer-les, depenent de les quantitats, i sí que, bueno, i ara hi ha molta pressa de fa un mes aquí per fer molta ullera personalitzada. Llavors estem una mica saturats. De fet, hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme. Ara mateix estem els 7 dies de la setmana amb 3 torns diferents per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim. I sí, bueno, al final és el que toca, perquè després a partir del 12 d'agost ja és fer vacances, per fi, i enfocar els eclipsis que ens venen els següents anys.
12: Quins eclipsis són?
13: Bueno, tenim el 2027, el 2 d'agost, que serà un dels més importants a nivell històric. No ens cobreix tant a nivell totalitat. Veurem la parcialitat de l'eclipsi a la zona nostra de Catalunya, però sí que és cert que, bueno, per la comunitat científica serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Tenim a Gibraltar, la zona de Gibraltar, tota la zona de Cádiz, al sud d'Espanya, Magreb, etc. Seran entre 4 i 6 minuts de totalitat, amb la qual cosa és brutal. I, bueno, com a únic fabricant a Europa, al final hem de cobrir això. I també, encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
12: Per què és tan important mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades?
13: Bueno, bàsicament, o sigui, mirar el sol et crema la retina. Causa danys irreversibles. L'ull, la retina, o sigui, pots quedar sec si estàs més de X temps. Per exemple, als Estats Units, quan va haver el 2024 aquell eclipsi tan gran, va mirar el sol, doncs, amb la típica mascareta de soldador, la radiografia, etc., i oftalmologia, urgències, el dia següent es va omplir, no? Això passa també amb ulleres que no estan certificades o que s'han autocertificat, més aviat producte asiàtic que porta una ISO o una certificació europea impresa no passada, no valorada. Llavors és un gran risc, perquè, bueno, o sigui, pots quedar sec directament.
12: I per a l'usuari, com es pot assegurar si està comprant unes ulleres que estan ben certificades? Hi ha alguna manera de saber-ho?
13: Bueno, sempre que compris una ullera, el primer que has de mirar és la certificació, el CE, i la ISO 123, 123122, que és l'important, no? O sigui, això ha d'estar imprès sempre al revers de la ullera. Has de tindre un QR d'instruccions d'ús, has de poder veure, no?, al revés de l'ullera com estan qualificades. Sobretot, una de les coses importants seria que l'ullera estigui certificada per un laboratori independent, perquè en moltes cases s'autocertifiquen, compren un espectrofotòmetre, no tenen ni idea d'utilitzar-lo i ho fan, i això és un risc, no?
12: D'acord, doncs, José Crespo, director comercial de Celestec, moltes gràcies i bon dia.
13: Bon dia.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: I arribarem a 9:15 en connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora diversos accidents compliquen la circulació. A l'AP7 hi ha cua de Mollet a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. A la B30 hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès direcció nord, retencions des de Cerdanyola per un accident, i també per accident hi ha lentitud i aturades a la C14 a la Selva del Camp en sentit Reus. Hi ha un carril tallat en aquest punt. Recordem, a més, que segueix tallada encara la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident que hi ha hagut de matinada. Atenció a Rodalies, la circulació està interrompuda a tres línies, a la R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana a Picamoixons. Fa una mitja hora Renfe confirmava que la incidència que s'havia produït a primera hora del matí ja s'havia resolt, tornaven a circular aquests trens, però sembla que aquesta incidència s'ha tornat a repetir i, de moment, com dèiem, aquesta circulació interrompuda hi ha servei alternatiu per carretera.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Les temperatures aquesta matina han pujat clarament, sobretot a l'interior del país, a Ponent i sud, extrem sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, mínimes de 23 a 24. A Lleida Ciutat, a Vinebre, a Tortosa, el valor més alt, aquests 27 a Portbou, a Barcelona 26, però també a la Catalunya Central, temperatures tropicals que no han baixat dels 20 graus, amb presència d'alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre, costa sud, i d'alguns núvols dispersos a la resta, en general cel bastant asserenat, però en presència de mota polsa gariana en suspensió. Avui esperem que les temperatures s'enfilin una mica més que ahir i, per tant, que la calor s'intensifiqui i també l'aixafor a tota la façana litoral. Els vols més alts, però a Ponent, on poden haver algunes xifres de 38 o 39 graus. De moment, si hi ha algunes núvoles de tarda al Pirineu, seran poc significatives. La polsa gariana ha de continuar aquests propers dies. La calor també s'ha d'intensificar més entre demà i demà passat, que tornaria a tocar sostre amb un pic de calor, que, a més, aniria acompanyada de molta humitat i d'aixafor notable tota la façana litoral, amb algunes núvoles de tarda al Pirineu, que a partir de dijous, sobretot, poden ser més presents amb l'arribada d'alguns ruixats i les temperatures que començarien a recular una mica, sobretot a l'interior i nord del país.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Passen gairebé 3 minuts de 9:15. On posem el focus? Doncs anem a averiguar on hem de posar el focus aquesta setmana. Comencem amb política, una setmana que estarà marcada per l'amnistia. La recta final del curs polític, aquest dijous, coneixerem una decisió del voltatge polític de la justícia europea. Ens ho explica en Raül Flores, el tenim aquí ja. Raül, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
0: Explica'ns, què ha de dir el Tribunal de Justícia de la Unió?
3: Doncs mira, el TJUE ha de sentenciar aquest dijous sobre els diversos dubtes que li ha plantejat la justícia espanyola, l'Audiència Nacional i també el Tribunal de Comptes sobre dos dels casos principals vinculats al procés i que no estan encara amnistiats. No ho estan dos anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. En concret, la justícia europea ha de dir si l'aplicació de l'amnistia als casos de malversació que afecten, entre d'altres, a l'expresident Carles Puigdemont i també al líder d'Esquerra i exvicepresident Oriol Junqueras, i també els de terrorisme que afecten a una desena de CDRs, vulneren o no el dret europeu i també els interessos financers de la Unió. Les defenses esperen que s'hi hagi una sentència favorable aquest dijous, perquè recordem que la tardor passada l'advocat de la Unió Europea ja va fer un posicionament clar a favor d'aplicar-los aquest oblit judicial.
0: I si això acaba passant, vol dir que se'ls aplicarà l'amnistia immediatament?
3: Doncs probablement no. En el cas de la malversació, per exemple, el Tribunal Constitucional preveu posar-s'hi, preveu començar a resoldre tots els recursos acumulats després de l'estiu, ja setembre-octubre. Per tant, per veure, per exemple, el retorn de Puigdemont o per veure com s'aixeca la inhabilitació a diversos càrrecs, entre ells Oriol Junqueras o Jordi Turull, haurem d'esperar encara uns mesos.
0: L'amnistia serà dijous, però marcarà bona part de la setmana abans, però les mitjans mirades estaran posades al Congrés. Què hi ha de passar?
3: Doncs que demà el Congrés votarà els objectius de dèficit. Són els màxims de dèficit que poden tenir les comunitats autònomes i són la primera pedra, són un pas imprescindible perquè el govern espanyol pugui presentar el seu projecte de pressupostos. Els objectius, si no hi ha sorpreses, es tombaran demà al Congrés i el Consell de Ministres els haurà de tornar a aprovar i tornar a portar al ple. Tot com a pas previ, com dèiem, per la presentació dels comptes que ja veurem passat l'estiu.
0: Setmana també de citacions clau pel cas Leire. Qui veurem al jutjat?
3: Doncs aquest dimecres està citada, en aquest cas com a testimoni, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Haurà de donar explicacions pels missatges que es va enviar amb l'exmilitant socialista Leire Díez, a qui el jutge situa, recordem, com el nucli de la trama que hauria intentat pressionar a jutges i a fiscals perquè frenessin les causes judicials que afecten el Partit Socialista. Dijous també veurem, i en aquest cas no com a testimoni, sinó com a imputada, a la directora de la Guàrdia Civil, la Mercedes González, que aquí haurà de donar explicacions per diverses trobades amb Leire Díez.

0: en un article a la premsa sobre el Mundial, on ha dit que la selecció de França juga textualment, literalment, sense francesos. Això ha aixecat una gran polseguera a França, on l'executiu ho considera inacceptable i ho ha qualificat de racista.
1: Doncs veurem què passa amb tot plegat. Raül Flores, moltes gràcies, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: I ara anem cap a les taules d'Internacional. Avui tenim en Jordi Baró aquí. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem setmana amb l'atenció en l'Iran.
2: Sí, l'Iran i els Estats Units continuen, com sabeu, intercanviant atacs, cosa que posa cada vegada més en dubte l'acord provisional firmat a mitjans de juny. Les dues parts es van comprometre a negociar un acord final per la fi de la guerra, però ara tant Washington com Teheran estan en un cicle d'hostilitats que va de moment a l'alça i que torna a fer pujar el preu del petroli. Els ministres d'Afers Estrangers dels 27 es reuneixen en paral·lel avui a Brussel·les per discutir sobre aquesta escalada a l'Orient Mitjà i també per discutir noves mesures de càstig a Israel, com ara aranzels per reduir les importacions procedents dels assentaments il·legals a Cisjordània. No hi ha, però, previsió que hi hagi acord en la reunió d'aquest matí.
1: I demà dimarts és 14 de juliol i a França el protagonisme a la desfilada militar serà per Ucraïna?
2: Sí, s'espera que 10.000 soldats omplin aquesta vegada els camps Elisis, 3.000 més que l'any passat en l'última desfilada militar per Emmanuel Macron abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. Macron ha convidat a la festa nacional els països europeus de la coalició de voluntaris que dona suport a Ucraïna.
1: Dimecres, fa també 10 anys de l'intent de cop d'estat a Turquia.
2: Sí, una facció de l'exèrcit va intentar derrocar el president Recep Tayyip Erdogan en un cop que va fracassar. Erdogan ha concentrat més poder i ha fet una depuració massiva a l'administració, a l'exèrcit o a les universitats. El president turc va fer una nova mostra de força la setmana passada amb la detenció de més de 4.000 persones durant la cimera de l'OTAN.
1: I per acabar, Jordi, al Regne Unit també hi haurà moviments, últims passos, concretament perquè Andy Burnham es converteixi en primer ministre.
2: És l'únic candidat. El període per presentar-se es tanca dijous. S'espera que se'l nomeni com a nou líder dels laboristes britànics divendres i dilluns que ve, dia 20, just d'aquí a una setmana, que se l'elegeixi com a primer ministre.
1: Perfecte, doncs n'estarem pendent també de tot plegat. Ens ho explicaran des de les taules d'Internacional. Jordi Baró, gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: I abans dels esports, encara tenim temps d'una darrera qüestió. Anem cap a Girona, on 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior, amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, un festival que reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
4: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
5: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
4: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
5: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps. I per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
4: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
1: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El nou Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. És la tercera temporada del tècnic alemany al Club Blaugrana. Una pretemporada que arrenca sense 10 jugadors, que encara són al Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada i la prioritat és contractar Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid. Joan Laporta, president del Barça, en parlava en declaracions als Estats Units, a Dallas.
7: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en

0: su momento, pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Laporta ha confirmat que Rafinha es quedarà, elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. També comença avui la pretemporada al Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid. I també arrenca la pretemporada al Sabadell, que torna a jugar a la segona divisió de futbol. I encara en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol anuncia la incorporació de Raquel García, la central firma per dues temporades.
2: De luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Espanyol en un puesto donde se merece.
1: García es madrileña, té 29 anys i fins ara jugava al Deportivo de la Coruña.
3: 3CAT Info.
1: Com us dèiem, fins a 10 jugadors del Barça encara són al Mundial per disputar les semifinals. Avui l'equip espanyol farà un últim entrenament i oferirà la roda de premsa prèvia abans de jugar demà contra França. L'altra semifinal enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra dimecres. Des de l'equip anglès, Jude Bellingham ha respost amb contundència al seu seleccionador, Thomas Tuchel, que feia crítiques al joc de l'equip.
4: Sense comentaris, potser ell no sap com és jugar en aquest tipus de condicions contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és fàcil jugar contra ells, així que crec que hem intentat crear un ambient positiu i hauríem de continuar així. No puc parlar prou bé per tots els jugadors, però no pots guanyar tots els partits de manera brillant i fent mil passades. A vegades has de guanyar d'una manera menys lluïda, jugant brut, i ho hem tornat a fer.
1: Recordem que tant l'equip anglès com l'argentí van aconseguir la classificació a la pròrroga. A Anglaterra va superar 1-2 Noruega amb el gol definitiu fet per Bellingham. Abans en va fer un altre amb assistència del blaugrana Gordon. Argentina 3, Suïssa 1, amb Messi firmant la desena assistència. És l'únic jugador que ha arribat als dobles dígits a la història dels Mundials.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Fora del futbol, destaquem que l'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial després de guanyar la final alemany a Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit, la final de Wimbledon.
5: Sé que per tu l'objectiu és ser número 1, estàs molt a prop, així que he de vigilar molt a partir d'ara.
1: És el segon Wimbledon consecutiu per al número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Open d'Austràlia i un US Open. Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam, just fa unes setmanes. El Tour de França, primera jornada de descans, amb un Tadej Pogacar intractable, que manté els 2 minuts 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor hi va ser el neerlandès Mathieu van der Poel, que es va imposar l'esprint en un grup de 4 escapats.
6: Sí, per descomptat que estic millor que els primers dies. Ho estava passant molt malament i també em costava recuperar-me, fins i tot en les etapes més fàcils. Ara ja fa un parell de dies que em sento una mica millor. És evident que hem superat dies una mica més senzills i avui finalment tenia les forces suficients per tirar endavant.
1: I en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP amb la victòria alemanya. Márquez se situa a 18 punts del liderat.
7: Molt content, sobretot, de fer un cap de setmana perfecte. Pole, victòria a l'esprint, victòria a la carrera llarga i aconseguir els màxims punts possibles i reenganxar-me encara més a la lluita pel campionat. Però bueno, la última carrera abans de vacances també sempre va bé anar amb bon sabor de boca.
1: Àlex Márquez va caure a la novena volta quan rodava en segona posició. Àlex Rins va fer 14è i Maverick Viñales va abandonar el Mundial. Fa vacances, la pròxima cursa, 8 i 9 d'agost a la Gran Bretanya, i al Mundial femení, la catalana Paula Ramos va caure a l'última volta de la cursa a Donington Park en un incident amb Maria Herrera. La líder va ser sancionada i encara no és campiona del món matemàticament.

0: Hores, 9 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? Encetem aquesta nova edició de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Els saludem en aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Fa calor ja a aquesta hora, 27,4 graus de temperatura. Encetem nova setmana marcada de nou per les altes temperatures i per aquesta nova onada de calor. Avui que hem de començar parlant d'aquesta, diem-ho així, sacsejada o crisi al govern municipal. Se li pot dir com vulguin, eh? I és que el passat divendres Verds en Comú Podem va anunciar la seva sortida del govern municipal. Per tant, a partir d'ara i el que queda de legislatura, Carme Gasulla i Xavier Ripoll passen a ser regidors a l'oposició. I veurem, per tant, també com queda el cartipàs. Després en donarem uns quants detalls del que diu aquest comunicat, perquè la formació ja va anunciar també que aquest matí, a partir de les 11, farà una roda de premsa per explicar-ne els detalls del perquè d'aquesta sortida del govern. El mateix divendres, en un comunicat de 9 punts, Esquerra i Sitges Grup Independent van fer un seguit de consideracions, però crida especialment l'atenció al punt número 4, en el que diu textualment la nostra decepció perquè, en el llarg de la negociació, els comuns ens han fet arribar documents que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i que afectaven la honorabilitat de l'alcaldessa i també la professionalitat dels serveis de l'Ajuntament. En uns moments, els detalls d'aquests dos comunicats que, com dèiem, sacsegen de nou al govern municipal i pendents, com els dèiem també, d'aquesta roda de premsa que oferirà Verds en Comú Podem aquest mateix matí.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Més enllà, però, d'aquesta qüestió a nivell polític, local, municipal, coses bones que han passat aquests darrers dies, aquest darrer cap de setmana, en l'àmbit esportiu, la nostra més sincera felicitació per al sitgetà Luca Hoek, que va obtenir la medalla de plata en la prova dels 50 lliures en el marc del Campionat d'Europa Júnior que s'ha disputat recentment a Munic. Luca Hoek, que ara neda per la Natació Terrassa, formarà part de l'equip espanyol absolut que el proper Campionat d'Europa competirà a París del 6 al 10 del proper mes d'agost. I una altra informació de l'àmbit esportiu, en aquest cas de futbol, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer les agrupacions provisionals dels tres grups de la primera catalana. La Unió Esportiva Sitges tornarà a jugar en el grup 3, una nova temporada, i molts dels rivals de cara a la temporada que ve ja li són prou coneguts. Els rivals del Sitges seran, per tant, el Cambrils Unió, l'Atlètic Vilafranca, el Catllà, el Camp Joliu, l'Escó, la Rapitenca, l'Sporting Gavà, el Bon Pastor, el Sant Boià, el Sant Feliuenc, el Futbol Club Vilafranca, el Vilaseca, el Poble Sec, el Ciutat Cooperativa i el Júpiter. En espera ja de conèixer el calendari, el que sí ja se sap és que la Lliga començarà el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. I del món del futbol també hem conegut a les últimes hores que el jugador sitgetà Lluc Castell, que aquesta temporada va poder debutar en la primera divisió amb l'Espanyol, deixa la disciplina blanquiblava i s'incorpora al Barling anglès per jugar a la segona divisió del futbol britànic. Molta sort, per tant, per al Lluc en aquesta nova etapa. Esportivament parlant, aquest cap de setmana també ens ha deixat les 24 hores de futbol sala i un equip campió del Revive Training, que ha estat campió en imposar-se a la final d'ahir diumenge 6-2 al Tot l'Alcohol. Sergi Escofet, del Revive, ha estat millor jugador de la final. Javier Aroca, amb 9 gols, del Bar La Blanca, màxim golejador. I Àlex Wang, del Bar 69, millor porter. I l'altra felicitació del dia, com no, ha de ser per la colla jove de Castellers de Sitges, que el passat dissabte, al barri del Serrallo de Tarragona, va fer la seva millor actuació fora de casa. Per tant, actuació històrica, també, ja ho podem dir així. Els sitgetans que van completar una magnífica actuació amb el 4-8, el 3-7, volíem dir, aixecat per sota, el 5-7 i el pilar de 5. La propera cita, en recordem, serà aquest proper dissabte al Cap de la Vila a partir de les 7 de la tarda en el marc d'una nova edició del memorial Pepe Rodríguez.

I coses que han de passar en aquesta setmana, algunes de destacades. Aquest proper dijous, dia 16, el Port de Sitges i la Confraria de Pescadors celebren els diferents actes de la Mare de Déu del Carme. Els més tradicionals, ja ho saben, els de cada any, la processó de les barques que sortirà des del Port de Sitges, i enguany també aquest acte que tindrà lloc al mateix port i que consisteix en aquest tast de fideuà marinera i també blanc subur. Com a novetat, enguany, els hem de dir que la Confraria de Pescadors tindrà exposada la Mare de Déu del Carme al moll de ponent del port. Tot això aquest dijous, dia 16, en el marc, com els dèiem, de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. I si s'ho volen apuntar, demà passat dimecres, la unitat mòbil de donació de sang serà de 9 a Sitges, concretament a l'aparcament de Can Robert, en horari de 10 a 2 i també de 5 a 9 del vespre. No cal que s'apuntin, però si ho volen fer, poden reservar plaça, ho poden fer a través del web del Banc de Sang i Teixits. Nou i set minuts del matí. Posem unes quantes coses més d'agenda per aquests dies. Demà, que ens arriben noves activitats del Sitgestiu d'aquest 2026. Aquest és un clàssic, però al Museu de Maricel, a la seva sala gòtica, jazz al Mirador, amb la gent del Retriu, és a dir, amb l'Òscar Ferret al piano, amb en Joan Pinós al contrabaix i amb en Pinyo Martí a la bateria. El preu és de 15 euros i trobaran tota la informació a través del web dels Museus de Sitges. Demà, que, com els dèiem, arriba aquest jazz al Mirador amb els Retriu a partir de les 8 del vespre. El Sitgestiu, que també els proposa aquest dimecres al Racó de la Calma un nou concert de clàssica amb el quintet de vent Ethos Ensemble. Són l'Ariadna Cornador a la flauta, la Carme García a l'oboè, el Damien Müller a la trompa, Laura Gómez al fagot i en Rafael Esparrell al clarinet. Tots ells formen part d'aquest quintet de vent Ethos Ensemble. El preu del concert és de 15 euros, com els dèiem fa uns moments, i trobaran tota la informació i podran comprar les entrades a través del web dels Museus de Sitges. La cita, dimecres, al Racó de la Calma, a partir de les 8 del vespre. També en aquest dimecres, recordin, cinema lliure a la platja amb una nova projecció, en aquest cas amb la projecció de la pel·lícula La llum de l'Aixa. Abans, però, es projectaran dos curtmetratges, Eureka i Arrange Room. Aquests dos curtmetratges que seran la prèvia de la projecció de la pel·lícula, com dèiem, La llum de l'Aixa, aquest proper dimecres a la platja de la Fragata a partir de 9:45. I una proposta per aquest dijous que ens arriba de la mà de la secció fotogràfica del grup d'estudis Sitgetans, perquè en aquest dijous, a 8:15 del vespre, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, a la seu del grup d'estudis, hi haurà una sessió especial fotoastronòmica. Com els dèiem, la secció fotogràfica del grup d'estudis organitza aquesta xerrada arran del proper eclipsi solar que tindrà lloc, com saben, el 12 d'agost i anirà a càrrec del reconegut estudiós d'eclipsis Josep Massalles Roman. Aquesta xerrada, aquesta sessió especial fotoastronòmica, com els dèiem, aquest dijous a la seu del grup d'estudis a partir de 7:45 del vespre.

Tenim també més propostes musicals per aquests propers dies. Per divendres, a les 9, a l'Ermita de Sant Sebastià, un nou concert d'aquest festival de guitarra de la Mediterrània. En aquesta ocasió, el que oferirà el trio Lorca. Ells són els guitarristes Javier Moreno i José L. Rieder i també Núria Martín, que toca en aquest cas el violí. Els preus de les entrades, 20 euros, 25, si volen en aquest cas una entrada VIP, que possibilita estar a les primeres files. A l'Ermita de Sant Sebastià, aquest divendres a partir de les 9, el concert que oferirà el trio Lorca. I fa un parell de setmanes que ja es va encetar un nou cicle de ballades de sardanes a la fresca. El proper serà aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluar, en aquesta ocasió amenitzat per la Copla Marinada. Els amics de la Sardana de Sitges que organitzen un estiu més aquest cicle de ballades a la fresca, la propera cita, com dèiem, divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluar amb la Copla Marinada.

I la nostra recomanació en matèria d'exposicions continua sent aquesta exposició que encara està oberta fins al dia 26 d'aquest mes a la planta baixa del Centre Cultural Miramar. Es tracta de l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps. Està oberta de dimecres a diumenge, de 10 a 2 i també de 5 a 8 del vespre. Els festius, tancada. Fins al dia 26 encara d'aquest mes, a la planta baixa del Miramar, l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps.

Tenim cinema avui al Prado a partir de les 4 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Minions and Monsters, amb passis a les 4 de la tarda, també a les 6 i a les 8. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia Planes a l'avinguda Artur Carbonell número 30.

I què tenim per avui? Després del repàs dels diaris que farem avui amb la Carola Fernández, saludarem Toni Ponce i Jaume Jiménez. Ells dos seran els encarregats d'estar al capdavant d'aquesta unitat específica per l'esport d'alt nivell del futur centre de Sitges, a Sitges, volíem dir, dels serveis mèdics Penedès. Per tant, en parlarem, com dèiem, amb en Toni Ponce i en Jaume Jiménez. Avui que també parlarem una estoneta amb en Benjamí Cervera. En Benjamí ens vindrà a parlar del Sitges Sea Swimmers, aquesta recent creada associació esportiva que neix bàsicament a partir de l'objectiu de promoure la natació en aigües obertes i també de fomentar els esports aquàtics. I acabarem, avui sí, recordant una conversa de records, dels bons records del que va suposar aquell ascens a Nacional del juvenil de la Blanca, ara que han passat 40 anys. Recordarem aquella conversa amb quatre dels jugadors d'aquell recordat juvenil de la Blanca, en Cisco Egea, en Nacho Esquebosa, en Josep Serra i en Carles Montserrat.

0: acostant-nos a un quart en a 10 del matí, en aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Tenim ja aquí a la Carola amb nosaltres. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: I bon inici de setmana.
1: Igualment.
0: Que Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que Déu-n'hi-do. Sí, amb aquesta sacsejada, ho dèiem en començar, o aquesta crisi,
1: sí, sí.
0: El govern municipal,
1: crisi de govern, sí, sí.
0: Es pot dir així sense massa por equivocar-nos, eh?
1: No, no, cap ni una, perquè divendres d'alguna manera esclatava aquesta crisi de govern en arribar un comunicat de Verge en Comú Podem Sitges anunciant la seva sortida de govern municipal, que ara llegirem, i minuts després de rebre aquest comunicat rebíem un altre d'Esquerra per part d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent de manera conjunta, és a dir, els dos partits que queden encara a govern també aclarint alguns dels punts, de fet donant resposta al que encara no s'ha explicat, perquè s'explicarà avui, com deies tu bé al principi.
0: Hi ha prevista aquesta roda de premsa a les 11 d'aquest mateix matí, per tant,
1: efectivament.
0: Doncs, veurem.
1: Veurem què passa.
0: Jo, expliquen?
1: Si et sembla, passo a llegir els comunicats
0: per
1: d'alguna manera contextualitzar-ho tot i posar totes les cartes damunt la taula i a partir d'aquí anirem a la roda de premsa i seguirem explicant. El que dèiem, divendres a primera hora de la tarda rebíem un comunicat de Verge en Comú Podem Sitges que anunciava la seva sortida del govern municipal, que deia el següent: la formació ha pres aquesta decisió després d'un procés de reflexió política i explicarà públicament els motius i les conseqüències d'aquest pas en una roda de premsa convocada per aquest dilluns 13 de juliol, és a dir, avui a les 11 davant de l'Ajuntament de Sitges. Verge en Comú Podem Sitges vol agrair a Fets per Sitges i al Margalló per Sitges la seva predisposició mostrada durant les converses mantingudes i la seva voluntat d'explorar vies d'acord, tot i que finalment el procés no hagi culminat amb el traspàs d'alcaldia. Durant la compareixença de dilluns es donarà a conèixer tota la informació relativa a aquesta decisió amb la participació de representants de comuns d'àmbit local, territorial i nacional. La roda de premsa serà oberta als mitjans de comunicació i a la ciutadania interessada. Fins aleshores, Verge en Comú Podem Sitges no farà valoracions addicionals sobre la seva sortida de govern municipal. Per tant, avui sabrem més i avui podrem fer preguntes en aquesta roda de premsa aquí davant de l'Ajuntament, com dèiem, amb representants del partit a nivell no només local, sinó també nacional i territorial. I tot això, clar, ho hem de contextualitzar. Hi havia, saben, en el pacte de govern inicial de fa ara 3 anys, poc més de 3 anys, hi havia previst aquest traspàs d'alcaldia en el darrer any de mandat, per tant, ara, d'Aurora Carbonell cap a Carme Gasulla. Estàvem tots, de fet, pendents de si això es produïa o no, pendents de si es convocaven el ple de renúncia d'alcaldia i de nova investidura. Sabem que hi ha hagut xerrades, converses, negociacions diverses, però, doncs, com queda clar en aquest comunicat, no s'ha arribat a aquest traspàs d'alcaldia i això tot apunta que ha propiciat la marxa de Verge en Comú Podem de govern. I fins aquí, diguem, el comunicat dels comuns que avui, tal com
0: sí,
1: diuen,
0: sí, en detallaran
1: més qüestions. Divendres mateix, pocs minuts després de rebre aquest comunicat dels comuns, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent publicaven a xarxes un altre comunicat donant resposta a allò que encara no s'havia detallat del tot, perquè donava resposta a aquest comunicat que no deixa de ser un anunci del que avui explicaran. Però Esquerra Republicana i Junts per Sitges i Sitges Grup Independent, perdó, ja explicaven alguna qüestió amb un comunicat amb 9 punts.
0: 9 punts, ara volia dir.
1: Exacte, algun d'ells bastant clarivident.
0: Com ja hem comentat, el punt número 4 crida especialment l'atenció.
1: Efectivament. El comunicat diu el següent: davant l'anunci de sortida de Verge en Comú Podem Sitges del govern municipal, Esquerra Republicana de Catalunya Sitges i Sitges Grup Independent volen fer les següents consideracions. 1. La nostra reafirmació en el compromís que hem expressat tant públic com en privat del pacte sota signat el juny del 2023. Un acord que articulava una majoria progressista i de consens per assegurar que Sitges continuava avançant cap al futur i que evitava un retrocés cap a polítiques pròpies del segle passat, en especial mantenint sempre la voluntat de realitzar el relleu previst en l'alcaldia. 2. La constatació que també vam fer pública de la necessitat d'articular una nova majoria que possibilités aquest relleu sense posar en perill l'obra de govern, tenint sempre en compte que el relleu havia de servir per donar continuïtat al projecte transformador i mai per supeditar la política a interessos privats. 3, que corresponia a Verds en Comú Podem Sitges la responsabilitat d'articular aquesta nova majoria amb prou antelació. Al gener, aquesta majoria ja havia d'estar definida. Tanmateix, arribats al mes de juliol, els suports necessaris encara no estaven garantits ni han estat garantits. 4, i aquest és el, diguem, el punt més letal, eh? La nostra decepció perquè en el llarg de la negociació els comuns ens han fet arribar documents que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i afectaven l'honorabilitat de l'alcaldessa i la professionalitat dels serveis de l'Ajuntament. Fins aquí no sabem a què s'està referint, ja tindrem oportunitat també de preguntar-ho avui als comuns. 5. Malgrat haver rebut aquestes propostes tard i en uns termes que no es podien acceptar, Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges i Sitges Grup Independents van treballar per assolir un nou acord progressista i amb Sitges al centre, garantint els vots dels dos partits per fer possible el canvi d'alcaldia. 6. Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents han fet, per tant, tot el que depenia d'ells. Han negociat un nou acord, han garantit els seus vots i han mantingut fins al final la voluntat de fer possible el relleu. 7. El canvi d'alcaldia, però, requereix una majoria completa, garantida i formalitzada. Verds en Comú Podem Sitges no ha aconseguit reunir aquests suports, els 11 vots necessaris en cap moment. Aquesta manca de majoria i no pas cap negativa d'Esquerra Republicana i de Sitges Grup Independents és el que ha impedit que el relleu es pugui materialitzar. 8. La decisió que Verds en Comú Podem Sitges ha anunciat avui d'abandonar el govern municipal és una decisió unilateral i adoptada després de no haver pogut articular la majoria necessària per assumir l'alcaldia. I constata que mai han interposat el projecte per damunt dels càrrecs. 9. En aquest sentit, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent continuaran treballant per assegurar que Sitges no cau en les mans de qui interposa els seus beneficis personals per davant de l'estabilitat política, institucional i les necessitats i els interessos dels ciutadans de Sitges. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Tenim aquests dos comunicats. 11 del matí, roda de premsa dels comuns. I a partir d'aquí veurem com es van desencadenant
1: efectivament
0: els sí, fets, sí. No? Perquè també caldrà saber com quedarà repartit el cart i pas.
1: Aquest és el tema. Des d'avui, diguem que l'Ajuntament de Sitges, el Consistori, el govern de Sitges, hi ha 7 regidors.
0: Sí, sí, els 4 d'Esquerra i els 3 de Sitges.
1: Efectivament. Efectivament. Que s'hauran de repartir ara, entenem, les àrees d'habitatge, acció climàtica, transició energètica i espais naturals i educació que duia Carme Gasulla i les àrees de turisme i drets socials, ciutadania i igualtat que duia Xavier Ripoll. Veurem com s'ho reparteixen, però clar, hem de dir que són 7 regidors que ja van carregadets, diguéssim, d'àrees, eh? Perquè
0: sí, no hi... És sobrecarregar encara més aquesta ja... De per si pesada motxilla.
1: Qui menys en porta, podríem dir que és en Dani Martínez, que porta esports i projectes i obres, i no és poca cosa. O l'Aurora, que ja com a alcaldessa, Aurora Carbonell, més enllà d'alcaldia, va assumir l'àrea d'urbanisme i territori. Però en David Martínez, de governació, mobilitat, recursos humans, infància i joventut... Vull dir que, clar, aquí ara ve tot un reajust, diguéssim, per aquests mesos que queden de govern, gairebé un any de govern fins a les properes eleccions municipals, i nosaltres, òbviament, més enllà d'assistir avui a la roda de premsa de Verds en Comú Podem Sitges, també mirarem de posar-nos en contacte amb la resta de formacions polítiques perquè tinguin també el seu espai al mitjà perquè puguin dir la seva.
0: Doncs veurem com es va desencadenant tot plegat, però com els dèiem aquest matí a les 11, roda de premsa que penjarem al nostre web, és a dir que
1: sí,
0: a partir del migdia doncs ja la podran escoltar, demà òbviament en parlarem i aquesta setmana, com apuntava la Carola, també doncs, n'haurem de continuar parlant.
1: Sí.
0: Carola, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara,
0: et retrobo d'aquests moments.
1: Sí, fins ara.

9 i 23. Va, fem un petit parèntesi musical, eh? Seguim en el nostre repàs per aquestes cançons de l'estiu i ens situem avui a l'any 1984 per escoltar un dels temes més recordats de Radio Futura. El grup de pop espanyol ens presentava aquell estiu, el del 84, el seu Escuela de Calor.

Escuela de Calor, un senzill que arribava al número 7 en la llista dels més venuts i classificat també en el número 8 per la revista Rolling Stone de les 200 millors cançons del pop rock espanyol. Falta.

nou repàs a les cançons de l'estiu. Avui recordant Escuela de Calor, de Ràdio Futura. Dilluns 13 de juliol, avui que hem de començar felicitant a tots els Enrics i Enriquetes que avui celebren el seu sant, Sant Enric, avui també Sant Joel, Sant Eusebi i Sant Serapió. Avui que fan anys el jugador del Barça i també de la selecció espanyola, tan en boca de tothom, Lamine Yamal, avui compleix 19 anys. També és l'aniversari de l'actor nord-americà, el conegudíssim Harrison Ford, fa 84 anys. I també és l'aniversari del xef i empresari José Andrés, que fa avui 57 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1934, començava a publicar-se Front, un periòdic quinzenal portaveu del Bloc Obrer i Camperol de Sitges. De tendència marxista i antifeixista, tenia com a objectiu difondre les idees del Bloc entre la classe obrera de Sitges. En el convuls context polític de la Segona República, tan sols van arribar a aparèixer 7 números d'aquest Front. A Espanya, tal dia com avui de l'any 1936, José Calvo Sotelo, líder de la dreta monàrquica i exministre de Finances de la dictadura de Primo de Rivera, era assassinat al seu domicili de Madrid per membres de les forces d'assalt de la República, tal dia com avui de l'any 1936. També en recordem que tal dia com avui de l'any 1985 tenia lloc el concert Live Aid a l'estadi de Wembley, a Londres. Era un concert per recaptar fons per les víctimes de la fam a Etiòpia. Hi varen actuar Queen, David Bowie, els Dire Straits, U2 i Paul McCartney, entre d'altres. Es van recaptar 150 milions de dòlars.

I posem també, com cada dia, les nostres efemèrides musicals, perquè tal dia com avui, un 13 de juliol de l'any 1991, Bryan Adams començava una ratxa rècord de 16 setmanes consecutives al capdamunt de la llista, i ho feia amb Everything I Do, It For You.

16 setmanes, com els dèiem, al capdamunt de la llista de cançons pop del Regne Unit, una balada que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula d'èxit Robin Hood, Prince of Thieves, i també va gaudir d'una ratxa de 7 setmanes al número 1 del Billboard Hot 100.

Una cançó que continua sent l'èxit més reeixit del cantautor canadenc. Va guanyar fins i tot un Grammy i una nominació a l'Acadèmia. Deixem Bryan Adams. Anem ara fins a l'any 1974 per escoltar un Elton John diferent al que potser ara tenen al cap. Elton John va començar aleshores, aquell 74, una ratxa de dues setmanes al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu 8è llançament d'estudi Caribou i el seu 3er àlbum número 1. Un àlbum que continua temes com aquest Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Un jove amb Elton John. Era l'any 1974 i aquest tema Don't Let the Sun Go Down On Me. Amb Elton John posem ja el punt final a les efemèrides d'avui. Sí que és cert que la calor extrema ens ha donat una mica de treva aquest darrer cap de setmana. Hem tingut valors molt, molt elevats, però sense aquell màxim que es va assolir fa uns quants dies, la setmana passada. Avui, temperatures que tornen a repuntar i encetem un nou episodi de calor, fins i tot més intens que els anteriors. Màximes, en general, que oscil·laran i es mouran entre els 32 i els 34 graus, amb aquesta sensació de xafogó també a la façana costanera. Què ens esperen de cara a les properes 24 hores? Ens ho diuen en la crònica diària del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta setmana es presenta de nou força càlida. De cara a dimecres s'espera un dels dies més càlids d'aquesta setmana i fins i tot de l'estiu. I és que es podran superar o es superaran aquests 40 graus a diversos municipis de l'interior del territori. Avui encara no, avui farà calor, però no superaran aquests 40 graus, sinó que es fregaran. S'arribarà als 38-39 graus a diversos municipis de l'interior, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I en conjunt, a banda de la temperatura, també cal dir que a hores de la temperatura ja és de 25 i 26 graus en molts casos, però a més, també destaquem aquest cel enterbolit per la presència de núvols alts que deixen aquest cel entrenyinat, aquesta calitja també força destacada. I també tenim alguns núvols mitjans a punts del litoral i fins i tot cap a l'extrem sud del territori no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble de cara al migdia. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Feia temps que no escoltàvem els Manhattan Transfer i aquest Spice of Life, en aquesta tornada al món musical de la formació dels Manhattan Transfer. 9 i, vinga, ara mateix 40 minuts del matí, repassem l'actualitat dels diaris, vaja, els incendis, aquest incendi d'aigua a Múrcia que és el que més preocupa en hores d'ara, l'incendi també a Almeria, Los Gallardos, actualitat esportiva també, avui que les cròniques esportives parlen de Yannick Sinner, òbviament, com a guanyador de Wimbledon, de Marc Márquez, del món del motor. Estem a les portes d'una Espanya-França, el que jugarà demà a les semifinals del Mundial. En fi, que estem prou distrets.

0: I bé, l'última hora d'aquests incendis que cremen des de fa dies a Catalunya i també a Espanya. Més de 260 efectius dels bombers i una setantena de vehicles han treballat tota la nit en l'extinció d'aquest incendi forestal que crema entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Al matí s'hi han incorporat 4 mitjans aeris. Un incendi que continua actiu, que s'ha originat a Aiguamúrcia, ahir diumenge a la tarda, en una zona coneguda com la Vall d'Infern, i crema també els municipis de Pontons i Querol, on es va ordenar per prevenció l'evacuació de diferents nuclis habitats, mentre que es manté el confinament de 2.500 persones. El foc té un potencial per cremar un miler d'hectàrees i a hores d'ara ja n'afecta unes 114. Per altra banda, també les informacions apunten a que s'ha estabilitzat ja l'incendi de Los Gallardos, que ha cremat 7.000 hectàrees i els evacuats, per tant, també poden tornar a casa. La mort d'una dona britànica de 93 anys que estava hospitalitzada eleva ja fins a 13 la xifra de víctimes mortals de l'incendi. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia, Pitu, de nou. Doncs sí, els
0: aquests dies que no parem de parlar d'aquests malaurats focs.
1: D'aquests incendis.
0: I en el cas de Los Gallardos, que evidentment ha tingut afectacions personals amb la mort d'aquestes 13 persones.
1: Sí, sí, convertint-se ja en un dels incendis més importants i més tràgics, d'alguna manera, dels darrers anys a l'estat espanyol. De fet, avui La Vanguardia fa una mica com de resum i explica que els incendis forestals han cremat un 150% més d'hectàrees que el 2025 per aquestes dates, per tant, s'està cremant més. Això no vol dir que en la xifra global de percentatge d'hectàrees cremades al llarg de l'any haguem de superar la de l'any passat, però a hores d'ara, això també produït per aquestes onades de calor primerenques que hem tingut, doncs portem més hectàrees, més percentatge d'hectàrees cremades respecte a l'any passat. Focs, per tant, especialment virulents, tot i que venim d'uns anys, dos anys, de molta pluja també, però justament això, que algú podria pensar, tanta pluja, doncs anirà bé perquè hi hagi menys focs. El que ha fet la pluja, justament, és que ha propiciat una vegetació molt més frondosa, i això alhora, amb la sequera que estem patint ara i amb el fet de que ara no plou, està tot molt sec, doncs aquesta vegetació frondosa està molt seca, i això, per exemple, es contempla perfectament aquí el Garraf, que està sequíssim, tot i que hem tingut un hivern de forta pluja, però sí, està molt sec ara mateix el Garraf, no? I això ha fet doncs que fins al dia 5 de juliol a Espanya hagin cremat 50.750 hectàrees forestals, que, com dèiem, és gairebé un 150% més respecte a les mateixes dates de l'any passat. Per tant, xifres, diguem, d'alguna manera preocupants, que preocupen els experts d'aquests sinistres, i sobretot perquè el que preocupa és que el foc, a hores d'ara, aquest tipus d'incendis, al moment en què se'ls escapa de les mans, no el poden controlar, en molts casos acaben sent tràgics, com és el cas de Los Gallardos, i aquest d'alguna manera és el gran perill, que la xifra de focs de grans hectàrees, que són més de 500, que els diuen grans focs o grans incendis, està augmentant. Pel que fa a les causes, doncs els experts, ho hem comentat altres, la setmana passada ho comentàvem, bàsicament es redueixen a tres factors: un és la crisi climàtica, l'altre és la manca de prevenció i l'altre és l'abandó rural. El fet de la desaparició del món rural i de creació d'aquests mosaics rurals no ajuden aquells focs a controlar els focs, la manca de prevenció òbviament tampoc no ajuda, i la crisi climàtica d'alguna manera el que fa és en molts casos fomentar que el foc vagi creixent. A hores d'ara a Catalunya estem en risc elevadíssim d'incendis, amb aquest incendi, com deies, a la zona d'Aiguamúrcia,
0: sí.
1: Que aquest matí han hagut fins i tot d'evacuar algunes urbanitzacions, no per un risc immediat, perquè fins i tot explicaven aquest matí a RAC1 que potser fins i tot el foc no arriba a passar per la zona, però d'alguna manera, de manera preventiva, hi ha determinades urbanitzacions a la zona que els han demanat que agafessin medicaments, papers, allò el més important, el més rellevant, i que marxessin de casa.
0: Parlaves abans de pluja. No sabem si hem de fer cas o no, però ja fa dies que escolto que el proper mes d'agost serà un agost plujós. Benvinguda serà aquesta pluja. Mentre no faci malbé altres històries, saben que el mes d'agost és el mes més prolífic amb festes majors arreu del país. Per tant, vaja, no creiem que sigui allò massa important, però vaja, és que no sé, ara parlar d'una cosa que no sabem... També...
1: No, i esperem que arribi la pluja, perquè és veritat que la necessitem.
0: Sí, sí, que farà
1: esperem
0: molta
1: que
0: falta.
1: Arribi la pluja bona, que en diuen aquell ploure bo, no? Que no fa mal, perquè també és veritat que moltes vegades, després d'aquests períodes d'onades de calor severes, com que el mar s'escalfa molt, el que després tenim són pluges torrencials, i això tampoc, diguem, que no ajuda gaire. Però estem en aquest moment vital, actual, social, de crisi climàtica, que el que estem veient i cada vegada més és que doncs, les, diguem, les afectacions meteorològiques són cada vegada més extremes, no? Passem de grans sequeres a pluges torrencials...
0: A pujades.
1: En fi.
0: Vinga, doncs deixem els incendis, deixem els focs, deixem la calor per parlar ara d'altres qüestions. Mariano Rajoy.
1: Sí.
0: Que, vaja, ha tornat a situar-se en el centre de la polèmica, en aquest cas per,
1: sí, anava a dir, eh?
0: Per unes declaracions futbolístiques, però que a França han sentat, vaja, com vulgarment es diu, una patada al cul.
1: Sí.
0: Saben que demà França i Espanya jugaran una de les semifinals del Mundial d'aquest 2026 i l'expresident del govern espanyol va escriure, em sembla, que la selecció francesa té una plantilla d'altíssim nivell, però sense francesos.
1: Efectivament, això és el que va dir...
0: Una frase que, evidentment, ha desencadenat, vaja, una llau de crítiques i ha estat illada de racista.
1: Sí, sí, això ho va escriure, va ser una columna d'opinió que signa durant el Mundial de Futbol a El Debate, que és un diari digital, propietat de l'Associació Catòlica de Propagandistes, per cert. Ell també escriu, també em sembla que és el Marca, em sembla que també va escriure alguns articles d'opinió, i en el que venia a dir això, doncs venia a dir que França té un... lloava França com a selecció de futbol, diu, llàstima que no són franceses. I a partir d'aquí ha obert una crisi diplomàtica...
0: Sí, sí, la caixa dels trons.
1: Una crisi diplomàtica, perquè sortit el govern francès en tromba a acusar de xenofòbia a Mariano Rajoy, i a més ho han fet de la dreta, de l'esquerra,
0: sí,
1: ho han
0: sí.
1: fet tots, ha sortit Macron, però també ha sortit el socialista, per tant ha sortit tothom d'alguna manera, i de fet s'estan plantejant, sembla ser, fins i tot redactar algun tipus de resposta conjunta a aquestes declaracions, que més enllà d'òbviament desprendre un tint xenòfob, ben d'algú que va ser president d'Espanya.
0: D'un govern, com en aquest cas l'espanyol. Per exemple, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, va dir que si aquestes paraules de Rajoy són exactes, resulten absolutament inacceptables i no representen la realitat del país. En la mateixa línia, l'ambaixada de França a Espanya ha recordat que tots els integrants de la selecció tenen nacionalitat francesa i que 23 dels 26 convocats van néixer al país. Fins i tot Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, a través del seu perfil de X, va dir: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él, jugando al fútbol, cuidando a nuestros mayores o abriendo negocios."
1: I de fet el que va dir exactament Mariano Rajoy es va dir, va definir la selecció francesa com un adversari formidable de un altíssimo nivell, eso sí, sin franceses. Clar, òbviament, doncs clar, crisi diplomàtica que aquest senyor... que ara per les seves cròniques...
0: Allò la deixes anar
1: pensant
0: que vaja, que això no resultarà o no obrirà cap caixa de trons, quan crees precisament l'efecte contrari.
1: De fet, hi ha declaracions similars, ja les havia fet en el seu moment Jean-Marie Le Pen, demanant, d'alguna manera deixant entreveure això, que feien venir jugadors de fora per representar el país i tot plegat. Allò en aquell moment ja va ser d'alguna manera criticat i qüestionat. També el Mundial del 98 va insistir en que era una selecció prou francesa, però estàvem parlant de Jean-Marie Le Pen, que és l'ultradreta francesa.
0: Sí, sí.
1: Clar, aquí és Mariano Rajoy, que és un expresident que no sé si sap molt de futbol o no, però diguem, saps? I que clar, s'ha ficat aquí ara en un embolic. I el que també crida l'atenció és que ningú del Partit Popular ni el partit com a partit ha sortit a dir res, ni asa ni bèstia, ni blanc, ni negre. Mm-hmm. En fi, bueno, crisis, si no en teníem prou, doncs...
0: Sí, anem això. De crisi en crisi, eh? Crisi climàtica, crisi política, crisi de tots els colors. Què més hi posem, Carola?
1: Vinga, va, qüestions un pèl més superflues, podríem dir, però també sí, interessants. No sé si saps què són els...

0: ella va crear aquests premis d'alguna manera a moda de Goya del cinema, però com Goyes d'aquesta nova professió, que és la de creadors de continguts o maldita influencers, perquè hi ha molts que no els agrada això d'influencer i es diuen creadors generadors de continguts. Una professió que està creixent d'una manera exponencial, cada vegada en tenim més, amb més àrees, no només en lifestyle, que li diuen, o moda, sinó també en esport, etc, etc. Ella va crear aquests premis, i són uns premis que sempre s'havien realitzat a Madrid, són uns premis que s'han anat fent grans, que ja compten de pregala, de postgala, que hi ha dress code, tot plegat. Doncs l'anunci avui, ho explica La Vanguardia, és que els Ídolo es muden a Barcelona. Dulceida, no sé si ho sabreu, bueno, segur que ho sabeu, ha estat presentant un programa de TV3 que es diu La Gran Cita, ha estat una de les, de les cares d'alguna mediàtiques d'aquesta nova temporada del 3CAT, no? D'aquest relleu que hi havia amb cares. Ella ha presentat aquest programa, que no ha anat malament, no ha funcionat malament. De fet, em sembla que hi ha prevista una segona temporada, i aquest programa es feia amb un gabinet de comunicació, amb una empresa que es diu Mass Media Group. Es van conèixer allà, que era qui produïa el programa, ella el presentava i aquest grup empresarial de comunicació el produïa. S'han trobat i ara han acordat com fer negoci i traslladar els Ídolo a Barcelona. Per tant, la propera cita dels Ídolo, que em sembla que és al desembre, a principis de desembre, serà a Barcelona. I això algú podria pensar, bé, bueno, quina rellevància té això? Doncs té prou rellevància, perquè és un sector que clarament està en creixement. Estem parlant de que entre tots aquests generadors de continguts, d'alguna manera generen influència a 50 milions de persones, és a dir, són moltes persones, és a dir, és molta gent que segueix aquestes persones, és molt de pes el que tenen els que hi treballen en aquesta nova professió. No sé si podem posar-ho al nivell dels cineastes, tenint en compte que la història del cine és llarguíssima, no? I no voldria fer comparacions, però sí que, diguem, en l'actualitat tenen un pes molt important. I d'alguna manera aquí també hi ha un moviment de Barcelona voler-se col·locar com a capital del multimèdia, de l'audiovisual, és a dir, d'alguna manera centralitzar els esdeveniments lligats a aquesta professió més mediàtica o més audiovisual, podríem dir. I avui s'anuncia, no sé si Madrid farà resposta o no, sens dubte és un cop per Madrid també, que Catalunya, és a dir, és un plus per Catalunya i per Barcelona en concret, i jo crec que és un cop també per Madrid, que aquests grans esdeveniments...
1: A Madrid no estaran massa contents perquè portem una ratxa, déu-n'hi-do, entre la Sagrada Família, entre el Tour. Ara això, clar, és que...
0: Clar. I ara això que el que dic, diguem que no és allò que dius... Els Goya ja sabem, per exemple, que ja fa uns anys, que em sembla més molt oportú, que el que fan és triar cada any una ubicació, un lloc diferent, del territori. I a més, mirant de descentralitzar-ho sempre, és a dir, que no sigui Madrid. Era un dels objectius, no? Perquè si no tot s'acaba celebrant a Madrid. Però, clar, no deixa de ser, sobretot no deixa de ser un esdeveniment en creixement, que aquest és el tema. No és allò, més enllà d'un esdeveniment, sí que és consolidat perquè ja fa 5 anys que s'hi celebra, però és un esdeveniment en creixement i una professió que és òbviament en creixement i que avui en dia és una de les grans noves professions que han sortit en els darrers anys, perquè de creadors de generadors o creadors de continguts, doncs això fa 10 anys ningú n'en parlava.
1: Algú pot pensar, això, creadors de continguts, influencers, no es pensin, perquè està cada dia. És un... sí. Al peu del canó.
0: 24/7, No, a mi em sembla una...
1: No ha de ser senzill, eh? No, després no. T'agradarà més, menys, serà més o menys criticable, t'agradarà el que diuen, el que fan, el que deixen de fer, com ho fan, del dret, del revés, però vaja, el seu mèrit té quan són persones que estan allò dia sí, dia també, explicant el que fan.
0: Sí.
1: Que és això, no? Vull dir, explicant el que fan.
0: Sí, no.
1: No sé si dir-ho així.
0: Sí, clar. Entenc que, clar, hi ha de molts nivells, no? Que al final, això és una nova manera de fer publicitat. Perquè aquí també, què ha passat? Que aquí la publicitat ha vist en els creadors de continguts un nou canal per publicitar-se, que els surt bastant més econòmic que un anunci a la televisió i que els repercuteix molt més. I cada vegada és menys econòmic també per ells, perquè també cada vegada els catxers dels influencers i de les influencers cada vegada és més elevat. Però d'entrada el que van trobar és un canal per arribar i publicitar producte

0: que arribava clar, aquí... molt ràpid a un nínxol de gent molt potent, molt influenciable i que, els, que era molt més econòmic.
1: Aquí les marques, com es diu en aquest cas, han trobat un filon.
0: Clar, efectivament. Han trobat un filon. Efectivament. Sí, sí, sí, i aleshores això és el que ha convertit que aquesta feina hagi passat de ser una feineta curiosa, diferent o plegat, a una feina molt, molt important on hi ha gent que està guanyant molts, molts, molts diners, però això és per l'entrada de la publicitat. A partir d'aquí, doncs, hi ha generadors de continguts i creadors de continguts que realment expliquen i parlen i diuen coses molt interessants, d'altres doncs, que podríem considerar que és més superflu perquè el que venen a fer és parlar de si s'han aixecat amb el cabell cap a una banda o cap a l'altra, i això doncs, a molts ens pot semblar de poc interès. Però fora d'això, n'hi ha, per exemple, de gastronòmics, i hi ha influencers gastronòmics que són molt interessants, o fins i tot a nivell esportiu, o és a dir, a molts nivells, a nivell de salut hi ha generadors de continguts o creadors de continguts que parlen de matèries de salut que són molt interessants.
1: Sí, sí,
0: també.
1: Sí, sí,
0: al final
1: sí, sí. Hi ha de tot.
0: És un sector que, ha, ja, que, sí, sí. Que ha arribat una mica...
1: Muy variopinto.
0: A tot arreu.
1: Molt bé. Parlant de cinema, sí. La notícia ha estat la mort, així, de manera sobtada, diguem-ho sí. Així, de Sam Neill.
0: Sí.
1: Qui és Sam Neill? Perquè els que no segueixen o no són cinèfils, és un dels rostres més reconeixibles a nivell internacional gràcies a pel·lícules com Jurassic Park, no? Entre
0: sí,
1: d'altres,
0: sí,
1: no? O
0: de
1: piano.
0: O el piano, sí, sí. Sí. Sam Neill, exacte, una de les cares protagonistes de Jurassic Park, que ha mort avui als 78 anys d'edat, que a més apareix en una fotografia justament al Festival de Sitges, perquè va venir al Festival de Sitges en el seu dia, i no expliquen gaire cosa, sembla ser que aquest home havia passat i havia superat un càncer complicat a través d'un tractament prou innovador, però que no seria la causa de la mort de Sam Neill, que, doncs, com dèiem, avui amb 78 anys ens ha deixat.
1: Bé, hi posem una mica d'informació esportiva, i és dilluns, i normalment els dilluns venen amb aquella dosi extra d'esportistes que han aconseguit fites importants, com és el cas de Jannik Sinner. L'italià doncs, ahir es va convertir en el desè professional que revalida títol a Wimbledon. Es va enfrontar a la gran final a Zverev, un Zverev que va jugar a un molt bon nivell. De fet, vaig tenir l'ocasió de seguir el partit, no tot, però bona part, i vaja, va ser un partit d'un nivell extraordinari entre aquests dos tenistes, l'actual número 1 i l'actual número 2. Saben que Carlos Alcaraz ja fa uns mesos que està fora de la competició per una lesió, encara s'està recuperant, i vaja, Jannik Sinner, que no ho ha desaprofitat, tot i que sí que no va poder guanyar Roland Garros, que sí que va guanyar Zverev, doncs ha revalidat aquest títol de Wimbledon, i per tant Jannik Sinner que eixampla encara una miqueta més el seu currículum de victòries. Jannik Sinner seria un dels noms propis de l'actualitat esportiva. L'altre podria ser perfectament el de Marc Márquez, que ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Per tant, Marc Márquez, que s'acosta al liderat d'aquest Mundial de MotoGP, de Jorge Martín. El Barça, que arrenca avui la pretemporada, per tant, no hi seran tots, evidentment, perquè hi ha jugadors que encara estan disputant el Mundial. I el que sí que queda ja confirmat és que el Barça serà dels equips que no començarà la temporada, o no començarà el partit de Lliga el 15 i 16 d'agost, em sembla que és, sinó que per aquelles qüestions de que hi ha jugadors encara que estan jugant al Mundial i que afecten els equips de primera divisió, doncs aquella jornada s'ajornarà. Per tant, el Barça començarà a jugar el seu primer partit de Lliga coincidint amb la Festa Major, crec que és el 23 o el 24 d'agost, al camp de l'Elx. I vaja, i poca cosa més.
0: Nou fitxatge al bàsquet, no?
1: Sí, no em faig dir ara com es diu.
0: Jo tampoc, un pivot molt alt.
1: Sí, sí.
0: De 2 metres... no sé on, no sé què.
1: Sí, matí. Olivier és un nom impronunciable gairebé, però vaja, el Barça de bàsquet que continua generant... Olivier Nkamouwa.
0: Molt bé. Camoua.
1: Estoy muy contento de estar aquí, va dir.
0: Molt bé, ens alegrem.
1: És dels pocs que deu estar content d'estar aquí, perquè, clar, evidentment, el Barça que ha anat, no diré fitxant, però vaja, s'està donant molt amb el mercat del bàsquet últimament. Jugadors que es comprometen amb equips i que ells mateixos paguen la clàusula abans de començar la temporada per marxar a altres equips. La setmana passada vam tenir el cas més recent de Moses Wright, que el tenia el Barça ja lligat, però el jugador, veient el percal, que el Barça no té ni entrenador, no té ni director esportiu, en fi, va dir que jo no vinc aquí.
0: Que no ho veig clar,
1: no ho veig clar. Va pagar 900.000 euros i se'n va anar a Olimpia Milano. Val? I ahir, o aquests últims dies, Alfa Diallo, que s'havia compromès amb Dubai Basket, l'equip que entrenarà Xavi Pasqual, ha dit que ara que marxa a l'NBA. Per tant, pagarà sense haver debutat.
0: Ai, senyor. Per cert, ara que parlaves de tennis de Wimbledon que ha guanyat Sinner, no sé si l'has vist el documental del Rafa Nadal.
1: Sí, l'he vist. El vaig acabar de veure la setmana passada.
0: L'he vist aquest cap de setmana i m'ha agradat molt. I, escolta'm, si ja ens traiem amb el barret amb aquest senyor, increïble. Ha fet tota la carrera amb dolor,
1: Sí.
0: Tota una carrera esportiva
1: amb dolor. És un documental que ha posat de manifest el com un jugador, en el seu cas...
0: La capacitat de sacrifici,
1: Ha tingut una capacitat de resiliència, mai millor dit, perquè ha hagut de conviure bona part de la seva carrera esportiva amb dolor.
0: Pràcticament tota.
1: Sí.
0: Pràcticament tota, amb dolor. Però amb dolor que arribava al final a dormir-se el peu per no sentir. És a dir, tinc el dolor i ja la solució és...
1: M'infiltreu...
0: Punxa'm els nervis, anul·la'm els nervis sensitius, perquè així no sento.
1: I a vegades anant fins i tot a la contra dels serveis mèdics, que deien, tu no pots jugar. No, jo jugaré, a mi em punxeu, però jo haig de jugar.
0: No, increïble, i ostres, vaja.
1: Sí, per treure's el barret.
0: Hi ha un moment que apareix el McEnroe, que fa un comentari molt bo, com dient, sí, home, ja que li posin una vena als ulls i que jugui sense veure, no? És a dir, què més ha de fer aquest paio, Però, vaja...
1: Rafa Nadal, que va tenir dos grans rivals en la seva carrera esportiva, com van ser en Roger Federer i Novak Djokovic. Primer un i després l'altre, clar, és que...
0: Primer només en Federer i després s'hi va afegir Djokovic,
1: que déu-n'hi-do.
0: I tots parlen meravelles, els dos apareixen al documental,
1: evidentment.
0: Els dos parlen meravelles perquè, a part... és un bon company, se'l veu que és un bon company, però aquests documentals, clar, t'ensenyen moltes vegades el que hi ha darrere, no? I de tots aquests campionats, copes, calebes, no sé què, i ostres, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm.
1: Sí. Aquest documental que poden trobar
0: a Netflix.
1: Com també poden trobar el de Carlos Alcaraz i altres també.
0: No m'ha agradat tant el d'Alcaraz.
1: Bueno, és una altra manera.
0: El documental.
1: És una altra manera d'entendre l'esport d'elit, Carlos Alcaraz, que té molt clar que ell no renunciarà a sortir i si ha d'anar a la festa hi anirà i si vaig anar un cap de setmana a Eivissa hi aniré.
0: No vol renunciar a la vida.
1: No.
0: Que és el que va fer Rafa Nadal.
1: Tenen una cosa en comú, tant Rafa Nadal com Carlos Alcaraz, que tenen molt clar el que representa la família.
0: És a dir, el paper de la...
1: En l'escala de valors està el número 1.
0: El paper de la dona de Rafael Nadal, a mi em sembla crucial. Mm-hmm. El dels pares també, però el de la dona...
1: El de viure em refereixo també en aquest entorn més familiar, no?
0: Sí,
1: és a dir, que no t'allunya, sinó que tot el contrari, encara que és més afecció.
0: Ser conscient que és un entorn que t'ajudarà, no? I que et protegirà, i sí, és molt, molt, molt interessant. I ara que veiem aquests campionats, no? Perquè Sinner doncs és un altre gran, no? Igual que Zverev, que és un altre grandíssim, doncs darrere d'aquests campions i d'aquests cracs de l'esport... moltes vegades doncs, hi ha això, molt patiment, molt sacrifici, molta resiliència, moltes conviccions, moltes vegades, no? Està bé.
1: Doncs amb això acabem aquest repàs dels diaris d'avui. Carola, gràcies.
0: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

0: Vinga, anem a parlar d'un nou projecte que arribarà a Sitges en breu. Encara no sabem ben bé quan. Bé, més o menys sabem, més o menys, però en tot cas en breu. Estem parlant de... Saben que Sitges ubicarà un nou centre mèdic, a serveis mèdics Penedès, a tocar de camí cap allà amb l'Ola Anglada, és a dir, en aquell replà, en aquella peça de terreny que queda entre el Sorli i la residència Sitges Park. De fet, ja ho estaran veient, que s'està construint, que s'està elevant, ja han pujat, diguem, i han fet els pisos de baix, i ara ja estan construint cap a dalt. Em van parlar fa unes setmanes amb el director de Serveis Mèdics Penedès, amb en Josep Panyella, de tot el projecte, però ens teníem pendent parlar d'una part que inclourà, o d'una unitat que inclourà aquest nou centre mèdic, interessant, novedosa, innovadora, i amb la que hi ha dues persones, dues cares conegudes de la ràdio, una des de fa més temps, l'altra no tant, totes dues vinculades al món esportiu, una més des de la pràctica, diguéssim, l'altra més des de la part nutricional, i tots dos estaran darrere d'aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell que inclourà aquest centre mèdic de serveis mèdics Penedès a Sitges. Ells són en Jaume Jiménez, nutricionista. Què tal, Jaume?
1: Bon dia, com estàs?
0: En Jaume Jiménez el recordaran perquè va ser col·laborador d'aquí de la ràdio en una secció de nutrició, que saben que ell té darrere el projecte de nutritional coaching aquí a Sitges, i ara està també amb aquest SM Performance, no? Així heu anomenat aquest projecte. I amb en Jaume Jiménez, nutricionista, i una altra persona molt estimada per aquí la ràdio, sobretot per aquells, les cases esportives, i ara deia, faia molt de temps que no venia aquí, i ara ja d'entrada li demanarem disculpes només arribar. Toni Ponce, què tal? Bon dia.
2: Molt bé.
0: El Toni el recordareu perquè ho ha guanyat tot en natació adaptada, i cada vegada que guanyava en natació adaptada, perquè també va estar nedant aquí al Club Natació Sitges, doncs passava per aquí la ràdio, el trucàvem, etcètera, etcètera, i saben que és vilafranquí, però el van mig adoptar a Sitges, sí. No, Toni? I ell serà el coordinador, a banda de fisioterapeuta, serà el coordinador d'aquest projecte. I abans que res, per començar, al Toni li hem de demanar disculpes, i li demanem des de la ràdio, ho he fet en privat, però vull fer-ho en públic, li demanem des de la ràdio, però li he de demanar també l'Ajuntament, i aquestes no em corresponen a mi. Les de l'Ajuntament no em corresponen ni a mi ni a la ràdio. I és que la porta d'accés, la porta que dona accés a l'ascensor per aquest edifici fa mesos que està espatllada. I avui jo no hi he caigut perquè el Toni el veig com un superhome i no hi he caigut. És que és un superhome i ha arribat aquí dalt, però en Toni va amb una cadira adaptada. I aleshores, clar, com que es pot posar dret, no? I amb l'ajuda de pares, del Jaume, etcètera, has pogut arribar aquí, però això passa, de tant en tant, Toni, encara.
2: Sí, clar, a vegades passa. A vegades pot passar que una porta deixa de funcionar el dia anterior, però bueno, les coses que sobten és això, no? Que en temes públics on ha d'haver un mínim, ha d'estar-hi.
0: Ha de ser-hi. Doncs ja està. Disculpa'ns per part de la ràdio perquè no hi vam pensar, la veritat, en avisar-te i ho haguéssim hagut de fer. Però, insisteixo, hi ha unes altres disculpes que no em corresponen ni a mi ni a aquesta casa, que és la ràdio. Sí que li corresponen a aquesta casa on ens ubiquem, que és l'Ajuntament, i és que no em sembla ni mig normal que la porta que permet l'accessibilitat universal, d'alguna manera, a un edifici públic com és la Casa de la Vila, faci mesos que no funciona. Ja està. Dit aquí, anem a parlar del que ens porta, del que ens ocupa, que és aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell. A veure, com comença tot això? Qui truca aquí? És en Josep Panyella que truca, Toni. Després com hi entra en Jaume. Toni, com va això?
2: Bueno, qui coneix el doctor Panyella és una persona que no para de pensar, que sempre està buscant més projectes, és molt ambiciós. I bueno, doncs un dia em va trucar i jo ja fa temps que em vaig desvincular una mica de l'empresa per motius d'esportius i tal, i llavors tenim contacte, tenim confiança, i ell sap que jo estava allà, i llavors em va trucar i em va dir, mira, tinc una idea al cap, aviam què opines tu. Dic, bueno, explica-me-la, no? I ell estava des de sempre, el doctor SMP ha estat molt vinculat amb l'esport, és més, es veu que fa molts patrocinis amb molts equips ni entitats particulars a nivell d'esportius, i ell tenia això, no? Aquesta idea. Llavors vam dir que volíem donar un servei nou, enfocat molt en el que és el tema esportiu, però enfocat molt a el que és aquestes persones, aquests esportistes que ja es dediquen semiprofessionalment o professionalment a l'esport, que li dediquen molt de temps, molts recursos, pues intentar-los ajudar al màxim.
0: I vas dir que sí.
2: Home, és que a nivell, a mi el Panyella, a nivell personal, sempre li he dit, sempre ho dic, li he d'agrair molt, m'ha deixat fer tot el que volia en el nivell esportiu, m'ha ajudat en els moments més complicats, i a part d'això és que a mi m'encanta tots aquests reptes xulos, ambiciosos, en tema esportiu, al nivell, llavors és, era una idea que a mi també m'entusiasma i clar que no, li vaig dir que no, vaig dir que sí.
0: Jaume, i en quin moment hi entres tu?
1: Bueno, jo de fet va ser... em vaig enterar que muntaven aquest... O sigui, que estava en construcció i vaig parlar amb el doctor Panyella. Vam estar parlant i de seguida ens vam posar d'acord i em va dir, escolta, doncs m'interessa molt la part de nutrició, l'experiència que nosaltres aportàvem com a nutritional coaching, i a partir d'aquí doncs em va presentar el Toni a l'excel·lent equip i, bueno, hem muntat el projecte, però prou bé, prou bé.
0: Un projecte que dèiem dedicat a esportistes, professionals, semiprofessionals, que entenc que és un nínxol que cada vegada és més elevat, no? És a dir, diguem que d'aquesta semiprofessionalitat, no? O persones que s'hi dediquen de manera semiprofessional a l'esport, és a dir, moltes vegades tenen altres feines, però la comparteixen, no? O conviuen també amb un nivell esportiu ja de cert nivell. Entenc que és un nínxol creixent, això? O és una percepció que tinc? És a dir, que cada vegada hi ha més gent que està en aquesta pràctica esportiva semiprofessional.
2: Sí, home, ja es veu cada cop més, no? Per exemple, aquí a Sitges es veu molt aquests triatletes que ells treballen tranquil·lament les seves hores i el seu hobby és fer triatlons. Però clar, un triatló s'ha de preparar, un triatló s'ha de fer bé. Llavors crec que una de les coses que volem treballar, lògicament sempre basat en esportistes d'elit, és també donar aquest servei a gent que li dedica hores també, que li dedica molta importància, que està entrenant, que després de la seva vida laboral se'n va fer els entrenaments per preparar una bona triatló, o fan Ironmans, gent semiprofessional que fan Ironmans. Que dius, és que és una borrada el que estàs fent a sobre compaginant amb aquestes hores, no? Llavors sí que també crec que serveis mèdics, nosaltres volem donar també l'ajuda a aquestes persones semiprofessionals, perquè considero que jo, sent esportista d'èlit, jo crec que també és molt important el que estan fent, perquè no és gens fàcil. Per tant, jo crec que aquest servei també li volem donar per intentar-los ajudar que arribin de millor manera a aquesta cosa.
0: I no sé si alhora és una manera de potenciar, no? De potenciar d'alguna manera la pràctica esportiva, no cal que sigui aquests grandíssims nivells, no? Però d'alguna manera donar suport a aquesta gent que, com deies ara, no? Decideix per opció, per tria de vida, no? Decideix dedicar-hi moltes hores al dia, a la setmana, a una pràctica esportiva que potser ni li genera res remunerat, al contrari, li costa diners, però és una tria que fan. No sé si és una manera també de fomentar aquesta vida saludable, aquesta vida activa, aquesta pràctica esportiva com a part interessant per tenir una vida saludable, no? En definitiva, si d'alguna manera posar-los un espai de aquí us cuidarem, no? És una manera de dir, escolta'm, aposta per això perquè hi ha un grup de gent que et cuidarà, no?
2: Sí, per això jo crec que el que vam muntar amb l'equip, no? És dir, jo què sé, o sigui... És que per mi és igual d'important una persona que es marca poder anar a una triatló i fer-lo en X minuts. Llavors, clar, nosaltres volem ajudar-lo, no? A nivell, parlo jo com a fisio, preparació física, tal, o a nivell, sobretot, nutricional, no? Que és on el Jaume jo crec que té moltíssima feina, no? Perquè moltes vegades no solament és entrenar, és saber cuidar-se, que la gent, no, jo entreno, i és molt complicat.
0: I aquí ve, de fet, la nutrició, no? Avui en dia ja és, de fet, diguem que en l'esport d'altíssim nivell és una part indispensable, no? Això ho veiem amb els futbolistes, no? I hem vist canvis que han fet grandíssims, només canviant la nutrició, per tant, s'ha convertit en una part indispensable amb això, no?
1: Sí, jo crec que la nutrició realment és un dels camps, la fisioteràpia, l'entrenament, o sigui, està molt establert en qualsevol tipus d'esportista, però la nutrició sí que és veritat que en els últims anys ha tingut molta més importància. Per què? Segurament perquè moltes esportistes l'han fet visible, han explicat i s'ha vist realment el canvi, perquè parlant de triatló, fa 3-4 anys va sortir un estudi que parlava que estudiava els triatletes que eren semiprofessionals, no? Aquesta gent que treballa, i el 80% d'aquests esportistes patia algun grau de sobreentrenament. Sí, estem parlant de gent que treballa 8, 9, 10 hores, entrena 15 o 25 hores a la setmana, perquè depenent de la distància de triatló te'n pots anar tranquil·lament a 25 hores, i realment l'entrenament és fonamental, la fisioteràpia és fonamental, el descans, però també la nutrició. Per tant, sí que és veritat que cada vegada hi ha més consciència, però també cada vegada hi ha més informació contradictòria. Per tant, és molt important poder donar un servei de la màxima qualitat a tota aquesta gent, tant semiprofessional com professional, amb rigor científic. Això és el que moltes vegades no es fa en l'àmbit de la nutrició clínica i cada vegada més amb la nutrició esportiva.
0: Clar, de fet, no sé si és una de les feines que teniu ara, no? D'anar desmentint bulos constantment, no? Sobretot que arriben a través de les xarxes, no? No sé si dir xarlatans o no sé dir què, no? O pseudoprofessionals que van, doncs això, dient o donant informació per bé, per acords publicitaris que tinguin, etc, que moltes vegades doncs, no correspon a res científic. No?
1: Sí, de fet, una part de la visita la dediques a explicar-li a l'esportista si això és veritat o això és mentida i, sobretot, que això és el que volem engegar a serveis mèdics, donar la màxima qualitat en rigor, perquè treure carbohidrats o posar carbohidrats, o sigui, tota aquesta labor és del nutricionista i, evidentment, hem d'anar cap a la individualització. Depenent del tipus d'esport, t'anirà millor pujar hidrat, segons quin esport tinguis, t'anirà millor reduir carbohidrats, o sigui, sempre tenir una vessant i treballar amb l'equip. Nosaltres el que fem, el que jo ja faig com a membre d'equips professionals, és treballar conjuntament amb l'entrenador, quin tipus d'entrenament està fent, quin tipus de lesió té, o sigui, quin és l'objectiu, i adaptar la nutrició a cada situació. Això és el que ara mateix amb nutrició esportiva és el que s'està fent i el que crec que és el camí.
0: Per tant, Toni, què és el que hi trobarem aquí a SM Performance? Trobarem, entenc, un equip multidisciplinar, eh?
2: Sí. Bàsicament el que nosaltres vam muntar és un component d'una fisioterapeuta que serà l'Helena,
0: sí.
2: Jo com a fisioterapeuta també i a la vegada un coordinador de tot l'equip que tinc, el Carles, que serà el nostre preparador físic, que el tindrem també in situ quan tinguem les instal·lacions, tant el fisio com el preparador, com jo, aquí a Sitges. Després tenim la doctora Roura, que serà la peça també d'entrada i d'ajuda de diagnòstic i tal. Després tenim el Jaume, evidentment nutricional, i després tenim, en aquest cas, també hem incorporat un psicòleg esportiu, que a vegades també és molt important no solament treballar el físic, sinó la ment, i que és el José Antonio Marí. Vale? Llavors, això és l'equip. El que sí que a nosaltres ens agrada dir és que un esportista de vegades vol tots aquests serveis i ha d'anar cap aquí, cap a un centre com l'altre. Aquí tot estarà unificat, tot tindrem un treball molt multidisciplinar, molta comunicació, on sabem per on ha passat cada esportista, sabem què diu cada professional i entre tots encaminar-lo a aquell gran objectiu que es plantegi.
0: Això va adreçat només a persones que es plantegin grans reptes o no? O persones amb diguem que fan pràctica esportiva, no professional, però potser sí que igual d'intensa o de dura també hi podran adreçar-s'hi?
2: Aviam, ara no. Lògicament la nostra idea és anar molt enfocat al que es dedica o al que semiprofessionalment es dedica, no? Però no podem tancar portes a res. Si una persona també arriba i necessita la nostra ajuda, pues, bueno, lògicament escoltarem els seus neguits, quins objectius té, i potser seria candidat també a entrar al nostre, no? Però sí que nosaltres estem treballant molt perquè serveis mèdics, a part, també hi ha moltes vessants més, tenen un gran servei de rehabilitació, tenen un gran servei d'altres àrees, però nosaltres sí que volem més enfocat aquí. Però no vol dir que si una persona que fa i es vol plantejar una cosa molt important, amb un gran objectiu, pues, evidentment escoltar-lo i si podem ajudar-lo, ajudarem.
0: Entenc que tindreu alguna planta destinada únicament a SM Performance a dins d'aquest edifici que s'està construint?
2: Sí, tenim sort de que just la més alta serà nostra, és molt gran, on allà hem introduït una sala de camilles on hem de fer un tipus de teràpia manual o algun tipus de maquinària que podem tenir o alguna ecografia que necessitem. Després tenim una sala de readaptació i després tenim una part de gimnàs. Posem un gimnàs a dins, on també he incorporat en una zona d'amplitud per poder fer algun treball més específic, pilomètrics o el que sigui. I a sobre tenim la gran sort que tenim una part de terrassa on també podem fer alguna lliure allà, que aquí a Sitges hem de gaudir del sol i el bon clima que hi ha aquí, pues, també l'utilitzarem aquesta part.
0: Clar, Jaume, com a nutricionista, clar, entenc que treballar, ja ho fas amb altres llocs, però treballar de manera transversal, és a dir, treballar la nutrició des d'una manera transversal, entenc que també és una porta d'entrada a tot el tema nutricional, que moltes vegades es veu com aliè, no? És a dir, no s'incorpora moltes vegades, i entenc, i això ho hem vist amb esportistes d'elit, de vegades les millores venen principalment a partir de perquè hi ha un canvi nutricional, és a dir, no? I tots recordarem allò de quan li van dir no sé si va ser el Guardiola que li va dir al Messi, s'han acabado les parrillades, los asados, s'han acabado los asados, s'han acabado no sé què, és a dir...
1: Les siestes de 4 hores...
0: Sí, diu, ja, s'ha acabat això, no? I es va veure el canvi, no? Clar, sí que la nutrició entri a formar part com una part essencial, no? D'això, no sé si d'alguna manera és també la manera de que deixi de ser com aquesta cosa de xarxes, no? de comentaris, de tothom sap, perquè és que la nutrició sembla una mica que tothom en sàpiga,
1: tothom
0: sap, no?
1: Tothom menja, tothom sap. O sigui, és...
0: Tothom sap que és un carbohidrat, tothom sap que és una proteïna, ho sap tothom, això, Ara necessito proteïnes, ara no sé què...
1: Això ho comentàvem ara justament, no? O sigui, aquí a l'entrada, per dir, lo important sobretot és que molta gent entrena molt, no aconsegueix els seus objectius, es lesiona sovint i moltes vegades menja fatal, no? O sigui, lo important sobretot és veure com està aquella persona mitjançant una analítica, o mitjançant una bona entrevista i veure com menja. Per què? Perquè al final, quan tu comences un plantejament d'entrenament, un plantejament de recuperació, de lesió, o sigui, la nutrició és una part fonamental. Per exemple, una lesió muscular té diferents fases. La nutrició s'adapta avui dia a cada una d'aquestes fases. No és el mateix quan has d'entrar en una intervenció quirúrgica on t'has de posar fort i has de guanyar massa muscular perquè la perdràs a la intervenció que quan estàs a punt d'entrar al camp. O sigui, la nutrició sempre serveix primer per fer una valoració, que això és el que treballarem molt allà, o sigui, una valoració inicial de com està menjant aquella persona, com està internament en conjunt amb la doctora i veure moltes vegades per què aquella persona no aconsegueix el seu millor rendiment. I moltes vegades, com tu dius, són per temes nutricionals, no? Altres vegades no, però tenir aquesta informació és fonamental per donar el millor servei possible a aquesta gent amb aquest nivell d'exigència.
0: Toni, no sé si el que planteges és aquell espai que t'hagués agradat, del que t'hagués agradat disposar tu durant la teva carrera esportiva, o sigui, sobretot des del teu d'aquest moment més àlgic que has viscut, no? És a dir, que dius, jo vull dissenyar o estic coordinant, vull coordinar l'equip que a mi m'hagués agradat tenir sempre al meu costat, que segur que t'ha acompanyat gent meravellosa, però no sé si dius, és que el que vull és això, tenir-los tots allà i tenir aquell equip perquè altres esportistes, no? com és el teu cas, puguin anar allà i el que deies, trobar-se tots aquí, que hi hagi comunicació, que parlin entre ells, que no hagi d'explicar mil vegades el que tinc ara amb aquest, ara amb aquell altre, i que un em digui una cosa però l'altre em digui un tema que és contradictori, no? I etcètera, etcètera.
2: No, aviam, jo he tingut la gran sort de que porto... Ara ja no, perquè he decidit marxar i sortir del CAR, no? Però jo he portat molts anys allà al CAR i he tingut la sort de tenir aquest tipus de treball, no? Que amb professionals del CAR tenir l'opció de poder utilitzar els seus serveis, no? I jo durant aquests anys vaig veure que era una cosa vital el que hi hagin professionals que parlin entre ells, que es vegin, que puguin fer un bon equip i tinguin un treball sobretot molt multidisciplinar, no? Perquè sembla l'objectiu seria, en aquest cas, Toni Ponce, poder anar a uns Jocs Paralímpics, no? I màxim rendiment. Llavors, nosaltres també, era la meva idea era muntar això molt semblant, però també donar l'opció a gent de que no estigui becada al CAR també pugui disfrutar d'aquest món. Perquè realment es veurà supercuidat.
0: Que no sigui tan d'elit com de la gent,
2: o sigui,
0: al CAR,
2: solament
0: no?
2: Aquí, a nivell català, si vols un tipus de tractament molt individualitzat, un tipus de treball que solament parlen amb tu i que a sobre tenen molt bona comunicació amb els professionals, és molt complicat trobar-ho.
0: Anava a dir, hi ha algun altre? És a dir, us heu emmirallat amb alguna altra unitat similar que hi hagi aquí al territori?
2: Jo, dic la veritat, no ho he mirat perquè quasi segur que no hi és.
0: Que no hi és.
2: Perquè nosaltres anem molt alt. O sigui, no agafem un professional, agafem 5 i amb opcions a més. Perquè ja hi ha la ment més opcions de que també hi ha l'opció d'un podòleg que de vegades també crec que l'hem de tenir per aquí propet ja, no?
0: Sí, sí.
2: Però bueno, jo considerava que quan vaig muntar la idea de qui volia, enfocat a un esportista, el que hi ha és el que té que haver mínim. O sigui, mínim. I sabia que tenia que entrar Jaume, sabia que tenia que entrar un psicòleg, i després tot l'altre el més sanitari, no? En el sentit de doctor i tal, no? Però d'intervenció sí. amb l'esportista. Llavors aquí podem anar creixent, per tant, és, jo crec que és complicat i sol que serveis mèdics tenim l'opció de fer-ho i per això hem apostat molt en fer un gran equip perquè l'esportista estigui molt recolzat.
0: Per quina creus tu que és la necessitat que té aquest tipus d'esportistes, que ja estan entrenant a un cert nivell, alt nivell? Quina és normalment el que més desitgen, el que més demanen quan arriben? És a dir, no sé què és el que busquen primer, un diagnòstic,
2: no.
0: una resposta de allò de... ho arreglarem, no t'amoïnis, és a dir, què és el primer que es busca?
2: O sigui, la idea que nosaltres tenim, i ara faríem un exemple, no? Perquè hem de veure quin tipus de pacient esportista entra,
0: sí.
2: Però, per exemple, jo poso la situació d'una persona operada,
0: sí.
2: Un creuat.
0: Mm.
2: Vale? Hi ha un moment que aquesta persona es trenca, s'ha d'operar, fa rehabilitació,
0: mm-hmm.
2: I després què passa amb ell? No hi ha un procés d'acompanyament per tornar a posar aquest genoll perquè és un futbolista, no. Jo et dono l'alta rehabilitació perquè aquest genoll està bé, és funcional. Ja, però funcional per què? Per viure? Sí. Per fer coses normals? Dia a diària? Sí. Però per jugar? No. Llavors nosaltres el que volem fer és un acompanyament tant a nivell físic, tant a nivell mental, perquè quan una persona es lesiona i té aquests dubtes i aquestes pors, el cap no ajuda, i després, sobretot, quan veiem que potser és que a nivell de fisio, a nivell del doctora està bé, però és que hi ha alguna cosa que ens escapa. Ei, anem al nutricionista, que potser hi ha alguna cosa aquí que ens escapa, no? Llavors, després, a part d'això, tenir un fil conductor parlant amb el seu staff esportiu, amb l'equip de futbol, parlant amb l'entrenador,
0: mm-hmm.
2: Què necessites aquest jugador? Quan el necessites? Perquè els entrenadors apreten. Ei, que tinc el partit X i és molt important. Dic, el partit X potser et puc donar al jugador 20 minuts. Es pot tornar a trencar. Però vull dir, el que volem és acompanyar que aquest esportista es senti important, que és una cosa que el volem acompanyar fins que torni a jugar bé sense cap problema a la seva pràctica esportiva, que és el que més li agrada. Per tant, ja en aquest procés que a molts llocs que jo he vist no hi és. I què passa? No, és que jo ja estic de rehabilitació, ja estic donat d'alta, me'n vaig a la pista, jugo, però és que el segon partit m'he tornat a trencar. Llavors aquí el que passa és es trenca la carrera esportiva d'aquest jugador i això és el que no vull, perquè això ho he vist jo. I per això nosaltres volem treballar molt en aquesta fase, acompanyar molt aquestes persones i donar-li importància a el que estan fent.
0: I Jaume, no sé si t'arriben a tu esportistes també del nivell, amb aquest nivell de desesperació, d'esportistes de, ostres, és que no aconsegueixo, no estic una mica en bucle amb aquesta lesió, no acabo de sortir-me'n.
1: De fet, és normalment quan l'esportista està amb el seu prime, és difícil entrar des del punt de vista nutricional. El que sí que veiem és que molts esportistes entren en l'àmbit nutricional quan es lesionen.
0: Uh-huh.
1: Justament aquest és un moment delicat que volen treballar totes les parts, no? I moltes vegades la nutrició entra justament per això. O es fan una analítica, surten certs paràmetres alterats, o es trenquen sovint, o sigui, en aquests moments és quan el nutricionista té més capacitat de poder influir i realment poder explicar-li a l'esportista. Jo sempre dic que quan tu li expliques a l'esportista la importància de la nutrició i com funciona la nutrició i la suplementació avui dia en esport del nivell, o sigui, ja no van a un altre lloc. Per què? Perquè realment tu, si estàs per... a un esportista és molt difícil que tu li parlis només de salut, perquè l'esportista el que vol és guanyar.
0: Clar.
1: Llavors, el que tu li has de parlar a l'esportista és de...
0: O de funcionalitat, no? Diu, bueno, és que jo no vull ser funcional.
1: De salut,
0: no? Vull...
1: però també de rendiment. O sigui, com això li ajudarà a aconseguir els seus objectius? Evidentment, sempre des de la salut, no? Però és molt important el llenguatge i com la nutrició i la suplementació avui dia, que ha evolucionat moltíssim, poden ajudar tant a reduir el risc de lesió, com en cas de lesió també ajudar a que aquest procés de recuperació sigui el més aviat possible, que és el que l'esportista vol, no? Vol tornar a jugar o tornar a competir o tornar a entrenar amb el menor temps possible. Pues això, la nutrició és un pilar fonamental.
0: I no sé si també allargar vides, carreres esportives, no?
1: Absolutament.
0: És a dir, que això també cada vegada ho veiem més, no? És a dir, que les carreres esportives estàvem acostumats anys enrere, no? I això de vegades els mitjans són molt pesats i fan una mica de datisme, que arriba determinada edat i vinga a incidir que té tants anys, té tants anys, i penses, bueno, és que igual té 38 anys i està fantàstic. Vull dir, entenc, no? Es pot arribar als 38 anys amb un estat físic excel·lent, no?
1: Si no et cuides, no.
0: No, evident.
1: L'important és això, no? Si tu et cuides, la vida esportiva pot ser molt llarga, però si no et cuides, jo sempre li dic, amb 20-24 anys, tu pots menjar pedres, no passa res, perquè segurament tindràs un bon rendiment si tens qualitat, però si tu vols tenir una vida llarga, evidentment has de canviar l'alimentació. L'alimentació i els hàbits, eh?
2: Claro.
0: I aquests semiprofessionals, justament, moltes vegades estan en aquest target d'edat, no? És a dir, en molts casos, no? Són persones que, no sé, però per algun cas canvia el cap, eh? Gent que potser inicialment van arribar fins i tot a estar en primera línia, en elit, però a determinat moment, doncs, baixen un esglaó, no? Però es mantenen amb la pràctica esportiva a un nivell semiprofessional i el que volen és allargar la seva vida esportiva al màxim possible, no?
2: Sí, clar, o sigui, hi ha els que s'han dedicat i han estat al nivell i després veuen que és com la seva medicina, l'esport, i volen seguir i saben ja, aquests ja saben el que han de fer, no? Però el que també estava comentant aquí el Jaume, o sigui, el que dèiem també fora, o sigui, jo crec que quan una persona entra al nostre servei, mínim, a mi, personalment, m'interessa com està a nivell d'analítica. Perquè una de les coses que també volem promocionar el que diu ell. Jo no vull que un esportista arribi a ell quan està lesionat. Jo vull que no arribi lesionat a ell. I és una de les coses que a vegades la societat no ho entén. O sigui, la prevenció és molt important, no? I després ella a sobre t'ajudarà perquè quan tu tinguis un entrenament dur tinguis una bona sensació. Quan tu tinguis una cursa dura, sàpigues el que has d'aprendre abans, durant, després, el que ells creguin. I que dius, ui, em noto molt bé, no? I el que dius tu, a nivell esportiu, els que arribem, perquè jo també ja em considero en aquest àmbit de encara competir al nivell, és perquè ens cuidem, o sigui,
0: no hi ha un altre
2: secret, eh? O sigui, jo per exemple, els nens més petits, no, els que tenen metres, han de fer molts metres a l'aigua, molt normal, perquè acabes de començar.
0: Clar.
2: Jo vaig a buscar qualitat i vaig a buscar molt treball fora de l'aigua. Molta prevenció fora, en sec, molta prevenció a nivell nutricional, molta treball a nivell psicològic, que també treballo molt, i tal, no? I un exemple claro, que molta gent ho sabrà, és el Djokovic.
0: Sí, home.
2: És un animal. Tots els grans slams, que ha tingut tants, és perquè ha sabut gestionar la seva carrera esportiva i donar-li importància a la carrera esportiva. Jo no et dic que no es facin bé les coses, no? Però, per mi, és un jugadoràs, el Caraz, però la mentalitat que té, per mi no és un Rafa, per mi no és un Djokovic, perquè ha sabut gestionar molt bé tot. És més, es veu la típica imatge que està jugant i demanant la creatina perquè necessita, perquè fer cap un partit amb un nano, o hi ha una cursa amb un nano de 15 anys, com no la prepari bé jo, saber gestionar en quin moment he d'apretar, quin moment he de jugar d'aquesta manera, quin moment he d'anar a nedar o plantejar aquestes coses, és el que a mi em donarà aquesta possible victòria o poder-li lluitar. Però un nen això no. Un nen és, jo em tiro, preto, segueixo apretant, i tu dius, com no, no? Llavors, clar, és l'important de saber gestionar molt bé la nutrició, menjar bé, en el meu cas, amb tots aquests esportistes que portem molts anys i encara estem allà lluitant amb els
0: més jovenets. Per tant, hi ha un punt també pedagògic aquí, no? De fer pedagogia, pedagogia ciutadana, eh? De dir, escolta'm, ens hem de cuidar, no? És a dir, tu pots tenir molt de talent, no? O unes capacitats innates meravelloses, però com no et cuidis...
2: Clar, és el que estàvem dient, o sigui, hi ha un moment que les xarxes socials estan fent molt de mal, o sigui, de vegades les nostres consultes, fil cap, jo també a nivell personal, la meva consulta m'arriben i estic parlant no mitja hora, però quasi un quart d'hora dient, no, això no és així.
0: És que he vist a l'Instagram que si
2: no, si jo faig ara això, l'ayuno de no sé quantes hores, no, o sigui, el que passa, el fotut, parlant malament, és que referents ho facin, aquí és el fotut. I no posarem noms, no? Però hi ha gent que ho fa.
0: Els podem posar, eh? Si parlem de futbolistes del Mundial, n'hi ha algun, eh?
2: Correcte, doncs ja està dit tot, no? Clar, els nanos es veuen amb ells reflexats, perquè és el seu ídol. I si el meu ídol diu que jo puc estar 16 hores sense menjar,
1: i
2: doncs
1: entrenar
2: ho faig,
1: i tot...
2: I ho faig.
1: És brutal.
2: Llavors, clar, dius, jo sempre ho dic, no, tu, oi que has de posar gasolina al cotxe? Doncs tu has de posar gasolina al teu motor, que és el teu cos. I li has de donar. no pot ser de cop 16 hores sense menjar. Clar. És que jo em diuen a mi, faig això, dic, jo no puc entrenar. És que no puc, és que estic perdo el temps.
0: Clar. El que passa que li has de donar doncs, menjar de qualitat. Està, aquí està el tema, clar, no?
2: I ben pautat. I és que jo crec que al final és el que diu...
1: I que cada esport és un món. Potser algun esport clar. Pots anar sense esmorzar, però hi haurà altres que tindràs obligatòriament no. que esmorzar. O sigui, això és la importància de la nutrició. O sigui, el personalitzar i periodizar la nutrició. Adaptar-la a cada sessió. No és el mateix. Avui tinc gimnàs i estaré 50 minuts fent força a saco, que demà tinc tirada llarga i vaig 4 hores en bici. Cada dia necessita un requeriment.
0: I si ets dona, si tens la menstruació, en quina etapa no? Sí. Menstrual està,
1: tens amenorrea, no tens amenorrea, o sigui, és que és un món.
0: Tot això té afectació. Per tant, hi ha tota aquesta part pedagògica que és veritat que diguem l'accés a la informació és com meravellós, no? Però alhora és com perillós, no? Sí. Perquè ara sembla que hi ha tanta informació que la tenim tan a l'abast que ens hem convertit tots això en coneixedors
1: en experts,
0: i en experts de coses de les que realment no tenim ni idea. I si després els mitjans ja fem promoció d'aquesta gent que no en té ni idea perquè és guapo o perquè juga a la selecció, doncs aleshores ja hem begut oli, sí. Perquè al sobre li donem espai i minuts i a gent que parla sense saber. Sense saber, perquè, vaja, no cal entrar més en... Després surten les dades científiques, no? Que és al final en el que ens hem, en el que ens hem de basar, no? I això amb el Jaume, quan teníem la secció, ho parlàvem molt sovint, eh? És a dir, què diuen les dades? I què diu la ciència i què diuen els estudis, no? Diuen això, doncs basem-nos una mica en això. Per tant, pedagogia, hi ha un canvi final tot plegat. Ara estem parlant d'alguna manera de medicina esportiva, no? O d'unitat esportiva del nivell. Però hi ha un canvi en general en la medicina, d'uns anys ençà, però que cada vegada és més fort, que tendeix molt a la part preventiva. És a dir, la prevenció ha passat a ser centre en tots els aspectes mèdics i també, ara esteu dient, des de les unitats esportives. No? Abans no era així, això. Tu abans feies fins que et lesionaves i quan lesionaves, aleshores anaves al metge, però no pensaves en el metge perquè havia sentit un dia un petit doloret. Fins que allò no era un dolor, que mories de mal, que no aixecaves el braç o el que fos, tu no anaves al metge, no?
2: Sí, encara ho trobes, eh? Jo sí? Clínica encara em trobo de... És que m'he quedat clavat, no? És que porto 2 setmanes amb aquest doloret.
0: Vine abans, no?
2: Clar. Diu, no, vaig tirant, no? Perquè fil cap la vida ens apreta tant que no, a vegades hi ha gent que no es pot permetre ni parar un moment.
0: Però la preventiva realment salva? És a dir, sí.
2: Evidentment.
0: És a dir, evita lesions,
2: eh? Evidentment. I encara que tu estiguis bé... però tu has fet un tipus de treball que t'ha funcionat per estar bé, has de seguir fent-lo. No, és que ja estic bé, ja ho deixo de fer, no? O ja m'he posat no? Per exemple, el pes òptim ja és igual. No, és que no és el sol fet de posar-te el pes òptim, és el sol fet de que et notis bé. I llavors hi ha un moment de que jo sempre ho dic, la prevenció és, has de tenir-la tota la vida. Tota la vida. Perquè ja el sol fet d'estar aquí... és a l'estrès que et genera el dia a dia que això te'l menjaràs sí o sí, la feina aquí, allà, nens, el que sigui, però per almenys el que tu puguis controlar, que és aquesta prevenció, jo sempre he dit, has de seguir amb ella sempre.
0: Toni, hi ha dates? Això arrencarà quan arrenqui, quan obri l'edifici, ens va dir segon semestre del 27, si no recordo malament, en Josep Panyella.
2: Sí, però ja sabem, la idea és aquesta.
1: Les obres
0: sempre
1: van
0: com van,
1: quan
0: no?
1: Comença, però no quan
2: però
1: acaba,
2: sí. Nosaltres per això ens hem curat en salut,
0: sí?
2: Hem tingut prevenció,
0: no? Molt bé.
2: I nosaltres ja tenim la sort de que hem trobat espais per poder començar.
0: D'acord.
2: O sigui, si nosaltres ja, és més, ja tenim bastant de treball i anem de com començarem ja amb un equip de hockey professional, i amb altres casos més individuals.
0: Quin? Podem dir-ho?
2: Sí. Bueno, no sé, sí, diguem. No sé.
1: Això tu.
2: No dic res. Però puc dir. Un equip de hockey.
0: Molt bé.
1: Professional.
2: O sigui, de primera.
0: Proper, aquí.
2: Ja està.
0: Vale, no diem.
2: Vale, perquè jo no faig un cas. Però no. Sí que estan molt interessats, tenen un projecte molt xulo. Nosaltres també ens motiva molt el projecte que tenen, per tant intentarem ajudar-los, però clar, ells ja necessiten del nostre servei. Tenim sort que hi ha diferents àrees de serveis mèdics, perquè com que és tan gran i tenim tanta sort de poder accedir a diferents llocs, pues ja podem començar a treballar. Llavors nosaltres tenim espais per poder treballar allà i fer el treball que volem fer, no? Lògicament volem estar allà, que hi ha edifici, però per si un cas, tampoc no patirem en el sentit d'ai que necessitem que ja estigui obert, doncs bueno, ja hem buscat alternatives i ja podem donar
0: servei. Clar, entenc que arribarà el moment, no? I la idea és que arribi el moment en què vinguin els esportistes, els equips, els clubs, a les portes, però no
2: ja
0: sé
2: van venir,
0: si...
2: ja van venir,
0: anava a dir, però no sé si fins a que arribi aquest moment del tot esteu també vosaltres com d'alguna manera presentant-vos?
2: Sí, anem presentant en roda de premsa, ara aquí amb vosaltres, bueno, també parlem més, jo no, el Xavi, que també és una part molt important que ens ajuda molt a promocionar, sí, això amb la Laia, i va promocionar pues, a regidories, a nivells d'ajuntaments i tal, a nivell de clubs i tal, llavors, si aquest club o entitat esportiva, el que sigui, necessita, llavors ja anem nosaltres més a explicar el nostre servei, no? Però sí, ja fem una mica de treball, però la gent ja comença, o sigui, hi ha hagut gent que no...
0: Al final el que funciona amb això és més el boca a orella i els resultats, no? M'imagino.
2: Sempre és el que volem, és això, no? Tindrem l'esportista que dirà, pues mira, jo he anat aquí amb el projecte aquest del SMM Performance i em noto superarropat, em plantegen i m'ajuden molt bé el meu gran objectiu, que per exemple és una cursa que li tinc aquí, que tinc una gran il·lusió i m'estan ajudant i estem treballant molt bé. Llavors, això és el que et vendrà més i el que ens ajudarà a créixer, no? Més que el típic
0: que
2: propaganda o sortir als diaris, que sí, que també, no? Però jo, en la meva experiència personal, el que més funciona és el vocal.
0: Sí, no? Sí, l'experiència, no?, d'algun conegut, les referències, no?, que al final això és el que sempre ha funcionat. Sitges serà, és un bon lloc per ubicar una unitat d'aquestes característiques, tenint en compte això, que no n'hi ha, vull dir que no hi ha tantes unitats, no sabem si n'hi ha alguna, però vaja, el Toni ja deia que fora de les que ofereixen els CARs no n'hi ha. No sé, Sitges és un, diguem que no sé si ajuda això també, el fet de Sitges, doncs aquest punt com entre a mitja hora de Barcelona, mitja hora de Tarragona, no? Té aquesta...
2: Clar, aquests... o sigui, la idea primer, si es veuen les imatges, jo sempre ho dic, no? Està construint un monstre allà. O sigui, és un
0: centre, és un animal molt gran.
2: I jo crec que el punt on ho ha volgut muntar-ho i a part posar nosaltres allà és bastant molt ben col·locat estratègicament, no? Penedès, Garraf, Baix Penedès,
0: saps?
2: I a sobre també no has de pujar fins a Sant Cugat a poder anar al CAR, no? Pues tots els que estem del CAR en avall, no? O qui vulgui, lògicament, però poder donar aquest servei que estiguem tan propet, no?
0: Sense anar a Barcelona, eh? Aquesta descentralització, no? També, que és...
2: I a part és això, que també estàs... Aviam, jo he estat molt bé al CAR, no? Però també estàs aquí a Sitges, que, clar, també crida molt, Sitges, no? I jo crec que estratègicament el lloc on ho ha posat, i a part les dimensions, és que el bo és que no ens quedem curts, que és l'important.
0: Que ja neix gran. Sí. Neix amb capacitat de creixement.
1: Per absorbir
2: i molt, per seguir molt, creixent, molt, clar, i absorbir. Bueno, i té moltes idees, també.
0: SMP Performance, aquesta serà la nova unitat de medicina esportiva del nivell que coordinarà en Toni Ponce, a banda de la part de fisioteràpia, i de la nutrició s'encarregarà en Jaume Jiménez. Moltes gràcies als dos, que vagi molt bé, i ja estarem pendents de l'obertura de l'espai, de quan arrenqueu, i molts èxits, tant de bo pugueu ajudar a molts esportistes i a moltes esportistes, que entenc que aquest és l'objectiu, no?
2: Sí,
0: ajudar-los.
2: Lògicament és ajudar, i que si algú està interessat, doncs és contactar amb serveis mèdics, que també tenim un responsable que ens ajuda a explicar
0: clubs,
2: a la gent,
0: equips, esportistes, tot, semiprofessionals, professionals, no?
2: Que sàpiguen que estem a la seva disposició i que si necessiten la nostra ajuda, doncs a nosaltres encantats d'ajudar-los.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Merci.

0: I agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Vinga, ja hem posat aquí un petit apunt musical. Abans no saludem d'aquí uns instants en Benjamí Cervera. Hem de parlar, com els comentàvem, tot just en arrencant el programa d'aquesta associació amb l'esportiva Sitges Sea Swimmers.

0: I hem d'anar uns quants mesos enrere, a principis d'aquest 2026, quan representants d'aquesta associació esportiva, com els dèiem Sitges Sea Swimmers, que s'ha constituït, res, com aquell que diu, fa 4 dies, es van reunir amb el regidor d'esports de l'Ajuntament, Dani Verdala. I avui en volem parlar i tenim a un dels seus representants, com és en Benjamí Cervera. Benjamí, bon dia, bona hora.
1: Què tal? Bon dia, moltes gràcies per rebre'ns.
0: Gràcies a vosaltres per venir. Ja han passat uns quants mesos i la primera pregunta que t'haig de fer és com i per què neix aquesta nova associació que té molt a veure, òbviament, amb el mar?
1: Bé, davant de tot, moltes gràcies per rebre'ns, moltes gràcies per atendre'ns i escoltar les nostres, tot el que puguem dir en aquesta ràdio, que és la nostra. Bé, el Sitges Sea Swimmers neix, desgraciadament, i dic desgraciadament entre cometes, perquè nosaltres érem una secció del Club Natació Sitges, molts d'ells, altres no. Jo, per exemple, no eixo mai soci del Club Natació Sitges, jo era soci del Club de Mar, que érem els veïns, i al tancar el Club Natació Sitges, el Club de Mar ens va acollir com una secció d'aigües obertes al Club de Mar. Al tancar el Club de Mar, doncs, comença el nostre peregrinatge nòmada arran d'aquests dos tancaments per part del Miteco, no? I aleshores vam decidir formalitzar l'associació, no dependre de cap club, mare, en aquest cas, o pare, que et pogués incloure la nostra activitat, i vam crear els Sitges Sea Swimmers, i estem, doncs, imagina't, legalitzats a la Generalitat, al registre de l'Ajuntament. Formalment som un club esportiu de la vila amb papers, que es diu.
0: Que fomenteu, bàsicament, Benjamí, la natació en aigües obertes?
1: Sí, sí, el nostre esperit és nedar. Tenim la sort de viure en un indret on tenim aigua per tot arreu, el mar el tenim davant, és una activitat gratuïta, poder entrar a nedar al mar, i nosaltres el que fem és això, és legalitzar, entre cometes, o

0: normalitzar o donar a conèixer una activitat que està molt de moda, sobretot a Austràlia, als Estats Units, a Europa, i fer-la present al nostre poble. Vull dir, una activitat tan fàcil com és vindre a la platja, començar a nedar en grup i disfrutar.
1: Sitges, clar, viu en un entorn, o els sitgetans vivim en un entorn privilegiat al costat del mar. Sovint, no sé si el Benjamí ho ha escoltat alguna vegada, que potser ara no tant, però fa uns quants anys que dèiem allò de és que vivim d'esquenes al mar.
0: Sí. Això em recorda, i tu també te'n recordaràs, de quan Barcelona abans de les Olimpiades vivia d'esquena al mar. Nosaltres estem a Catalunya el mateix sense Olimpiades. Ha vingut el Tour, que és fantàstic, una visibilitat a la vila mundialment, però tenim una cosa que és innegable, que molta gent ve aquí a passar vacances, a viure, i paga molts diners per tindre el mar davant. I nosaltres sembla que si no el volguéssim aprofitar. Doncs aquí estem nosaltres, que el volem aprofitar, i no només un dia, sinó tots els dies de l'any.
1: Tot i que esportivament parlant, Benjamí, Sitges ha donat i continua donant grans esportistes, sigui de natació, sigui de vela, també tenim grans campions, no només a nivell català, sinó espanyol, europeu, mundial. Per tant,
0: som una ciutat esportiva.
1: Això ho tenim salvat.
0: Som una vila esportiva i faltava aquest pas. Vull dir, tenim nedadors, per exemple, tenim nedadors de club natació que ara competeixen malauradament per altres clubs.
1: Sí, sí, el Castelluca Hoek,
0: per exemple, o el Roc Bacaro, també.
1: Tenim gent
0: que és molt potent, i a nivell de futbol igual, a nivell de bàsquet, a nivell de handball, a nivell de hockey, a nivell de vela. Clar, jo vinc del Club de Mar, t'explicaré.
1: Érem el club
0: amb més copes d'Europa de patir de vela que tenia, i estava aquí, no estava a Calafell, no estava a Vilanova, estava a Sitges, al Club Nàutic, evidentment, amb un palmarès extraordinari. I nosaltres estem aquí doncs, per això, per intentar fer entendre a la gent que el mar no se li ha de tindre por, se li ha de tindre respecte, i que vinguin a nedar, i a nedar al mar en grup, diversió, risses, una Coca-Cola, una cerveseta, i cap a la feina o cap a casa o on tu vulguis. Però és una comunitat oberta. Penseu que tenim actualment, som 20 i pocs socis per un problema, no tenim espai.
1: Ara mateix no tenim espai?
0: No, tenim un espai amb el regidor Dani Martínez Verdala, que li vull agrair des d'aquests micros, perquè no sempre s'ha de parlar malament dels polítics, quan algú té interès s'ha de dir, i en aquest cas jo haig de donar les gràcies al Dani, que ens està ajudant amb tot el que pot, evidentment. Si no fa més és perquè no pot més, o perquè a dalt li paren els peus. Però a mi tenim una sintonia fantàstica, i al Dani doncs, tenim un acord verbal de poder fer servir les instal·lacions que tenim, que no són nostres, i a l'espera de signar un conveni amb l'Ajuntament. I malauradament és un espai petit, és un espai que no hi cabem, i tenim molta gent interessada. Pensa que vam fer una trobada de nedadors d'aigües obertes el mes passat i van vindre més de 150 nedadors d'arreu de Catalunya a la platja La Barra, va ser un festival, i la gent va al·lucinar, va dir, hòstia, però això què és? Això és una animalada, esteu aquí en aquestes platges, en aquest litoral. Vam fer tres modalitats de distàncies sense cap tipus de pressió, no és competitiu, és de disfrute, i que la gent vingui a nedar, uns van nedar 5 quilòmetres, els altres dos, els de 1.500, i els altres van nedar a la boia i van tornar, vull dir, sense cap tipus de pressió. I això va ser un èxit fantàstic, ens va posar dintre el mapa de nedadors d'aigües obertes a Catalunya, ens van trucar de molts clubs felicitant-se, i aquí estem, nosaltres a casa en pedra.
1: Més enllà d'aquest component esportiu, òbviament, com a club esportiu, hi ha aquest també, diguem-ho així, vessant social. No?
0: Evidentment. Vull dir, penseu que
1: al final una miqueta és el que ens mou, no? També.
0: És que no, ja, la gent ja té prou problemes a la feina a casa com per vindre a nedar i tindre problemes. No, a l'inrevés. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a gaudir del mar. I diràs, bueno, però què feu? No, fem el que ens ve de gust. Vull dir, si avui jo vull nedar 800 metres, nedaré 800 metres. I si un altre vol nedar 1.500, nedaré 1.500. Sortim tots de l'aigua, evidentment, a les 11 del matí. Ara l'estiu hem adelantat mitja hora. Sortim des de la platja La Barra, 11 del matí a l'aigua, arribem a la boia, ens fem una foto selfie, que és molt divertida, perquè la podeu seguir als nostres Instagram, Sitges i Swimmers, i d'allà decidim, depèn de la corrent com la veiem, del vent, i diem, tu, tirem cap a la punta, tirem cap al terramar, i fem, escolta, que em ve de gust fer dos bolles, que fem fins a la tercera boia d'anar i tornar, doncs són 1.200 metres, que anem cap al Kansas, doncs 1.500, disfrutar. disfrutar. I sempre, sempre, sempre anem en grup, evidentment. Recomanem a tothom que anem en grup. Si algú està escoltant i és un nedador solitari, que vagi protegit amb la boia, que vagi... Això és important. Nosaltres anem sense boies perquè anem tots junts. I alguns van amb boia. Nosaltres nadem tot l'any sense neoprè. I la gent diu, esteu sonats. Sí, bueno, és acostumar-se. La que comences a baixar, la que comencen a baixar les temperatures...
1: Clar, jo ara em ve el cap. Estem al mes de juliol, juliol, agost, setembre, octubre... a partir d'octubre, no sé si...
0: No, no, l'octubre està molt bé, sí? L'octubre és fantàstic, el novembre també. El desembre comença a baixar...
1: Què passa a l'hivern, Benjamí? Doncs
0: pues passem fred.
1: Però també, també hi,
0: sí,
1: so,
0: sí,
1: també
0: sí,
1: hi sou?
0: Sí, sí, sí, sí. El 98% dels nedadors que estem a l'hivern, l'única prenda que tenim és el banyador, que no serveix més que res, és curós i estètic, i dos gorros al cap. La resta és sense neoprè. Hi ha gent amb neoprè, però nosaltres la base és sense neoprè. Ara fot 5 anys que cap agafa un constipat.
1: Caram.
0: Això és bo.
1: Teniu la pell curtida, per tant. Eh?
0: Bueno, diguem que va molt bé, tu.
1: Molt bé. Algun objectiu més enllà que ja heu esdevingut un club esportiu?
0: Sí, sí. Bueno, nosaltres
1: no sé
0: fa un
1: si
0: mes...
1: a partir d'aquí penseu en un creixement de la comunitat.
0: Bueno, és el que anava a comentar.
1: De crear doncs, alguna competició o algun esdeveniment
0: sí,
1: que us
0: sí.
1: pugui donar a conèixer. Per què no dir-ho així, també?
0: Tot això ho tenim al cap. Fa un mes vam entrar a una instància per l'Ajuntament, a recomanació del regidor d'Esports, perquè no havia manera de tenir una conversa amb la nostra alcaldessa i precisament per sol·licitar el local. Fa un mes vam entrar a una instància, encara estem esperant en contestin, però clar, nosaltres la primera prioritat és aconseguir un espai propi. No pots muntar res si no tens un espai propi. Vull dir, penseu que allà on estem no tenim dutxes, no tenim lavabos, no tenim res. La dutxa és la de la platja.
1: Ja.
0: Tenim un espai per deixar les coses perquè no ens pugui faltar res si anem a nedar i ho deixem a la sorra, que és un altre tema. Però la primera causa que tenim...
1: Perquè ara on esteu, Benjamí?
0: Ara estem a lo que era l'antiga escola de vela del Club de Mar, que com està concursal, doncs, bueno, hi ha un merder legal allà i amb el regidor tenim un acord verbal que podem fer servir aquestes instal·lacions. Com únic propòsit de deixar les coses si sortien a nedar. Allà no es pot fer cap tipus d'activitat. De fet, ja tenim una molt bona notícia, que això també crec que és important, que el regidor l'Ignasi Rubí de Fets per Sitges ens va comentar que sí, entrava la gasolina d'alcaldessa, cosa que avui tindrem notícies... Costes havia autoritzat la nostra activitat en el local aquest, perquè Costes precisament el que no vol són activitats amb afany de lucre amb aquests espais que encara depenen d'ell. I el nostre era un projecte que encaixava a la perfecció, perquè som una associació legalment constituïda, sense afany de lucre, i entrava dintre d'aquesta possibilitat. I per això estem intentant, bueno, hem enviat la instància perquè era el senyor alcaldessa tingui el vistiplau de rebre'ns i poder parlar i buscar una solució. Penseu que molta gent ve els caps de setmana, estem allà a la barra i molta gent ve de Barcelona, de Vilanova, de Vilafranca, d'Igualada, que ens segueixen per les xarxes socials i diuen, escolteu, puc anar amb vosaltres? Sí. Com el puc fer soci? Doncs pues mira, malauradament, ara encara no podem fer socis perquè no tenim un espai propi, no tenim un espai on poder desenvolupar.
1: Sí, sí, atendre a la gent.
0: Vull dir, a la que tinguéssim un local, i clar, quan parlem de local, no és un local a Masalva, és un local a Plou de Platja.
1: Clar, anava a dir, aquí són faves comptades.
0: Clar, això és evident. Vull dir, i tampoc demanem un local amb jacuzzi. Vull dir, volem un local, un espai on poder deixar les nostres pertinències i poder tindre 4 encerts mínims, no? Per fer de vestidor, o no més, no? Però la veritat és que estem molt contents perquè molta gent ens està recolzant i molta gent ens ve a conèixer. Per exemple, tenim diverses nacionalitats, tenim tres italians, un holandès, tenim... Que l'holandès és curiós perquè és el Peter, que part és comerciant a la vila, té una botiga amb el seu marit, i aquest senyor havia sigut nedador olímpic pels Països Baixos a les Olimpiades de Múnich 72.
1: Caram!
0: Clar, aquest senyor quan ens diu oi, classe magistral...
1: Pues és així.
0: Allà tots firmes i escoltar un nedador olímpic. Vull dir que això no ho pot dir tothom. I tenim gent del país i tenim gent de fora. Tenim fins i tot membres dels socorristes de Sitges que venen amb nosaltres, molts, als sentits, evidentment. Però estem molt contents. La veritat és que té molt, molt bon ambient, molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. I a l'espera que ens atenguin les administracions pertinents.
1: Quin al·licient té, Benjamí, nedar en aigües obertes? Nedar al mar, directament.
0: Nedar al mar, la llibertat. Tens una sensació de llibertat en contacte constant amb la natura. Tu vas nedant i vas veient peixets. Vas movent-te al ritme de les onades. Gaudeixes del sol, de la pluja, del vent. Vull dir, una sensació total i absoluta de llibertat fent una activitat. Vull dir, és una sensació de dir... No som res, mira on soc. La grandiositat del mar i jo aquí.
1: Amb aquell punt de veure i pensar que el mar no cada dia està igual.
0: No, evidentment. Avui, per exemple, portem 3 dies i mig de llevant i sí. Això condiciona pel vent, per les onades, per les corrents. Bueno, doncs el que fem és disfrutar d'aquestes condicions climatològiques adverses per qualsevol altra activitat, menys la vela, i aprofitar-les cap a la natació, vull dir... I quan a l'hivern hi ha els temporals aquells onades a 2 metres, doncs aquell dia doncs fem un xapoteig a l'aigua i tornem. Vull dir, quan no es pot, no es pot. El que no farem serà jugar-nos a la vida.
1: Sí, sí.
0: Però afortunadament tampoc tenim tants dies de temporal aquí. Vull dir que l'activitat tranquil·lament la pots fer tot l'any amb pau i seguretat. No?
1: Com et preguntava abans, l'objectiu en un futur és ser encara un club molt més actiu?
0: Evidentment. Vull dir, els passos que tenim nosaltres marcats a l'agenda és primer local, tindre un local.
1: Aquest és l'indispensable?
0: És l'indispensable. Pensa que nosaltres allà on vulguem anar o les coses que vulguem fer necessitarem una adreça física.
1: Perdona, Benjamí, quines alternatives hi ha al que teniu ara?
0: Hi ha diverses alternatives. Si l'Ajuntament aconseguís, com va dir l'alcaldessa, obrir el Club de Mar, doncs seria una alternativa. El Club de Natació seria una alternativa, la platja del Sausalito seria una alternativa, però sí que sé que a la platja del Sausalito volen fer una part permanent, un lloc permanent de Creu Roja, que em sembla perfecte.
1: Sí.
0: I on estem nosaltres seria ideal. Vull dir, ara per ara, veient la situació, aquest seria el millor? Sí, seria el millor. El més viable? El més viable. El més ràpid d'aconseguir? El més ràpid d'aconseguir. Però falta voluntat política, no ens oblidem. Falta voluntat política. I un cop tinguem el local, doncs, evidentment, tinguéssim la sort que ens atengués l'alcaldessa, li explicaríem el projecte. No només volem local, volem un projecte, volem recuperar la travessa de Sitges, volem marcar el calendari alguna travessa. Evidentment. Sitges té que estar on sempre ha estat, que és el top de tots els esdeveniments esportius que es fan. Allà on vagis sempre hi ha un esdeveniment que ve Sitges, però amb aigües obertes volem que es marqui el calendari la població de Sitges.
1: Clar, jo ara tenia al cap, ara que parles de travesses, la travessa que any rere any ha vingut organitzant el Club Natació.
0: Correcte. I dels
1: que era
0: quals
1: eren... principis del mes d'agost, si no m'erro, crec que sí que era principis del mes d'agost,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: El 7
0: sí,
1: o el 8.
0: Sí, algo així, no recordo, però alguna d'elles jo he estat de voluntari. Vull dir, tots els que hem estat aquí o hem participat d'una manera o altra... I és una llàstima.
1: Clar, ara mateix la connotació com a tal no existeix. I per tant, no sé si a partir d'aquí voleu, no sé si dir, agafar el relleu en aquest
0: aviam,
1: sentit.
0: A nosaltres ens agradaria fer moltes coses, però no ens hem d'anar bojos. Tornem a lo mateix. Primer és parlar amb els que manen, alcaldessa, Aurora Carbonell, aconseguir un local, explicar-li el projecte, que els agradi el projecte, fer-los partícips del projecte, perquè evidentment hem d'anar de la mà, i a partir d'aquí muntar un calendari. Nosaltres tenim un avantatge aquí a Sitges, és que la climatologia és molt bona. Tenim l'ecosistema del Garraf, que això és boníssim. Tu el mes de gener, que és dels mesos amb més presència de sol, tu tens un mar pla, tens uns dies solejats, i tu pots fer una travessa i dir, hòstia, doncs avui fem la milla nàutica o fem això. Això és fantàstic, això ho podem fer aquí, no ho podem fer a Portbou o podem fer a Formentera o... Bueno, a Formentera també podríem fer, no? Però, o a Menorca amb la tramuntana, aquí sí que podem fer-ho. I això és un al·licient que... I penseu una cosa, la de gent en el món que neda. Hi ha turisme esportiu, i ho hem vist amb les maratons, amb les mitges... Hi ha molt, sobretot, ciutadà anglosaxó i francès, que n'hi ha de molt també, molts italians, que venen a nedar aquí. Els encanta la climatologia. I altres que hi viuen que s'apuntarien, sens dubte.
1: Parlem d'una franja concreta d'edat, Benjamí, o aquí teniu...
0: Mira, el no poder tindre una escola de natació, perquè és inviable, és inviable, el que sí que recomanem és que si ve un menor vingui acompanyat del seu pare o tutor, o mare, evidentment, i els altres que siguin majors d'edat. No volem assumir responsabilitats que no es pertoquen.
1: Que no pertoquen, sí, no. Sí.
0: I, evidentment, tindre uns mínims. No, algú que no nada mai, no el farem nada amb nosaltres el primer dia a la distància. Li direm, escolta, mira, tu, jo em quedo amb tu, anem fins aquí i tornem. Com et trobes? Farem un acompanyament. Això sí que ho farem, perquè ho hem fet i ho seguirem fent. Hi ha gent que ve a nedar i diu, ostres, que jo fa molts anys que no nedo. Psst, tranquils, anem fins aquí. Com et trobes? Bé, tornem. Ah, oh, però jo puc...
1: Tornem. Poc a poc i bona lletra, que diu aquell.
0: Home, si vols, tornes. I demà seguim... Clar, no. Aviam, el mar se l'ha de respectar. El mar se l'ha de respectar.
1: Sempre.
0: Sempre. El mar se li ha de tindre un respecte...
1: Allò que diuen, por no, respecte.
0: Respecte, correcte. Se l'ha de respectar. I penseu que després hi ha molta gent que té fòbia als animals. Diu, hòstia, l'Spielberg va fer molt de mal, l'Spielberg. L'Spielberg va fer una gran pel·lícula, però va fer molt de mal. No? Escolteu, aquí el màxim que veureu serà una marbre, una dorada, una manta, que l'hem vist unes quantes.
1: I us picarà una medusa, potser.
0: Meduses, ara començarà a haver unes quantes,
1: sí.
0: Però
1: afortunadament... No n'hi ha masses, diuen, aquest any.
0: Afortunadament no n'hi ha gaires aquest any, però, bueno... És disfrutar de la natura, és disfrutar. I et dic una cosa, la gent quan ho prova crea una addicció, això, eh? Crea una addicció. I si per motius de feina doncs, hi ha dos o tres dies que no pots vindre, hòstia, al quart tornes boig. Uh-huh. És, et dona l'adrenalina que dius, caram, com ho trobo a faltar.
1: I això és cada dia?
0: Sí, sí, bueno, de fet, el grup, com és un grup ampli, sí. Doncs molta gent...
1: Sí, si no trobes amb un, et trobes amb un altre.
0: Exacte, però sempre hi ha un mínim de dos i un màxim a l'hivern, doncs podem ser 7, 5, 4...
1: A l'hivern la cosa fluixa, no?
0: L'hivern fluixa i és normal, normal. Però et dic una cosa, eh? A proporció hi ha més nedadors a l'hivern que a l'estiu, ja. Perquè hi ha més gent que prefereix passar fred que no que el piqui la medusa.
1: També, a l'hora de posar la balança.
0: I la satisfacció de l'hivern és algo que no trobes a l'estiu. Eh? Vull dir, a l'hivern surts allà i actualment nosaltres baixem amb les garrafes d'aigua calenta de casa, te les tires per sobre perquè no tens un mínim vestidor i després et tapes allà com si estigués al mig de l'EBDS, però a la que entres en calor i dius, ostres, que bé, eh? Que bé que em trobo. Ala. Tornes a la feina, a treballar com un animal.
1: Sí, sí.
0: No,
1: allò com diuen, com a nou.
0: Sí, sí, és brutal, és brutal. A l'hivern anem a les 11:30 i a l'estiu avancem una mica, a les 11.
1: Molt bé. Heu tingut contacte amb altres clubs?
0: Sí. De fet, a Barcelona tenim contacte amb el Radical Swim, amb Badalona els Bétulo, amb Vilanova... Tenim un munt de noms. Uh-huh. I la veritat és que tots estan encantats, ja et dic. L'altre dia, no sé si vas arribar a veure per les xarxes la trobada que vam fer el maig... Hi havia més de 150 persones i el que és fantàstic és que vam tindre molts sponsors de la vila encantats amb el projecte. Nosaltres no som ningú i li vas a, per exemple, al Forç Enric i li dius, escolta, que ens podríeu facilitar quelcom per donar després de la nedada? Qui sou? Ah, doncs sí. O qui diu Forç Enric diu...
1: Sí, sí, qualsevol altre col·laborador. Sí,
0: Sant Miquel,
1: sí.
0: O qui diu unes cervesetes, o qui diu qualsevol... Escolta, encantats. Per què? Perquè veuen que és un tema d'aire lliure, esport, natura i sobretot bon rotllo. I sobretot bon rotllo.
1: Clar, tu quan planteges que és una activitat esportiva, òbviament...
0: I sense ànim de
1: lucre. Ja se t'obre unes quantes portes.
0: Pensa que moltes travessies es cobren i es paguen calés. Uh-huh. Les maratons es paguen. Clar, evidentment que es tenen que pagar. Té un muntatge. Però nosaltres la trobada que vam fer era totalment gratuïta. Totalment gratuïta. Amb voluntariat propi. I la gent va sortir encantada, els vigilàvem la roba, els donàvem de beure, els donàvem de menjar, van nedar plàcidament, es van trobar molts nedadors a clubs de Sabadell, de Terrassa, i a Sitges, que això és el que a tothom li agrada,
1: sí, sí, sí. Sitges. Doncs de moment el que hi ha és les bases d'aquest nou club, d'aquesta nova associació esportiva, els Sitges Sea Swimmers. Avui n'hem volgut que en Benjamí ens detallés una miqueta més tot plegat. Benjamí, gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Sort, perquè clar,
0: parem.
1: Sort i encerts, sí, evidentment, sí. Perquè la sort és una de...
0: La sort no, la sort l'has de buscar.
1: Sí, no, no arriba així perquè sí. A vegades sí, eh?
0: Si tenim sort que ens rebi l'alcaldessa, això ja estaré content.
1: Perfecte. Doncs que vagi tot molt bé, Benjamí.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba l'ambulància, no li donis res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Vinga, no baixem al món de l'esport, del mar passem a la gespa, al camp de futbol, perquè fa unes quantes setmanes, en aquesta mateixa taula, vam tenir una trobada molt bonica. Quatre jugadors de futbol, exjugadors ja de futbol, que aprofitant els 40 anys d'aquell històric ascens del juvenil de la Blanca Subura Nacional, doncs això, vam voler proposar una xerrada per recordar aquella efemèride i per recordar el que va ser el pas d'aquells grans futbolistes per Pinsbens, per la Blanca Subur. I el record, òbviament, el bon record que ens deixava aquesta conversa. Així començava aquella, no diré entrevista, va ser una conversa prou agradable, de la mà d'en Josep Serra, d'en Cisco Egea, d'en Nacho Escobosa i d'en Carles Montserrat.
2: És un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt del, vam gaudir molt del futbol i, bueno, doncs el record, t'emociones quan penses en aquells moments. Jo a vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure, encara ho gaudiria més, ho disfrutaria cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir sí. d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
1: Nacho.
3: Es que al final forma parte de... Es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces... cuando el Cisco levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como... no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
1: Era como tancar un cicle, ¿no?
3: Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual, era eso. Era eso.
1: Xisco, ¿qué recordas de aquella etapa?
4: Bueno, muy buen día a tothom. Pues bueno, yo recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, ¿no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, ¿no? Camps de terra... Les pilotes eren... Anaves a camps que les pilotes eren...
1: Més dures que les pedres. Molt dures,
4: bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades, a França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per el que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos. Era increïble, no? O sigui, era increïble, no? La afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infantils, et quedaves a jugar allà al camp de la Blanca.
1: Avui que es parla, perdona, Cisco, sí. Molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs. Sí. És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el bon sentit, eh?
4: Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, ho feies i tothom creia, érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes.
1: Evidentment. Sí,
4: hi ha discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts. Vam crear un grup molt maca.
3: Mm-hmm. Però és el que decía el Pitu, també. O sea, lo que vino tenía mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había... Y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de... Xavi Scache, año de juveniles, le vino a buscar la LAN para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Sí, sí. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Uh-huh. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Uh-huh. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
2: Exacto. Él lo comentaba esto. Aquí disfrutaba. O sigui, aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
1: Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
2: Sí,
1: no
2: sé. Sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Deia dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac. Aquí jugàvem tots.
3: Ja. L'escola esportiva.
1: L'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí,
2: amb l'entrenador Rafa.
4: Rafa.
2: Sí, el Fèlix era
1: com el coordinador. No?
2: Sí. I el Rafa era l'entrenador
1: Fèlix Cosiner.
2: De la secció de futbol.
5: Sí. També estava, formava part.
1: Sí, senyor.
2: Era una mica avançats al seu temps, a l'escola esportiva, sí. Perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel
1: que,
2: seu.
1: Que tirava per on
2: li més li agradés.
3: Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
1: Jo crec que no, eh?
2: No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, quan vam fer l'ascens aquest a Nacional... Llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir, ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport.
1: En l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment, entenc que acabó.
5: Molt bo, perquè... M'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
1: Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos...
5: Els resultats...
1: Ets don arxivo, eh?
5: Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt.
1: I tant,
5: tens tot, i repassant... No repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82...
1: Evidentment, sí.
5: Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manolo Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
1: Albert Lluís.
5: Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part d'aleshores, que la Blanca feia 20 anys aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81 i dels que van aconseguir aquests ascensos consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys van assolir el màxim nivell. I érem els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès... o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir aquí, si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer...
1: Escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
3: No, tira, és així.
1: És així.
3: No se ha hecho nunca algo parecido.
2: Vam cada campions de Catalunya.
3: Ganamos la primera liga, que quedaven 3 jornades per acabar, o 4.
1: És a dir, temporada 85-86, ascens a preferent, i a la següent, ascens a nacional.
3: Que era división de honor.
1: Que es deia división de honor, aleshores, sí.
3: I en aquell mismo año, campeones de Catalunya, ganando al San Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Uh-huh. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero ¿podemos pedir algo más? Yo, sin, y no por ego ni por nada de todo esto, te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en La Blanca, con diferencia. Con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
1: Si més no, Nacho, el més recordat. I això ja és un factor, crec que molt, molt a tenir en compte. No? Vull dir,
3: hi ha una, sí. hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar. Estos eran... Nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero lo... Yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices sí, que. Sí. O sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu sí, padre era entrenador de aquel equipo. Sí, sí. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona. Però aquell era un equip molt bueno.
5: El Bartu també va anar a Andorra... Sí.
2: Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència
1: sí.
2: abans. Ara no existeix tant. És que,
1: costa més i més,
2: no? Abans els nostres pares apostaven per allò, la formació, estigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està. Ara hi ha com una obsessió d'alguns pares per... buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
1: sí, sí, sí.
2: Anem moguent, els nens han d'estar tranquils en el seu entorn.
1: I estem marejant la perdiu constantment, sí, sí.
2: Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
1: Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas de Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu, per mi el millor jugador de La Blanca Cisco Ejea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
5: De La Blanca i de Sitges.
4: Sí, sí, sí, sí que m'ho han dit. M'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I, bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmuls de sensacions com de frustració, d'orgull, no? perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no?, abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època... possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
1: Probablement perquè ara... hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
4: Exacte, exacte, exacte.
1: I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
4: Totalment. O sigui...
1: alguns que probablement haguessin dit, Cisco, sí, per aquí,
4: sí,
1: o per allà, o...
4: Sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: No sé, eh?
4: Sí, sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I, bueno, és el que dic. Hòstia, et sap molt de greu...
1: Ho mires en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració,
4: clar,
1: no? De dir, hòstia...
4: Clar, a mi molta gent, moltes vegades... ara ja no tant en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit, o sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça, al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, segur, segur, seguríssim.
1: Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
4: No, en aquella època no. No, jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista,
1: sí,
4: no?
1: Mm.
4: Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure... I el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
3: Ja, però espera. Y luego el fútbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Y allí un tío creativo, no. Primero corre como un cabrón y luego pasasela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados a toda pastilla y a correr y a correr y a correr y tocábamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú en aquella época era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre y defiende. Claro, tu tipo de juego en aquel momento tampoco era todo aquello, era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos, los tíos con los que jugabas.
4: Sí, sí.
3: Entonces, llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había, ostras, complicado, complicado.
1: Perquè si tu vas acabar la teva etapa de juvenil i el futbol
4: sí,
1: va acabar allà.
4: Pràcticament va acabar, sí. Sí, sí.
2: I abans, és que abans, és el que diu el Nacho, el pas de juvenils amateur, jo també penso que era molt més difícil
3: duríssim
2: que ara.
5: Sí. Els veterans eren molt més veterans.
2: Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
1: Era un altre futbol, també.
2: Sí,
1: era un altre futbol.
2: Un altre futbol, sí, sí, sí, sí. I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
1: Sí, sí.
2: I fins i tot, jo et diria, és més fàcil el que li ha passat, per exemple, amb la Minya Mal, d'estar directament a primera, que no anar a segona ref, que ja no hi ha tantes càmeres. I a la millor fa 2 regats i el tercer pues,
1: sí, sí,
2: ja no
1: capaceta,
2: passa.
1: Sí, sí.
2: En canvi, a primera tot això es respecta i si ets bo i en passes, pues en passes. Però abans no, abans és el que va passar també amb l'Hermoso. L'Hermoso tenia una qualitat, jo el recordo, també com un dels millors jugadors, però quan va anar al Sant Andreu pues, no va poder fer el salt definitiu. I amb això que dèiem del Siscu, jo després de jugar pues, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades perquè era un jugador que a mi m'impressionava, o sigui, els regats que feia, les fintes, o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra i després el xut, la manera de xutar d'ell, m'empeine total, era una passada. I amb els nens els dic no fa falta ser, perdó, no fa falta ser molt fort per sí, xutar sí, molt sí. fort, és la clau és com poses el peu, com fas baixar la cama, i sempre deia... Tenia un company, es diu Siscu Gea, que era prim...
1: Sí, perquè tampoc tenies un físic privilegiat, no, així,
2: era primíssim.
1: No? Un jugador més aviat, primet, no? Sí,
2: sí, però xutava d'una manera... Sí, sí. És el que he vist xutar més fort, perquè
1: sí, sí, sí,
2: la velocitat en què feia baixar la cama. Vull dir que, bueno, no, la vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que...
1: Sí, sí.
2: El que vas deixar ja escrit...
1: El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
3: Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent. Era otra cosa. Era otra cosa. Hacía cosas que no, los demás no... ¿De dónde ha hecho esto?
1: Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
3: muy
1: ¿no?
3: muy sí. diferencial.
1: Sí, sí.
3: Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta se habla de quién era mejor. Si Xavi Scach o Siscu Egea.
1: Son dos perfiles muy diferentes, creo.
5: Eran complementarios.
3: Sí, porque aparte, nosotros siempre teníamos clara, muy clara una cosa, que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera, Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de meter goles.
1: Sí, sí.
3: Siscu no metía tantos, pero se hartaba de dar.
1: De
3: y a veces no estaba y no daba. Pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes. Y trabajamos mucho.
5: I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor i
1: sí, sí, clar.
5: I els vestidors amb les nostres pròpies mans.
1: Perquè tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà.
5: Després també, jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa doncs fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior.
1: Sí, sí.
5: Érem, bueno, germanes, jo me'ls miro i els considero germans. No tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
1: Abans que li preguntava al Cisco si en algun moment amb ell li va passar pel cap doncs, seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
3: Jo no tenia mentalitat de futbolista.
1: No, entrenaba
3: por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana. ¿Sabes?
1: Sí.
3: Había otras cosas que hacer. Yo creo, el futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies. Y eso, en aquella época... sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División, mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no, ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
1: Ya.
3: Entonces, esa mentalidad de decir, no me va a entrar esto. Y luego, Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachada, todos estos son unos sitios muy, muy apetecibles.
1: Sí.
3: ¿Qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles, regatistas, pero es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. Sí. Y eso en aquella época...
1: El entorno no favorece.
3: Para él. Pero sí, el planteamiento de... Yo estoy con Siscu. En aquel, no eres capaz de verlo.
1: Ya.
3: No eres capaz de ver que puedes vivir de esto. Sí que es verdad que puedes ganar dinero. Y había mucho dinero y se intentó hacer... Se intentó ganar dinero y se ganó. Pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi... que Xavi Scach, que sí. era, lo fichó el Nastic
1: sí.
3: En pretemporada. No jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera.
1: Es decir,
3: no quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar. Parece muy sencillo.
2: Uh-huh. No, el fútbol tiene un... una part de sort que és també
1: sí.
2: que no controles.
1: Allò d'estar al moment adequat sí,
2: perquè
1: sí.
2: el Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, mm-hmm. no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues, una lesió i...
5: O un canvi d'entrenador.
2: O l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas
1: bé. Si jugues o no jugues, sí.
3: No, y luego que tú estabas en Villafranca y estabas haciendo ingenieros.
2: Sí.
3: Yo estudiaba Derecho.
2: Sí. Exacte.
3: En Bellaterra.
2: Jo és el que anava, sí.
3: ¿Dónde está el tiempo?
2: Claro. Jo anava a dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo perfectament tenir el somni de dedicar-me al futbol.
1: Al futbol.
2: I el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Villafranca, és com si et canvies la fas un xip,
1: sí.
2: és un canvi no, de xip, de dir... Uh-huh. Ostres, no, jo no...
1: Hi ha un
2: no
1: punt d'inflexió, no?
2: No tinc la mentalitat per realment arribar a ser...
1: Adequada.
2: O sigui, no sé, no, per exemple...
3: O no quiero.
2: O no quiero. És legítim, totalment.
3: És això, dir, jo no quiero.
2: No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la. Ja. No? Perquè igual tens, sí, sí, tens, sí, aquesta capacitat, i això és importantíssim. La mentalitat per mi és el 80%.
1: O que en algun moment arribin a xiular.
2: I dius, hòstia, no, sí, jo sí, no aguanto. El jugador que ha de jugar professional, sí, això li ha de ser igual. Uh-huh. Doncs aquestes,
3: tu sí que lo hubieras pedido, tú lo pedías todo, Josep.
2: Sí.
5: No, però, si em permeteu, una de les, de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Muntanyesa on només...
2: Hòstia, batalletes, eh? Vale. Batalletes, eh?
5: No, batalletes no, però és un exemple... Un exemple,
2: ja puc explicar-les.
5: Un exemple de comunió...
2: De connexió. Explico.
5: De confiança, explico-t'ho.
1: Perquè, abans que ho expliquis, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
2: Com si fos ara.
1: Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
2: Sí, sí. Mira, aquest que recordem va ser un gol, i no el vaig fer jo, però el recordo, com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Muntanyesa, i em sembla que va ser, no sé si el Quique o Quique va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots es van quedar esperant que sortís. Però jo vaig córrer. I doncs, al mig del camp devien pensar, i aquest on va, corrent? Però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo, el Xavi va dir, bueno, si corre aquest...
1: També corro jo.
2: Doncs corro jo. Sí, sí. I va seguir corrent. I jo vaig seguir, i la pilota va tocar el banderín de córner i es va quedar dintre. I llavors la vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter. Li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre, per algú deu ser, no sé,
1: sí, sí,
2: i si
1: sí,
2: l'agafa,
1: no
2: pues l'altre va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
5: I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riambau.
1: Sí, home, clar, la gent que acabi la fi us...
5: El delegat Manolo Escobosa,
1: sí.
5: El massatgista Albert Soler, sí, que sí. Estaven...
2: Ens donava molta confiança.
3: Era muy inteligente el Riambau, sobre todo por lo que no decía.
2: Sí, sí, sí.
3: No hablaba tanto.
4: A mí siempre...
2: Et feia sentir molt important.
4: Sí. A mí hi ha una anécdota d'un partit que no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riambau. Em sembla que era el camp del Sant Feliueny. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0. I ens vam fotre una bronca, però una bronca, perquè a l'altre equip feia molt bé el fora de joc i cada vegada que fèiem un passe ens pitàvem fora de joc.
3: Rafa seria el Rafa. No pegava bronques.
4: Rafa. Pues, sí, em sembla que era el Rafa, no?
3: Rafa pilló un rebote, sí.
4: ¿T'acuerdas
3: de este partido? Sí, porque éramos muy pajaritos y era infantiles o algo así.
4: I que ella, no, cada vegada que ella amb el fora de joc, i jo me'n recordo que va haver a la segona part una jugada que ens va dir, teniu que entrar a segona línia. No pot ser que els delanters... arrastin els defenses perquè surten i caiguem amb el fora de joc.
1: Sí.
4: Jo me'n recordo d'aquell partit que vaig agafar una pilota a mig camp i vaig fer veure que feia un passe en llarg amb un extrem o amb el Josep o el Nacho o l'Escaig i vaig picar la pilota pel mig de la defensa, me la vaig emportar jo sol, em va sortir el porter, me'l vaig regatejar i gol.
3: En plan, Rubi, te fuiste por fuera, por la derecha. Regatejaste por la derecha.
4: ¿Os acordáis de ese partido?
3: Sí, sacaste de encima de toda la gente, estaba en el medio campo.
4: Hòstia, va ser per mi brutal, tio.
3: No, però sí que és verdad que el tipo que nos llevava era muy listo.
4: Sí,
3: el Riambau no... También nos conocía.
1: Sí.
3: Y nos dejaba el margen que tenía que dejarnos y nos decía cuatro cosas.
4: Y yo también volia dir una cosa de que a vegades es parla, no, és que el Sis Pujé jugava molt bé, que tal, vale. Però amb ve de l'equip, o sigui, quan tu ets un jugador que a mig camp tens una visió i això, però quan tens a davant gent que tu saps que el Josep era una fletxa, l'Escaig era un gran finalitzador.
1: Perquè tu què eres? Com un mitja punta, diguéssim?
4: Sí. Nosaltres jugàvem tres a mig camp, jo feia el rombo, com si diguéssim d'ara, que es diu, i els dos puntes eren a l'escatge, Josep.
1: Què fèieu? Clàssic 4-4-2 o...? Sí.
4: 4-3-1-2 era.
3: Era 4-4-2, però tu hacías lo que te daba la gana. Sí. Era 4, quería ser un 4-4-2.
4: Però és el que dic, no?
1: Tenia llibertat de movimientos, no?
4: Però clar, és que... us en recordeu que jugàvem, nosaltres jugàvem en defensa de 3 amb un lliure per darrere?
2: Sí.
4: O sigui, el lliure...
1: La figura era, del lliure, tio, el líbero, clàssic. Sí,
4: el lliure era el que escombrava tot.
1: És prehistòria.
4: Tot, o sigui, tots els perills de que passaven dels defenses, el lliure estava allà. I era, això era una, o sigui, una figura dintre del camp imprescindible.
1: Sí.
4: Perquè era l'apagafocs. Després tenies els laterals, tenies el Nacho Escobosa, que jo quan jugava, i ara em ve a la memòria, jo agafava una pilota, per exemple, de banda esquerra, i em girava, i jo sabia que entre el lateral i el mig, i aquest ja havia arrencat i li havia agafat 10 metres.
3: Però és el que hablábamos antes, Cisco. Jo, por segons com la recibies, jo sabia lo que ibas a fer.
4: Llavors, diu...
3: Josep sabia lo que ibas a hacer y mucha gente sabía lo que ibas a hacer. Entonces nos movíamos un poco antes.
4: Pero tú puedes decir, qué bueno el Cisco. No, qué bueno el Cisco no, porque el Josep ya ha hecho movimiento, el Nacho ha hecho otro movimiento y solamente tienes que hacer aquello, ponerla allí. O sea...
3: Sí, però
2: un bon equip, sí.
4: I clar, és que era el Josep Serra, jo me'n recordo que, o sigui, si tenia la mala sort a l'altre equip d'agafar un lateral que fos una miqueta lent,
1: ja va
4: haver
1: hagut oli.
4: Ja va hagut oli. Perquè és que era una fletxa, sí, era increïble.
3: I lo que tenia Josep, a part d'altres coses, és que se ponía por delante el defensa. Eso que ahora explican, crúzate por delante el defensa. Tienes que ir por delante el defensa. Nadie se lo había... Bueno, tu padre había jugado de extremo y tu padre sí que tenía... Era mucho más rápido que tú, creo.
2: Sí,
3: por el tipo de fútbol era diferente. Cuando jugaba con el Porras y con toda aquella banda,
2: sí,
3: que eran muy buenos. Pero Josep se cruzaba por delante, era un listo, era un cabrón. O sea, era muy hábil en movimiento.
4: Pero,
3: ¿estaba solo delante del portero? Acababa solo delante del portero, no estaba solo delante del portero. El defensa estaba esperándole por detrás y él se había cruzado por delante.
4: Es que tuvimos no sé si decirle la suerte, no sé si es la palabra adecuada, pero es como, si lo pones ahora a gran escala, como el Barça, como tal, es que tenías un Pedri, tenías un Fermín, tenías tenías un tío rápido, tenías un portero, lo teníamos todo nosotros. Es que lo teníamos todo.
3: Rashford no hubiera entendido aquello.
1: No.
4: O
3: sea, el vínculo de la casa, el vínculo de la gente de Sitges, de los amigos, no por no, no entiéndeme, pero
1: sí.
3: no por la historia Sitges es lo mejor,
1: sí,
3: y tal.
1: No. Tanteng.
3: Vale. El vínculo desde pequeñajos...
4: Había hermandad, sí.
3: Hacía que supiéramos cosas que iban a pasar. Y los que vinieron, vuelvo a lo mismo, aumentaron mucho en calidad.
4: Sí.
3: O sea, no venía cualquiera,
4: no.
3: Porque no cabía. No cabía. Lo que venía a jugar y a mejorar. Y luego tenían que tener una calidad como personas mínima para entrar en lo que era una normalidad.
4: Sí.
3: Estrellas, estrellitas... Estabas tú y el Carlos cuando se ponía vedette. Pero el resto éramos tipos muy normales. Yo había jugado en casa de Josep Serra en la calle no sé cuántos años y tú bajabas con el Albert Lluís no sé cuántos años. Al final vuelve a ser lo mismo. Gente normal que se quiere, que se conoce y que es muy bueno jugando.
1: Pertanyeu a aquella generació de futbolistes que encara es podia jugar al carrer.
2: Al carrer, sí. Això
1: que ara es diu
2: futbol de carrer. És una falta.
4: I tant.
1: Sí, som d'aquella generació que podíem jugar, no diré tranquil·lament, però pilota...

0: a la fundació de la Blanca. La Blanca va passar a ser un club formatiu per això, perquè, tal com deien, com dèiem abans, Sitges tenia molts atractius. I un grup de persones va dir: ostres, anem a assegurar-nos també de que tinguin el lloc on poder anar agafant els valors que corresponen.
1: Que cal.
0: I, doncs mira, nosaltres vam tenir la sort de viure-ho.
2: Crec que som mereix.
1: Anècdotes impagables com la que han pogut escoltar que explicava el Nacho Escobosa, allò de la revisió dels ungles, dels peus, en fi. Moments impagables també, els que van viure amb aquests ja veterans futbolistes, abans joves futbolistes en la seva etapa de juvenils a la Blanca, i òbviament aquest gran record en el rerefons, aquest ascens a Lliga Nacional ara fa 40 anys. Amb aquests bons records posem ja en el punt final a l'edició d'avui dilluns 13 de juliol d'aquest A Cel Obert. Demà i posarem una miqueta més d'actualitat política arran d'aquesta roda de premsa que ha tingut fa breus instants, que podran trobar d'aquí uns instants també penjada ja al nostre web. En fi, demà una miqueta més. Que acabem de passar molt bon dilluns. Adeu-siau.

0: La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu, anuncia la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu de petroli puja al voltant d'un 3%. El govern espanyol implica el líder del PP en la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Enmig d'acusacions de racisme des de França, el ministre Álvarez reclama a Núñez Feijóo que desautoritzi l'expresident del govern espanyol per haver dit que no hi ha cap jugador francès a l'equip. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació de IES Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. I les fotografies analògiques dels àlbums familiars troben el seu aparador al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, recopilades en encants i botigues de vell per part del fotògraf Jordi Barón. Ara es presenten a l'exposició Portes endins, els arxius dels altres.
1: Esports. 10 jugadors del primer equip del Barça comencen avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Araujo fa proves de la lesió que es va fer abans del Mundial i no s'incorporarà fins al dia 20. No hi són avui fins a 15 jugadors mundialistes. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge després de la incorporació ahir d'Olivier Camoa. I el Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, dia assolellat avui amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per la pols sahariana. Avui, també en els propers dies, la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogó s'intensifica sobretot al litoral.
2: 3CAT Info.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: La una, bon dia. Amb un 90% del perímetre estabilitzat, els bombers confien poder donar aquest vespre per estabilitzar totalment l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. L'afectació s'acosta a les 150 hectàrees i tots els indicis apunten que el foc va ser provocat. La restricció d'accés a les xarxes socials a nivell europeu podria quedar fixada fins als 13 anys, ho han apuntat fonts comunitàries després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi anunciat la restricció i unificació de la normativa. La proposta es concretarà després de l'estiu. Explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. Els lladres de coure a les línies de tren han robat en 6 mesos aquest 2026 el doble del que van sostreure durant tot l'any passat. És la causa principal de les incidències a la xarxa ferroviària. Malgrat la represa del servei a totes les línies després de l'accident de Gelida, Renfe reconeix que no té la confiança dels usuaris. L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un dels telescopis robòtics més grans del món. El nou gran telescopi comportarà una inversió de més de 20 milions d'euros i estarà operatiu l'any 2030. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell. Ho apunta la investigació d'IS Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve a Sarrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Activitats familiars, cultura popular, música, circ, dansa i humor formen el gruix de la programació de la Festa Major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida. Es fa a l'edifici de la institució i el seu entorn amb l'objectiu de posar en valor la creativitat de les comarques de Ponent.
1: Esports. Tres nous fitxatges de futbol. El Badalona Women incorpora la històrica jugadora Vicky Losada, migcampista de 35 anys, cedida pel Bristol City per una temporada. A l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per dues temporades. I a la segona divisió masculina, el Sabadell incorpora Pere Pons, ex-migcampista del Girona, per la pròxima temporada. El Barça de bàsquet ha fitxat el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball. És el segon fitxatge per la nova temporada. I el Tour de França, avui, primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I pel que fa al temps, dia assolellat, amb alguns núvols inofensius, el cel el tindrem terrós per pols sahariana avui i els pròxims dies. La calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogó també s'intensificarà al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts i mig de la una del migdia. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins a les dues, Estel Batet Carles. Doncs anem novament cap al centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys per saber quina és l'evolució de l'incendi d'Aiguamúrcia. Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, en aquesta hora compareix Ricard Expósito, inspector dels bombers, que explica la situació.
4: Intensificant la vigilància per evitar, per evitar que se facin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpida possible. Desplegats mitjans d'alta mobilitat per tot el perímetre.
5: Per alta mobilitat per tot el perímetre per detectar-ho el més aviat possible i poder fer front tan aviat sigui detectat. Hem de també de comentar que a hores d'ara ha començat un altre incendi a Lladurs, al Solsonès, i això també acabarà repercutint amb la disponibilitat de recursos aèris que tindrem precisament ara que comença el període de més risc en aquest incendi. Per tant, hem d'estar molt, molt vigilants de a partir d'ara fins al vespre per intentar que no tinguem cap reproducció que es pugui complicar la gestió d'aquest incendi. Perquè fa el perímetre, estem treballant encara amb aquests 8 quilòmetres de perímetre total on tenim desplaçats els vehicles i recursos que hem comentat abans del matí, i només amb aquest augment de significatiu de vehicles d'alta mobilitat que han vingut d'unitat EPAF, que tenen l'especialitat de treballar amb eines manuals sense necessitat de que ens arribi aigua a poder controlar qualsevol reproducció.
6: Del 90%, per tant, del perímetre estabilitzat que parlàveu aquest matí, no sé si continuem...
5: Sí. Com pràcticament podríem dir que ha augmentat un 95%, encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Hem demanat una sèrie de camps que hi ha al sector del flanc dret dintre del municipi de Pontons que siguin llaurats, per tindre una oportunitat en cas de que tinguéssim alguna reproducció en aquest sector. I la zona del CAP, doncs la tenim a hores d'ara molt, molt ben definida i, per tant, no és una zona que ens preocuparia respecte al que va ser el CAP durant la tarda d'ahir i la matinada d'avui.
6: Es podria donar per estabilitzat aquest vespre?
5: Sí, bueno, si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
6: Quantes dotacions hi ha ara?
5: Ara teníem sobre uns 270 bombers treballant. De mitjans aèries teníem l'avió del Ministeri que ens està donant suport. Teníem dos avionetes, dos helicòpters bombarders i dos helicòpters de coordinació. Això és el que tenim treballant. I al voltant de 27 vehicles d'aigua, a part tenim altres recursos de coordinació, d'unitats especialitzades, etc.
6: Aquestes organitzacions que heu desallotjat aquí, aquest matí, no sé com està aquest flanc esquerre concretament. Això que deia...
5: Es manté igual que el matí, a més hem compartit una sèrie d'imatges amb les autoritats i també amb els veïns perquè veiessin que la seva urbanització no havia estat afectada per l'incendi, no havia cap columna que la pogués amenaçar, i també per gestionar, com comentat abans, no? Aquesta angoixa que es pot generar si no disposem d'informació i no sabem el que està passant en casa teva, no?
6: En qualsevol cas, el got mig ple, no? Perquè els focus que heu tingut els heu tingut dins del 95%
5: d'aquest perímetre. Sí, exacte. L'únic que ara precisament comença la intensificació del vent. Penseu que al matí teníem 4 quilòmetres de vent, no hi havia una direcció definida i ara es comença a marcar una direcció de sud-est molt definida, amb velocitats que ja estan arribant als 27-30 km per hora a l'estació de Vila-rodona. Aquí a la part alta s'intensificarà una mica la velocitat, tot i que l'incendi està una mica enclotat, no serà tanta, però sí que preveiem que aquesta intensitat vagi augmentant. Sí?
6: Molt bé, perfecte.
0: Doncs són les explicacions del cap d'intervenció dels bombers, l'inspector Ricard Expósito, que ha explicat aquesta última hora que hi ha un nou incendi, és a Lladurs, a la comarca del Solsonès. És un foc de vegetació que afecta la zona de Santa Eulàlia. Pel que fa al d'Aiguamúrcia, els bombers segueixen treballant per intentar controlar-lo. El 95% d'aquest foc està estabilitzat. Queda, sobretot, a la part de la sota, la cinglera, que és la part més complicada, segons ha explicat el cap d'intervenció dels bombers. Han demanat que llaurin el front de Pontons perquè pugui fer de tallafocs en aquest incendi, i treballen 270 bombers, més un avió que ha enviat al Ministeri, dos helicòpters bombarders i dos helicòpters més, i continuen amb aquesta perspectiva que ja avançaven en l'anterior compareixença, que és de poder-lo tenir del tot estabilitzat, ara estan al 95%, arribar al 100% del foc estabilitzat de cara a aquest vespre. Mentrestant, també podem parlar de l'incendi d'Almeria. Els bombers confien a poder donar per controlat avui el foc de Los Gallardos, on han mort 13 persones i s'han cremat unes 7.000 hectàrees. El president del govern espanyol ha visitat aquest matí la zona afectada i s'ha reunit amb els equips d'emergència. També amb el president andalús, amb Juanma Moreno Bonilla. Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats damnificats per aquest foc i ha fet una crida a la consciència ciutadana i a la política per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
7: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que, efectivamente, pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
0: La causa d'aquest incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric a tocar d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart de dues del migdia, Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a la xarxa social per als menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és vetar l'ús de les plataformes fins als 13 anys. És una proposta que, de moment, pel que fa a la definitiva, la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
8: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les el que farà és fixar una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
9: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
8: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
10: They must prove...
9: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
8: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: Hi ha hagut explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Els dos països es disparen drons i míssils des de la setmana passada i intenten aconseguir el control d'aquest enclavament que és clau per al comerç mundial de gas i petroli. Les hostilitats han escalat en les últimes hores. L'Iran assegura que ha bombardejat bases militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait i que ha destruït sistemes de radar a Oman i dipòsits de petroli i magatzems de munició a Jordània. Els Estats Units, de la seva banda, han atacat desenes d'objectius militars iranians durant la nit. Cada cop hi ha més pressió al fràgil acord d'alto el foc pactat el mes passat i més risc que es torni a una guerra oberta. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaei, portaveu del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran.
11: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
0: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli al voltant d'un 2% fins als $78 al barril de Brent. L'Iran defensa que manté les consultes amb els països mediadors en aquest conflicte, és a dir, Qatar, el Pakistan i Oman, per evitar una escalada en les hostilitats amb els Estats Units. I la Unió Europea justament analitza avui la imposició de sancions sobre els productes provenents dels territoris ocupats per Israel. És un dels temes que han d'estudiar els ministres d'Exterior dels 27 en una reunió on la Comissió, conscient de les diferències sobre Israel, presenta tres alternatives. Entre les opcions hi ha la prohibició total d'aquestes importacions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha explicat que hi ha un consens sobre el punt de partida.
12: Everybody agrees that the situation in the West Bank...
13: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
0: No s'espera que avui arribi a un acord, s'arribi a un acord, malgrat que hi ha països com Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya, que en són molt partidaris. Kaya Kallas proposa que la decisió s'adopti per majoria qualificada en lloc d'unanimitat. El ministre espanyol, José Manuel Álvarez, creu que tot plegat és una tàctica dilatòria per una qüestió que no admet discussió perquè és una violació del dret internacional. En aquesta reunió també s'analitzarà un nou paquet de sancions contra Rússia i la situació a l'Orient Mitjà. Ara és un quart de dues. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora, en connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim una nova incidència que afecta a Rodalies, en concret la línia R2 Sud i les línies regionals Sud. Rodalies informa que la circulació es troba interrompuda en aquests moments entre Segur de Calafell i Cubelles per petició de les forces de seguretat per la presència d'una persona a la zona de vies de l'estació de Cunit. Recordem, a més, que des de primera hora del matí els trens de la línia R1 circulen amb retards d'uns 20 minuts de mitjana, en aquest cas per una incidència a la infraestructura a l'estació de Calella. Pel que fa a les carreteres, a l'AP7 segueixen les incidències, encara retencions entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sentit sud, en aquest cas per unes obres, i una nova incidència a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, i aturades a la Ronda Litoral, a la zona franca, en sentit Trinitat, per un vehicle avariat que talla un carril.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Aquesta setmana es presenta ben estable i a la vegada ben càlida perquè novament haurem de parlar de temperatures extremes, sobretot de cara a dimecres i dijous, quan tocarem sostre amb unes temperatures ben altes arreu del país. Fins aleshores, avui ja comencen a remuntar i les màximes més altes rondaran la xifra dels 38-39 graus cap a les comarques de Ponent, a la Catalunya central a l'entorn dels 37 graus i a les comarques de Girona 35-36 graus. Tot això avui amb un ambient tèrbol per la presència de la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica amb aquesta entrada de vent de sud. De núvols en tindrem alguns, sobretot de cara a cap al tard, de cara a la nit, a punts de la façana costanera, aquesta tarda cap al sector del Pirineu, però en principi avui de precipitacions no n'esperem. Ni avui ni possiblement demà. Possiblement demà arribi a caure alguna goteta al Camp de Tarragona o també durant la tarda vespre cap a les comarques de Lleida. Però en tot cas, sempre que caiguin, seran de caràcter feble i acompanyades de fang. I és que demà dimarts continuarem mantenint aquesta pols en suspensió ben carregada sobre casa nostra. I demà amb unes temperatures que sí que pujaran una miqueta més i que ja poden tocar la xifra dels 40 graus. Aquest any ja portem 8 dies amb 40 graus i demà podria ser el 9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. L'objectiu, reforçar el paper de Catalunya en la recerca astronòmica internacional. Des de Sant Esteve de la Sarga ens n'informa en Pau Rovira.
16: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà fins al 2030, amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. Així ho ha detallat la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
17: I ara mateix doncs, anunciem una inversió que tindrà lloc en dues fases. Una primera fase que ens porta cap al 2028, aquests primers 10 milions d'euros, i fins a l'any 2030 gairebé sumarem un total de 20 milions d'euros per una recerca puntera. El salt qualitatiu vol dir que multipliquem gairebé per 3 el diàmetre d'aquest nou telescopi, una altra vegada un telescopi robotitzat amb tecnologia vostra, amb tecnologia IEC.
16: La consellera ha destacat també que el projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com una actor rellevant a escala internacional. Per la seva banda, des de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, també s'ha remarcat que el desenvolupament de la infraestructura haurà de ser compatible amb la protecció ambiental i paisatgística del Montsec.
0: Un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons l'investigació d'IS Global, l'Institut de Salut Global vinculat a l'Hospital Clínic de Barcelona, les altes temperatures afecten el tàlam, que és una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com per exemple processar informació. L'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt en els últims anys, aquests efectes poden ser encara més remarcables. Això ho explica la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
18: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint ara actualment ara aquí a Catalunya.
0: I detalla quines podrien ser les afectacions d'aquest retard durant l'adolescència d'aquests nens i nenes.
18: L'exposició més alta de temperatura està relacionat a un creixement més lent d'aquesta estructura. I altres estudis han vist que nens i nenes que tenen un creixement més lent d'aquesta estructura, a la llarga això està associat a més problemes de conducta o d'agressivitat, doncs pensem que podria haver-hi aquest lligam. Però no s'ha fet un estudi complet, diguéssim.
0: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern, afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament d'aquestes hormones o modificar la senyalització de la serotonina, que és un procés fonamental per la formació de les connexions entre el tàlam i l'escorça cerebral. La Fiscalia fa marxa enrere i no veu delicte en l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i de guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i per la resta de la cúpula de salut. Els sindicats de policia, però, sí que mantenen les acusacions per prevaricació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
19: Abans de les conclusions de les parts, la Fiscalia es desmarcava de la causa.
20: Pues el Ministerio Fiscal retira l'escrito d'acusació.
19: Durant el judici, testimonis i acusats han defensat que el retard en la vacunació dels policies responia a criteris mèdics i a les directrius fixades per l'Estat. Les acusacions populars, però, mantenen que els missatges de WhatsApp entre el gabinet d'Alba Vergés i responsables de salut acrediten que hi va haver una decisió política. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés, el defensor de l'exconsellera.
21: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
22: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
19: Vergés també vincula el retard en la vacunació a l'enviament dels censos per part dels cossos estatals i a les peticions de ser vacunats a les seves dependències. El sentim a ell i a Maria Ponte, advocada del Sindicat Professional de Policia.
23: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a más del 80% de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, policía local.
22: Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferència de vacunació.
19: Les acusacions demanen fins a 15 anys d'inhabilitació per a la cúpula de salut durant la pandèmia per un delicte de prevaricació.
0: Les línies de Rodalies de Catalunya acumulen aquests 6 mesos del 2026 el doble de robatoris de coure que en tot l'any passat. Ho han constatat en una jornada sobre el servei ferroviari que ha seguit des de Barcelona en Joan Garcia.
24: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un cas de robatori de coure que es va repetir ahir. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
25: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí clarament hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat o més que duplicat en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
24: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i a Marif pel que fa a tancaments de via per reduir-los.
0: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal a la qual acusa d'haver enterrat 46.000 tones de residus procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Hi ha quatre persones detingudes a qui s'imputa delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Francisco Botana és portaveu de la Guàrdia Civil a Barcelona.
1: Sí que se ha, de alguna manera, se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no? Que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no? A quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control económico documental, etcétera, etcétera, ¿no?
0: 5 minuts i 2 quarts de 2.
2: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
9: Hola, bon dia. 3 nous fitxatges de futbol aquest matí. L'últim, el de l'Espanyol de la Lliga F, que incorpora la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, que fitxa per 2 temporades. El Badalona Women es reforça amb la històrica jugadora Vicky Losada com a cedida per una temporada procedent del Bristol City anglès. La migcampista de Terrassa té 35 anys i la presentaran demà oficialment. Losada té una Champions quan era capitana del Barça, la primera que va guanyar el club blaugrana, i també ha aconseguit 6 lligues, 7 copes de la reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 Mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. I a la segona divisió masculina de futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Pere Pons, exjugador del Girona, per la pròxima temporada.
3: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
9: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Amb l'absència de fins a 15 jugadors mundialistes i només 10 jugadors del primer equip, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada de l'equip. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva eren Ter Stegen, Stensna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casadó, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo es fa proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorporarà a l'equip fins al dia 20. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada al club blaugrana, també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra el 27 de juliol al 3 d'agost. Un Barça que continua tenint com a prioritat la incorporació del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però Joan Laporta, president blaugrana, recorda que l'oferta té caducitat. Laporta, que confirma que Rafinha es quedarà, ha elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari.
4: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, pues se'ls nota més.
9: Declaracions de Laporta a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola, amb fins a 9 jugadors del Barça, jugarà demà en semifinals contra França. Un d'ells, el català Eric García, per la TV3, del gran gol que va fer Julián Álvarez al partit de quarts amb l'Argentina.
5: Sí, bueno, ja sabem que ahir va fer un gran gol, no? Per guanyar, és un gran davanter. Hi ha molt bons jugadors aquest Mundial. No em podria quedar amb un només.
9: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres.
2: 3CAT Info.
9: En bàsquet, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball i firma fins al 2028.
6: Sí, evidentment, tenir l'oportunitat de jugar en un club tan increïble i prestigiós és una benedicció. Estic immensament agraït. Estic molt content que la meva carrera m'hagi portat fins aquí. A més, haver pogut passar aquest darrer dia descobrint la ciutat i coneixent una mica la gent d'aquí m'omple d'il·lusió.
9: Robinson ha jugat a l'NBA, fa 2 temporades va ser el Breogán de la Lliga ACB i també ha jugat a les lligues d'Austràlia, Itàlia i França. És el segon fitxatge per la nova temporada del Barça, després que hi van anunciar la incorporació d'Olivier Camoa a l'epivot finlandès de 26 anys, que ve del Varese italià i també firma fins al 2028.
7: Després de 9 jornades de competició, el Tour de França arriba avui a la primera jornada de descans. Tadej Pogacar continua líder amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard. El vencedor ahir va ser el neerlandès Van der Poel, que es va imposar a l'esprint en un grup de 4 escapats. I en tennis, l'italià Jannik Sinner es referma com a número 1 del món, mentre l'alemany Alexander Zverev puja al segon lloc del rànquing. Sinner va guanyar ahir el seu segon Wimbledon consecutiu, justament davant Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner suma 5 grans slams en total, mentre Zverev venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam, just fa unes setmanes.
8: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies que us estem destacant aquest matí de dilluns, 13 de juliol. Hi ha un nou incendi que crema Lladurs, al Solsonès, mentre els bombers intenten estabilitzar completament el foc d'Aiguamúrcia. L'Alt Camp té una zona aquí especialment complicada, que és la de sota la cinglera, i per això estan trigant a estabilitzar-lo del tot, cosa que preveuen fer de cara a aquest vespre. L'afectació d'aquest incendi s'acosta a les 150 hectàrees i tots els indicis apunten que el foc va ser provocat. També us hem explicat que la restricció d'accés a les xarxes socials a nivell europeu podria quedar fixada als 13 anys. Ho han apuntat fonts comunitàries després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hagi anunciat la restricció i la unificació de la normativa. La proposta es concretarà després de l'estiu. Hi ha explosions a prop de l'estret d'Hormuz enmig de l'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat al juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El preu del petroli puja al voltant del 2%. A partir d'ara també ens farem ressò d'una última hora que fa referència al Tribunal Suprem, que ha sentenciat que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. Estima, doncs, així el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. I també us explicarem la troballa sorprenent que s'han fet a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins d'una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I en esports, què destaquem, Montserrat?
1: Tres nous fitxatges de futbol. La històrica Vicky Losa de fitxa per al Badalona Women com a cedida pel Bristol City una temporada. A l'Espanyol han incorporat la central canària Pati Ojeda i a segona divisió masculina Pere Pons, ex del Girona, nou jugador del Sabadell. I en bàsquet, a Barça fitxa el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, fins al 2028.
0: Pel que fa al temps, dia assolellat amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per pols sahariana. Avui, els pròxims dies, la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a ponent. L'aixafogó s'intensificarà també al litoral. Passen 3 minuts de 2:15. Anem de seguida cap a la delegació de Lleida per ampliar això que us explicàvem. Un nou incendi, en aquest cas a Lladurs, a la comarca del Solsonès. Última hora, Noelia Caselles, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Doncs es tracta d'una zona de bosc coneguda com a Santa Eulàlia. Els bombers han rebut l'avís a 1:45 i de seguida han decidit atacar l'incendi també amb mitjans aeris. Això sobretot perquè és terreny boscós i en algunes parts no és fàcil accedir. Ara, per tant, hi treballen 19 dotacions, de les quals 5 són aèries. Entre aquestes hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha anat agafant intensitat, però ens diuen també que està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants. Anirem seguint aquest foc, per tant, Estel.
0: Molt bé, doncs gràcies, Noelia, per aquesta última hora. Bon dia.
2: Bon dia, fins ara.
0: I mentrestant, l'incendi d'Aiguamúrcia, aquí els bombers treballen per tenir-lo estabilitzat, totalment estabilitzat, cosa que preveuen fer de cara a aquest vespre. Hi ha un 5% d'aquest incendi que se'ls està resistint perquè és el de sota la cinglera i això els complica les tasques a aquests bombers. Són 150 hectàrees les cremades, mentre tots els indicis apunten que hauria estat un foc provocat. Última hora també, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia des de Sant Jaume dels Domenys, on hi ha el Centre de Coordinació Operativa dels Bombers. Aquí una setantena d'efectius entre terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit, com deies, perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes 150 hectàrees de zona cremada entre els termes municipals d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. És el tercer foc en menys d'una setmana que hi ha en aquesta zona i la consellera d'Interior, Núria Parlon, explicava que segurament, vaja, que tenen molts indicis de que ha estat intencionat i de fet estan intentant localitzar el possible piròman. Una altra de coses hem de dir que per prevenció s'han desallotjat uns 200 veïns dels ranxos de Bonany i també de Canyenes i que al matí continuaran, de fet aquest matí també aquesta tarda, confinant uns 2.000 veïns de les zones pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que fan els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat aquest vespre i desconfinar aquesta gent i que es puguin retornar també a casa els desallotjats.
4: Ja han tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa i estem intensificant la vigilància per evitar que se faiguin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
3: Dels més de 200 desallotjats d'aquestes zones més complicades, una seixantena s'estan a Vilarrodona, però d'allà ja els han dit que segurament al vespre, si tot continua com fins ara, podran finalment retornar cap a les seves cases.
0: Doncs aquesta és l'última hora des de Sant Jaume dels Domenys, on s'ha instal·lat aquest centre de comandament de cara a actuar en aquest incendi d'Aiguamúrcia a la comarca de l'Alt Camp. Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I mentrestant, els bombers confien a poder controlar avui també l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Aquí han mort 13 persones i s'han cremat unes 7.000 hectàrees. El president del govern espanyol ha visitat aquest matí la zona afectada i s'ha reunit amb els equips d'emergència, els alcaldes de la regió i també el president andalús Juanma Moreno Bonilla. Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats pel foc i ha fet una crida a la consciència ciutadana i política per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
5: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que, efectivamente, pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Brussel·les restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials per als menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és vetar l'ús de les plataformes per sota dels 13 anys. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
7: La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les el que farà és fixar una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
8: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
7: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
9: They must prove...
8: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
7: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
0: Gràcies, Bruno. Des de Brussel·les, 6 minuts i 3 quarts de 2, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima així el recurs presentat per l'Assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que permetia que el castellà quedés exclòs de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part de l'activitat educativa. Des de la Generalitat avisen que l'execució de la sentència comportarà canviar els rètols de 5.000 centres educatius. En la seva sentència, el tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir amb el règim de cooficialitat lingüística i que això inclou també escoles i instituts. El tribunal també destaca que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa en relació amb els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i, si no ho fa, les parts poden demanar-ho.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Font Calda, a la Terra Alta. En l'accident també va quedar ferida una jove de 24 anys. Tarragona, Coia Ballester.
10: Bon dia. L'accident va passar a primera hora de la tarda d'ahir, quan totes dues es banyaven en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. L'Ajuntament de Gandesa ha lamentat profundament el tràgic accident i ha expressat el seu condol. Segons el consistori, la víctima i la jove ferida són membres de la mateixa família. A banda dels 2 dies de dol, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest migdia en memòria de la nena i en suport a la seva família. El lloc on van passar els fets és força concorregut, de bany a l'aire lliure, i està situat entre els termes de Gandesa i Prat del Comte.
0: La CUP, d'altra banda, considera que la desclassificació dels documents del CNI en què admet l'espionatge a través del programari Pegasus a 2 exdiputats de la formació, Carla Riera i David Fernández, demostra la persecució a l'independentisme i l'existència del Catalan Gate i demana més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
11: No era cap teoria ni cap accés puntual, sinó una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat i amb una impunitat pràcticament absoluta. És igualment intolerable que després dels fets les víctimes continuïn havent de lluitar perquè es desclassifiqui la informació i perquè s'assumeixin responsabilitats polítiques i penals.
0: En el cas de Carla Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, i en el cas de David Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos. Tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Fernández lamenta que, malgrat la desclassificació, la manca de transparència és evident. N'ha parlat a TV3.
12: La transparència és més que limitada, és a dir, és de fireta, pràcticament, no? La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què se n'ha fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella que van presentar Riera, Fernández i també Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil. En una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat des de Madrid que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Madrid, Tània Tàpia.
13: Salvador Illa ha tornat a reivindicar l'esperit d'una llei que defensa que està ben feta i ha criticat indirectament el Tribunal Suprem per fer-ne abstraccions i haver dut la interpretació de la llei a Europa. El president de la Generalitat confia que dijous la justícia europea avalarà la llei i demana al Suprem que apliqui la resolució de manera ràpida.
14: Pues espero que sea claro y contundente. Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y además de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional. Bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que se aplique con diligencia.
13: I a les portes d'una nova reunió a final de mes amb les comunitats per abordar el nou finançament, Illa ha carregat contra el PP per bloquejar sense alternativa, diu, una proposta que dona més recursos als territoris.
14: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
13: En clau espanyola, Illa ha alertat de la involució, segons ha dit que suposaria un govern del PP amb Vox, i s'ha mostrat convençut que Pedro Sánchez té opcions d'aprovar els pressupostos.
0: I l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui faran arribar les seves peticions a la conselleria, que té previstes diverses reunions amb els sindicats. Avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut. La portaveu del sindicat Yolanda Segura diu, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
15: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: I per evitar vagues i reobrir la negociació amb el departament, ella creu que caldria aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, per exemple, una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos. Passa pràcticament un minut de 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, perquè tenim novetats en la incidència que hi havia oberta a Rodalies. Rodalies informa que ja s'ha restablert la circulació a la R2 Sud i que a poc es restablirà la freqüència de pas habitual. Recordem que en aquesta línia no circulaven trens entre Segur de Calafell i Cubelles per la presència d'una persona a la zona de vies a l'estació de Cunit. Sí que segueixen els retards a la R1 d'uns 20 minuts per una incidència des de pràcticament primera hora del matí a la infraestructura a l'estació de Calella. Pel que fa a les carreteres, a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, hi ha aturades a la B23 del Papiol en sentit nord cap a l'enllaç amb l'AP7, també en trams intermitents ja a aquesta hora a les dues rondes, la ronda de dalt i la litoral, en tots dos sentits de la marxa.
6: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica, per alguns núvols que apareixeran a partir del migdia i tarda cap al sector del Pirineu, però seran del tot inofensius. Tot això amb un cel terrós. No tindrem un cel blau durant tot el dia, sinó que ens acompanyarà una miqueta de cel terrós fruit de la pols en suspensió que envaeix tot el país. Això es deixarà veure amb una mica més d'intensitat un cop baixi el sol d'alçada, arribi la posta de sol i veurem aquest cel molt més terrós arreu del país. Tot això amb unes temperatures que avui pujaran respecte als valors d'ahir. Ahir el Carràs va marcar la més alta en 38 graus, també gairebé 38 graus en el cas de Viella. Avui, en el cas de la Vall d'Aran, baixen les temperatures, però pugen a la resta del país. Màximes a l'entorn dels 36-37 graus a la Catalunya central, cap als 39 a l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, com també de Lleida, i cap a les comarques de Girona rondarem els 35. De cara a demà, pols en suspensió, núvols baixos matinals a la façana costanera amb possibilitat d'alguna goteta que pot caure acompanyada de fang i temperatures encara més altes.
0: Es compleix el primer aniversari dels greus aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia, desencadenats per l'agressió a un home gran. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Amb la Pepa Ferrer hi hem tornat un any després, aquí a Torre Pacheco.
18: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
19: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
18: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
20: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero lo que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
18: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
1: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
18: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
20: Cuando empiezan elecciones vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
18: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: Gràcies, Pepa Ferrer. 10 minuts i les dues del migdia. Falta un mes només per l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única empresa que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. Sentim el director comercial de Celestec, que és José Crespo.
21: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
21: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.
6: 3CAT Info.
0: Els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V. Les excavacions aquest estiu han durat 2 setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
22: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada amb terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
23: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera, a l'interior de la qual es dipositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
22: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
23: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident d'unes dimensions considerables i que va propiciar aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nuit dels déus i per l'altra garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
22: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
24: Per tu vull començar del nou, amb tu vull gaudir d'aquest món.
0: I ara anem a Lleida. Una trentena de companyies i creadors participen aquesta setmana en la Festa Major de l'Institut d'Estudis i l'Ardencs, Noelia Casellas.
2: És una festa que va néixer justament després de la pandèmia en un moment complicat per al sector cultural. S'ha mantingut des de llavors i s'ha convertit en una referència de la

0: teatre, com contacontes.
1: La còmica Alba Segarra farà avui el pregó inaugural i durant la setmana s'hi podran veure, per exemple, l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui o l'espectacle de circ contemporani en bicicleta d'Hildor Llach, que ja va entusiasmar a la Fira de Titelles. També hi haurà dansa contemporània i neoclàssica i música amb grups emergents sorgits de la Casa de la Música de Lleida. El cap de setmana serà el moment dedicat a la cultura tradicional amb catifes de flors, gegants i sardanes. A més, s'hi podrà sentir el primer treball en solitari de Kelly Isaiah, l'exvocalista de Coerce.
2: Esports. Fins a les dues, Montserrat, ja, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comencem amb mercat de futbol. El London City anglès acaba de confirmar la incorporació de la fins ara blaugrana Mapi León fins al 2029. Mapi es trobarà a l'equip amb la seva companya fins ara al Barça, Alexia Putellas, que també defensarà la nova temporada de la samarreta londinenca. Mapi León, de 31 anys, arriba al London City després de guanyar amb el Barça 4 Champions, 7 Lligues i 7 Copes de la Reina, entre altres títols. I a la Lliga F, el Badalona Women es reforça amb la històrica jugadora Vicky Losada, com a cedida per una temporada procedent del Bristol City anglès. La migcampista de Terrassa, de 35 anys, la presentaran oficialment demà. Losada té una Champions quan era capitana del Barça, la primera que va guanyar el club blaugrana, i també ha aconseguit 6 lligues, 7 Copes de la Reina i una FA Cup amb l'Arsenal. També ha disputat 2 Mundials i 2 Eurocopes amb la selecció espanyola. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, per 2 temporades. A la segona divisió masculina de futbol, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, per la pròxima temporada.
4: Hola, arlequinats. Soc en Pere Pons i estic molt content d'estar aquí. Segur que serà una gran temporada tots junts. Som-hi.
3: Pons té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre. Amb l'absència de 15 jugadors mundialistes i només 10 jugadors de primer equip, el Barça ha començat aquest matí la pretemporada de l'equip. Els jugadors citats avui a la ciutat esportiva eren Ter Stegen, Stenchna, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casadó, Bernal i Rooney. Per la seva banda, Araujo passa avui proves mèdiques per saber com va de la lesió que va tenir just abans del Mundial, però no s'incorpora a l'equip fins al dia 20. El tècnic Hansi Flick afronta la tercera temporada al club blaugrana i també ha cridat fins a 15 jugadors del filial blaugrana i també juvenils. L'equip s'entrenarà a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Un Barça que continua tenint com a prioritat la incorporació del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, però Joan Laporta, president blaugrana, ha recordat a les últimes hores que l'oferta té caducitat. Un Laporta que ha confirmat també que Rafinha es queda al Barça.
5: Sí, sí, sí, tenemos... vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de ADM veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
3: El president blaugrana ha elogiat Karim Adeyemi i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Declaracions de Laporta a Dallas, als Estats Units, on la selecció espanyola, amb fins a 9 jugadors del Barça, jugarà demà en semifinals contra França. Un d'ells, el català Eric García, per la TV3, de les opcions d'arribar a la final del Mundial.
6: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells ens han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, ens estem jugant al pas una final, per tant serà difícil, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
3: L'altra semifinal del Mundial enfrontarà l'Argentina amb Anglaterra el dimecres. I a l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip en dobles sessions programades a la ciutat esportiva Dani Jarque, de matí i tarda. Sentim Pol Lozano, el migcampista blanc i blau.
7: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament. I les sensacions són bones, són positives. Han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
3: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com les últimes temporades a Navata per començar l'estada de pretemporada en què afrontarà els seus dos primers partits amistosos de l'estiu.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Barça ha anunciat aquest matí el fitxatge del base nord-americà.

0: americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del Paris Basketball i firma fins al 2028.
1: Al llarg de tota la meva carrera he estat un guanyador. Espero aportar aquesta faceta, però sobretot ser un líder dins i fora de la pista, gaudir-ne, transmetre molta energia als aficionats, a mi mateix i als meus equips, i continuar sent jo mateix.
2: Els Mossos busquen un piròman que hauria provocat els tres incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
2: L'últim incendi d'Aiguamúrcia al Camp continua sense estabilitzar mentre la policia busca un més que possible piròman. Natàlia Ramon.
4: Tots els indicis apunten que tant aquest foc com els altres dos dels últims dies a la zona han estat provocats. Hi ha molta preocupació entre els veïns mentre la policia reforça la vigilància.
2: Anem al centre de control d'aquest incendi, Manel Sastre.
5: No sento res.
2: Doncs en Manel, que no ens sent, però en tot cas la notícia és aquesta. Els Mossos d'Esquadra, que estan buscant aquest possible piròman, ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
6: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat.
2: De seguida recuperem la connexió amb aquest incendi, mentre a Lladurs, al Solsonès, aquest migdia estem pendents d'un altre foc que ha revifat a la zona del Collet dels Lladres. Els bombers hi són ja amb 22 dotacions. És una zona de difícil accés, de seguida tots els detalls. Mentrestant, en crònica política, el PP evita desautoritzar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, per una columna esportiva racista, on sosté que la majoria de jugadors de la selecció francesa de futbol no són d'aquesta nacionalitat perquè tenen ascendència africana.
4: El govern espanyol carrega amb duresa contra Rajoy i el PP el dia que Pedro Sánchez viatja precisament a França.
2: Anem a Madrid, Dani Sanzeja.
7: A la Moncloa acusen Rajoy de provocar un embolic internacional en França, titllen les seues paraules de racistes i reclamen a Feijóo que se'n desmarque, però des del PP intenten minimitzar la polèmica, diuen que no tenia mala intenció i s'escuden amb les habituals sortides de to de l'expresident.
8: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención.
9: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
2: Ens quedem a Madrid, on el president Salvador Illa ha titllat de mals espanyols els contraris al nou model de finançament autonòmic.
4: En una setmana marcada pel pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, Illa s'ha mostrat confiat en una sentència favorable, clara i contundent.
2: Més detalls, Tania Tàpia.
10: Illa defensa que el model de finançament és bo i que no es pot criticar només perquè Catalunya l'hagi reivindicat i treballat. Afirma que beneficia tots els territoris i corregeix desigualtats i acusa el PP de bloquejar sense alternativa. Prometa més que treballarà a fons perquè surti endavant.
11: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
2: I és notícia de fa pocs minuts, vist per sentència al judici per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra els responsables del Departament de Salut, Cristian Roldán.
12: La Fiscalia fa seves les tesis de la defensa i retira l'acusació en considerar que no hi va haver prevaricació en el retard de la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils durant la primavera del 2021. Tot i això, els sindicats de policia mantenen viva la causa com a acusació popular i demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació pels consellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia.
2: I atenció també avui a això, el Tribunal Suprem sentencia que els rètols dels espais de les escoles i instituts, com el que indica on és la sala de professors o el menjador, han de ser bilingües.
4: Una decisió que és ferma i afecta els cartells de 5.000 centres educatius.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports, Laia Tudel, amb el Barça, que insisteix que l'oferta per Julián té data de caducitat.
13: Ho ha dit públicament el president del Barça, Joan Laporta, qui també ha assegurat que Rafinha no marxarà del Barça aquest estiu. Al Mundial, Espanya i França preparen la primera semifinal que es juga demà. Anirem als Estats Units amb el Roger Bosà i la Sònia Gelmà. A segona divisió, Pere Pons fitxa pel Sabadell. A la Lliga F, Mapi León marxa a London City, com ho ha fet Alexia Putellas, i Vicky Lozada arribarà cedida al Badalona Women. I un fitxatge més, encara, de bàsquet, el Barça anuncia Justin Robinson.
2: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
5: Doncs a aquesta hora aturades en trams intermitents a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits. Recordem que l'AP2 està tallada entre Montblanc i Barberà de la Conca sentit Barcelona per un accident entre dos camions que hi ha hagut de matinada. Es fan desviaments per la sortida 193 a Montblanc. Per últim, hi ha una nova incidència a Rodalies. Ara hi ha demores de 20 minuts a la línia R11, mentre que a la línia R1 ja s'han normalitzat els horaris.
2: I ara temps pel temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Néstor Gómez, va fent calor, però la bufetada grossa encara l'esperem.
15: Efectivament, bona tarda. Sí, sí, l'esperem entre dimecres i dijous. Serà quan tocarà màxim aquesta onada de calor, que possiblement té data de finalitat, té data de caducitat cap a dijous i divendres. I a partir d'aleshores sembla que es normalitzarà una mica més la situació. Però sí que és veritat que fins aleshores parlarem de calor intensa. No, a hores d'ara no fa la calor de fa uns dies, però tot i així, déu-n'hi-do, 37 graus a Montesquieu, Tremp i Cardona. Tot això en un dia que s'espera amb aquest cel tèrbol carregat de pols en suspensió, amb aquesta cel terrós que ens ha d'acompanyar no només avui, sinó també de cara als propers dies. Avui, tot i l'aparició d'alguns núvols a la façana costanera o també cap al Pirineu, de precipitacions en principi no n'esperem, i si n'arriba alguna, seria de caràcter tímid cap a l'àrea de l'Alta Ribagorça o també cap al massís dels Ports.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara passen 6 minuts de les dues del dia que us expliquem que les primeres investigacions apunten que l'incendi d'Aiguamúrcia al camp podria haver estat provocat. El foc ha cremat unes 150 hectàrees i els bombers esperen donar-lo per estabilitzat completament al llarg del dia d'avui. Anem a Sant Jaume dels Domenys, allà hi ha el centre de control, és al Baix Penedès. Manel Sastre, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, aquí una setantena d'efectius terrestres i aeris amb 260 bombers han aconseguit perimetrar la pràctica totalitat d'aquestes prop de 150 hectàrees de zona cremada que afecta els termes municipals d'Aiguamúrcia, de Pontons i de Querol, la frontera entre l'Alt Camp i l'Alt Penedès. Aquest és el tercer foc en menys d'una setmana a la zona, i mentre els bombers intenten apagar el foc, els Mossos d'Esquadra busquen un piròman, segons ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que confirma que hi ha indicis d'intencionalitat.
17: Agents rurals ha fet algunes prèvies de prendre mostres de les zones on durant el dissabte es van reiniciar els focs. Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat, i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
16: Per precaució, aquest matí s'han desallotjat 200 veïns dels ranxos de Bonany i de Can Llenes i també d'algunes masies aïllades, i es manté el confinament per més de 2.000 veïns de les zones més pròximes al foc. Això sí, si es manté l'actual feina que estan fent els bombers i les altes temperatures i el vent no generen represes importants, l'inspector dels bombers, Ricard Expósito, espera que el foc es pugui donar per estabilitzat al vespre.
18: Ja hem tingut un parell de reproduccions, totes a l'interior del perímetre principal de l'incendi. Això vol dir que la superfície no ha augmentat de forma significativa, i estem intensificant la vigilància per evitar que se facin grans qualsevol reproducció i pugui actuar de la forma més ràpidament possible. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre.
16: I això comportaria que una seixantena dels desallotjats que s'estan a Vila-rodona, juntament amb la resta que anaven donant les seves cases, i també tots els que estan confinats, poguessin tornar a fer vida normal a les seves cases si s'aconsegueix aixecar aquest confinament i també aquesta situació que ara per ara està dominant en aquest incendi que afronta les hores més greus ara, perquè és quan pot entrar una mica més de vent i quan les temperatures són més altes.
2: Aquesta és la situació a Aiguamúrcia, però ara mateix també estem molt pendents de Lladurs, al Solsonès. Poc abans de la una hi ha començat un foc que continua actiu en una zona forestal. Noelia Caselles, a més, és una zona a la qual no és gens fàcil d'arribar.
19: Hola, Joan. No, perquè és una zona molt boscosa, amb alguns punts complicats als quals cal arribar per pistes forestals. Parlem de la zona del Collet dels Lladres. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 i justament perquè és difícil d'arribar-hi, de seguida han decidit atacar aquest incendi també amb mitjans aeris. Ara hi treballen 22 dotacions, de les quals 6 són aèries. Entre elles hi ha 2 helicòpters bombarders i 2 avions operacions de vigilància i atac. Segons els bombers, el foc ha agafat intensitat, encara creix i preocupa sobretot el flanc esquerre, que és el que ara ataquen amb més contundència. També fan descàrregues a la cua del flanc dret. Ens diuen, això sí, que l'incendi està força apartat de zones poblades. Lladurs, recordem-ho, es troba a la comarca del Solsonès i no arriba als 200 habitants.
2: I mentrestant, a Andalusia, l'incendi mortal de Los Gallardos a Almeria podria entrar en fase de control avui mateix. Aquest matí, el president del govern espanyol ha visitat la zona i ha anunciat ajudes als damnificats. Montse Poblet.
20: Els bombers encara trigaran a donar el foc per extingit, però confien poder-lo controlar avui mateix. Ha cremat unes 7.000 hectàrees i l'últim balanç és de 13 persones mortes, 4 ferits en situació crítica i 10 denúncies de persones desaparegudes que podrien correspondre's amb els cossos que encara no s'han identificat. Aquest matí Pedro Sánchez ha visitat la zona cremada acompanyat del president andalús Juanma Moreno. Tots dos han celebrat la coordinació entre administracions durant el sinistre i han demanat prudència en un estiu que ha començat malament i que encara pot empitjorar. En la seva compareixença, Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats per l'incendi i ha fet aquesta crida per respondre amb unitat a l'emergència climàtica.
21: Tenemos que concienciarnos de que el clima está cambiando, de que los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que poner de nuestra parte para que, en efecto, podamos articular ese gran acuerdo de país que nos permita garantizar una mayor seguridad a aquellos que viven en zonas que efectivamente pues están sufriendo estas emergencias de protección civil.
20: La causa de l'incendi encara no s'ha aclarit, però tot apunta a la caiguda d'un cable elèctric que ha tocat un restaurant que estava tancat des del 2009.
2: En crònica política, el Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. L'expresident del govern espanyol va escriure en un article que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. Ara el PP intenta treure ferro, però la polèmica no ha deixat de créixer, sobretot a l'altra banda dels Pirineus, i el govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid, Dani Santeja.
22: Bon dia. Des del Ministeri d'Exteriors francès...
23: Voilà des propos qui sont pathétiques, une bonne fois pour toutes.
22: El portaveu de l'extrema dreta, de Marine Le Pen...
24: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
22: La indignació a França per les paraules de Mariano Rajoy és transversal i el govern espanyol l'acusa de crear un embolic internacional. Diversos ministres han titllat de racista o supremacista el seu comentari sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, li ha reclamat una rectificació. També exigeix a Feijóo que se'n desmarque.
9: Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición, sino también, de una vez por todas, que deje de intentar incendiar, boicotear y torpedear la extraordinaria política exterior que tiene España en estos momentos.
22: Però des de Gènova no només no el desautoritzen, sinó que el disculpen perquè, diu Borja Semper, és l'estil de l'expresident.
8: Una columna d'estas que escribe el president Rajoy són sarcàstiques. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. Y esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación.
22: I tot plegat quan Pedro Sánchez viatja avui a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, just el dia que França i Espanya es disputen jugar a la final del Mundial de Futbol.
2: Doncs bé, sobre aquesta polèmica racista n'ha parlat avui des de Madrid el president Salvador Illa. Creu que és un error més cap a aquest país després de bloquejar la setmana passada el Tractat d'Amistat amb França.
25: ¿Esto es lo que nos espera? O un señor, unos señores... que bloquean un tratado de amistad con Francia. Es el vecino nuestro que yo necesito hablar con los franceses día a día y lo bloquean. Y encima dicen que en su selección juega gente que no es francesa. Vamos, hombre.
2: Paraules d'Illa en un esmorzar informatiu on també ha parlat de l'amnistia. I és que aquesta serà una setmana clau per l'aplicació total de la llei d'amnistia i el president ha demanat que la decisió que prengui la justícia europea aquest dijous sigui clara i que s'apliqui de manera diligent. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
0: Bon dia, sí, Salvador Illa. Ha tornat a reivindicar l'esperit i la literalitat d'una llei que, segons defensa, està ben feta i avalada pel Constitucional i que hauria de permetre, per tant, el retorn de l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont. I ha criticat indirectament el Suprem per fer-ne abstraccions, en paraules del president, per no aplicar-la. Illa demana al Tribunal de Justícia de la Unió Europea...
25: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, que pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: I a les portes d'una reunió amb les comunitats sobre el nou finançament, serà a finals de mes, ha carregat contra el PP per bloquejar, sense projecte alternatiu, ha dit, una proposta que, segons diu, dona més recursos a tots els territoris i fer-ho només pel fet que la iniciativa parteix de Catalunya.
25: Ja basta d'esta desconfianza con Catalunya i de criticar les propostes per su origen, no per su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Segons ella, qui rebutja el model ho fa per incapacitat, por o conformisme.
2: Doncs bé, Junts per Catalunya qualifica d'acte de cinisme que el govern de Salvador Illa i Esquerra els demanin que votin el nou finançament per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont reitera que hi presentaran una esmena a la totalitat al Congrés per defensar el concert econòmic. Jordi Corbalan.
1: Els de Puigdemont responen a la crida del govern de Salvador Illa i d'Esquerra perquè facilitin la tramitació del nou finançament. Junts, d'entrada, està disposat a votar que es pugui tramitar, però reiteren que presentaran una esmena a la totalitat reivindicant el concert econòmic per a Catalunya per posar a prova els partits catalans. El portaveu de Junts, Josep Rius, qualifica de cínic que el govern i Esquerra demanin el seu suport al nou finançament.
3: Amb aquest model, que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, insisteix a demanar als de Puigdemont que donin suport al nou model.
6: Que no castigui a Catalunya renunciant a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral amb Aliança Catalana.
1: A la vigília de la votació dels objectius d'estabilitat al Congrés, Junts adverteix Pedro Sánchez que no busqui culpables per avançar les eleccions, anunciant uns pressupostos sense el seu suport polític per aprovar-los.
2: I a tot això, el Centre Nacional d'Intel·ligència ha admès que va espiar amb el programari Pegasus els mòbils dels exdiputats de la CUP, Carles Riera i David Fernández. És el que revelen els documents desclassificats del CNI. En el cas de Riera, l'espionatge va durar 2 anys, entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament, i en el cas de Fernández va començar el desembre del 2019 i va durar 6 mesos, tot amb l'aval del Tribunal Suprem per activitats contràries a la seguretat nacional. Des de la CUP, Sumoreno sosté que aquest reconeixement demostra l'existència del Catalan Gate.
7: Una operació d'estat per unes estructures que actuen amb opacitat. Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets, i l'assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
2: I encara relacionat amb el Tribunal Suprem, atenció, perquè la Sala Contenciosa Administrativa sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols dels centres educatius. El Suprem estima el recurs presentat per assemblea per una escola bilingüe amb el suport de la Fiscalia contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia que permetia que el castellà quedés fora de la senyalització dels espais dels centres perquè entenia que no formava part, això, de l'activitat educativa. L'aplicació de la sentència pot suposar canviar els rètols de 5.000 centres educatius. Sara Canyete.
10: Sí, en la sentència el Tribunal sosté que l'espai físic forma part de l'activitat educativa i que l'absència d'una de les dues llengües oficials pot incidir negativament en el seu ús com a llengua vehicular. També diu que els cartells i senyals que permeten orientar-se en edificis sostinguts amb fons públics han de complir el règim de cooficialitat lingüística i que això també inclou escoles i instituts. El tribunal diu que en altres ocasions ja s'ha pronunciat sobre controvèrsies relatives a la retolació dels edificis públics, però que és la primera vegada que ho fa sobre els centres educatius. Ara la Generalitat té 2 mesos per executar la sentència i si no ho fa, les parts poden reclamar-ho. El Departament d'Educació s'acaba de referir a aquesta decisió, interpreta que la sentència no els obliga a canviar els rètols i diu que anul·la una part d'un document sobre l'organització dels centres del curs 22-23 perquè no preveia que la retolació fos en les dues llengües i que aquest aspecte ja no es recull a la normativa actual.
2: I continuem els tribunals. En aquest cas, per explicar-vos que ha quedat vist per sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. L'última sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa mentre els sindicats de policia mantenen les acusacions per prevaricació pels exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de Salut. Anem a l'Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Tot i que la Fiscalia ha fet marxar enrere, l'acusació popular encara sosté que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de Salut acrediten una voluntat política, una versió que nega la defensa. Marco Navarro és l'advocat de Jusil i Jupol i Mariano Vergés representa l'exconsellera.
5: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policia Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
11: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
4: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents estatals a la petició dels cossos de policia de ser vacunats a les seves pròpies dependències i el retard en l'enviament dels censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia, Maria Ponte, considera aquesta justificació insuficient, mentre que Carles Martínez, de la defensa, ho resumeix amb una comparació.
12: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
13: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
4: El judici en què les acusacions demanen penes de fins a 15 anys d'inhabilitació ha quedat vist per sentència.
2: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. La policia local de Santa Susanna, al Maresme, ha detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per haver-se masturbat davant de menors a la piscina d'un hotel del municipi. Pere Albó està acusat d'exhibicionisme. És una notícia que podem ampliar des de Girona. Núria Pereira.
15: Hola, bon dia. Doncs cap a les 5 de la tarda de diumenge, Pere Albó s'hauria colat a la piscina d'un hotel on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors d'edat. Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat aquesta emissora, Albó, de 54 anys, s'hauria estirat a una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. Mentrestant, hauria agafat pel braç una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Els fets van generar alarma entre els clients de l'hotel que van avisar els responsables. Aleshores, la policia local el va detenir. Segons fonts coneixedores dels fets, l'exdiputat de Junts i exalcalde socialista semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe.
2: Doncs així tenim el país. Mentrestant, de la crònica internacional, nous atacs entre els Estats Units i l'Iran. És una nova escalada que continua posant traves al fràgil alto el foc provisional firmat el mes passat. Els dos països ja fa gairebé una setmana que s'intercanvien bombardejos i que s'enfronten per la reobertura de l'estret d'Hormuz. Enmig de la tensió, el preu del petroli ha pujat avui més d'un 2%. Jordi Baró.
26: Almenys dues persones han mort aquest matí al sud-oest de l'Iran en una regió petroliera prop del Golf per atacs dels Estats Units. L'exèrcit nord-americà ha colpejat durant la nit desenes d'objectius militars iranians. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. Els Estats Units defensen que l'estret d'Hormuz està obert, mentre que el règim de Teheran sosté el contrari. És un punt clau pel comerç del petroli mundial, bloquejat durant la guerra, i que a la treva acordada el mes passat es van comprometre a normalitzar, però l'expectativa d'un acord final cada vegada s'allunya més. L'Iran adverteix que no respectarà el pacte si Washington no compleix els seus compromisos. Ismail Baghaí, portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
27: Cada vegada que l'altra part ha incomplert les seves obligacions, nosaltres no hem complert les nostres.
26: La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli avui un 2% fins als $78 al barril de Brent.
2: I la Comissió Europea planteja sancionar el comerç amb les colònies jueves de Cisjordània. Els ministres d'Exteriors dels 27 ho estudien avui en una reunió on es visualitza la divisió que aixeca la qüestió israeliana. Conscient d'això, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, proposa que s'aprovi per majoria qualificada i no per unanimitat, com fins ara, Albert Manyà.
27: S'ofereixen tres opcions per prohibir de forma més o menys contundent la importació de productes fabricats als territoris ocupats palestins. Però mentre hi ha països que hi són del tot favorables, com Bèlgica, els Països Baixos, Irlanda o Espanya, alguns d'ells, i alguns d'ells ja apliquen sancions, altres, com Txèquia, s'hi oposen. Kallas explica que tots estan d'acord en el punt de partida.
14: Everybody agrees that the situation in the West Bank...
16: Tothom està d'acord que la situació a Cisjordània és realment intolerable. I també queda clar que tots donem suport a la solució de dos estats. El que està passant a Cisjordània fa que sigui cada cop més impossible dur a terme la solució dels dos estats.
27: No s'espera per avui la decisió, com tampoc pel 21è paquet de sancions contra Rússia que inclouria serveis marítims i el gas liquat rus.
2: I més notícies procedents de Brussel·les, que restringirà a tota la Unió Europea l'accés a les xarxes socials pels menors. Ho ha anunciat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i fonts comunitàries han detallat que la idea és restringir l'ús de les xarxes fins als 13 anys, però donant marge als països perquè puguin ampliar l'edat. La proposta definitiva la presentaran després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: Hola, bon dia. La idea de la Comissió Europea és que fins als 13 anys els menors només puguin utilitzar les xarxes socials supervisats per un adult. Per això parlen de restricció i no de prohibició. Sigui com sigui, aquest llindar de 13 anys és inferior al veto de 16 anys plantejat pel govern espanyol o el de 15 proposat per l'executiu francès. Fonts comunitàries han aclarit, però, que Brussel·les fixarà una edat mínima europea i després cada país tindrà llibertat per augmentar l'edat si ho considera oportú. Per a Ursula von der Leyen era important actuar a escala comunitària.
18: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure's el carnet, ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
17: Von der Leyen ha alertat dels perills de les xarxes socials per a la salut mental dels infants i ha recordat a les plataformes digitals que estan obligades a garantir que les seves aplicacions són segures per als menors.
19: They must prove...
18: Han de demostrar que els seus serveis no fan mal. A Europa, qui dissenya un producte és responsable de la seva seguretat.
17: La Comissió Europea llançarà abans de finals d'any una aplicació que permetrà verificar l'edat dels usuaris de les plataformes. Està pensada per evitar que els infants puguin obrir-se un perfil a les xarxes socials per sota de l'edat mínima d'accés.
2: Falten una mica menys de dos mesos perquè comenci el pròxim curs escolar i l'USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs, que és el que ha demanat aquest cap de setmana l'Assemblea Educativa de Catalunya. Avui han fet arribar les seves peticions a la conselleria. Sara Canyete.
10: Sí, avisen que l'única sortida per acabar amb el conflicte passa per una transformació profunda del sistema educatiu i que per garantir-ho s'ha d'arribar a una inversió del 6% del PIB. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, diu en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que ja no n'hi ha prou amb mesures puntuals.
20: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
10: Segura també diu que per evitar començar el curs amb vagues caldria reobrir la negociació amb el departament i aplicar alguna mesura d'impacte ja al setembre, com una baixada generalitzada de ràtios i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
2: Avui també és notícia que han desarticulat una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat, Montse Poblet.
21: La Guàrdia Civil va començar la investigació fa 4 anys quan va detectar que una planta de residus de Sant Esteve Sesrovires abocava materials procedents de grans obres de Barcelona en sòls agrícoles de la zona. Després en va trobar d'altres procedents de França que s'entraven en documentació falsa i sense cap mesura de seguretat per protegir el medi ambient. Francisco Botana és el portador del cos a Barcelona.
23: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
21: De moment hi ha 4 persones detingudes, entre elles el cap de l'organització, les quals s'acusa de delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a banda criminal. Tant l'Agència de Residus com l'Ajuntament de Sant Esteve Sarrovires han estat informats de l'operació i ara hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.
2: Hem començat aquest Catalunya migdia parlant-vos de noves incidències a Rodalies. Doncs bé, els lladres de coure a les vies del tren han doblat el seu botí en el que portem d'any respecte als primers 6 mesos del 2025. El govern constata que, tot i haver recuperat totes les línies després de l'accident de Gelida, Rodalies encara no s'ha guanyat la confiança dels usuaris. Diferents responsables del sector han debatut sobre l'estat del servei. Els ha seguit, com sempre, en Joan García.
0: Dissabte, Renfe va anunciar el restabliment de la R13. Al cap de poques hores s'interrompia el servei per un robatori de coure. Renfe i els Mossos treballen conjuntament un pla per combatre el principal fet vandàlic a la xarxa ferroviària que molt sovint altera el servei, sobretot a Rodalies. Òscar Playà és el conseller delegat de Rodalies de Catalunya.
3: Tenim el doble de robatori de cables respecte al 25. Aquí, clarament, hi ha un factor que és l'augment del preu del coure, que s'ha duplicat, o més que duplicat, en els últims anys. Estem fent un pla d'acció juntament amb Mossos d'Esquadra per també poder atacar aquest tema que ens afecta i afecta molt a la mobilitat de les persones.
0: També hi ha els atropellaments. Un 90% són suïcidis. Renfe treballa amb el Departament de Salut pel que fa a prevenció i amb Adif pel que fa a tancaments de via per reduir-los. En canvi, baixa el nombre de grafitis també perquè es neteja més. Quan aviat farà mig any de l'accident de Gelida i de la crisi més gran al sistema de Rodalies, el govern constata que la recuperació de bona part del servei no ve acompanyada encara de la confiança de l'usuari. Manel Nadal, secretari d'Infraestructures.
6: No podem obviar que encara els ciutadans no han recuperat la confiança amb el servei ferroviari, sobretot el servei ferroviari de Rodalies, no? Tot i que hem recuperat totes les línies ferroviàries que van quedar malmeses.
0: Des de l'accident de Gelida s'han inspeccionat 1.000 quilòmetres de xarxa, s'han fet més de 100 obres d'emergència i encara queden 135 limitacions temporals de velocitat.
2: 15 segons i seran 2 quarts. Ja gairebé s'ha assecat tot l'ordi, el blat i el panís que es produeix a Catalunya. Estem a punt d'acabar una campanya de cereal a la qual produir ha estat més car pels pagesos. Sentiu els senyals horaris, efectivament, de 2 quarts. I si parlem de quantitats, Noelia Caselles, s'ha assegat una mica menys que l'any passat.
8: Sí, un 10% menys. En total s'han produït 1.700.000 tones de cereals, una xifra però que consolida la recuperació després d'anys molt dolents per la climatologia, sobretot la sequera. Si ho comparem amb l'any passat, aquest any s'ha produït menys a les terres de seca i més a les de regadiu. Això en un any en què el sector nota els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà a nivell econòmic. Produir és més car i els preus que cobren han pujat, però poc. Antoni Llares, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
9: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
8: Una campanya marcada també per la calor intensa en aquestes últimes setmanes que ha complicat els incendis derivats de la sega, tot i les mesures de seguretat amb què treballa el sector.
2: I en plena calor, atenció també a això, un estudi relaciona l'exposició a la calor amb un desenvolupament més lent d'una part del cervell durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons. Segons la investigació Diesa Global, l'Institut de Salut Global, vinculat a l'Hospital Clínic, les altes temperatures afecten el tàlam, una regió del cervell encarregada de moltes funcions cognitives, com el comportament, Mònica Mas.
22: Sí, l'estudi va incloure més de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos exposats a temperatures mitjanes de més de 20 graus fa 20 anys. Això vol dir que, tenint en compte que les temperatures han pujat molt els últims anys, i ara mateix, els efectes poden ser encara més remarcables, segons la investigadora d'IS Global, Mònica Guixens.
24: El que pensem és que, com que les temperatures han estat augmentant i estaran augmentant, aquests efectes que observem ja en aquest estudi, doncs podríem observar efectes similars o fins i tot més efectes tenint en compte les temperatures que estem vivint actualment aquí a Catalunya.
22: L'exposició a la calor durant l'embaràs podria alterar els nivells d'hormones de l'estrès matern implicats en la formació del tàlam i afectar la capacitat de la placenta per protegir el fetus en desenvolupament. I això també passaria durant els primers mesos de la vida del nadó. Els investigadors d'IS Global, revisant altres estudis sobre les conseqüències d'un desenvolupament lent del tàlam cerebral, constaten que la calor podria afectar la conducta d'aquests infants en l'adolescència, tot i que caldrien més estudis per establir una relació causal amb la calor.
2: I un últim apunt abans de la cultura. Els treballs arqueològics de l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de la matèria orgànica de l'interior que ja han portat a analitzar Fèlix Martín.
1: Sí, exacte, han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquesta ou i, sorprenentment, també les restes de matèria orgànica barrejada en terra que, de forma ovalada, doncs, estava a l'interior. Hi ha constància d'un gran incendi en aquesta vila romana i en la reconstrucció de la població i dels conreus, doncs segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
4: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
1: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
2: Ara farem una pausa per la publicitat. Seran 2 minuts i a la tornada us parlarem de Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park, ha mort.
5: Catalunya migdia.
7: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
11: Sona Qashqai e-Power.
7: I el 0% TAE.
11: Que estrena un Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
28: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
29: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
30: Catalunya migdia.
2: Us ho dèiem abans dels anuncis, ha mort als 78 anys l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules, com Calma Total, La caça de l'octubre roig o Memòries d'un home invisible, Montse Mas.
31: Actor de llarga trajectòria, la fama mundial li va arribar el 1993 amb el paper d'Alan Grant al film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
32: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
33: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen, mira, és el paio de Jurassic Park. I penses, pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
32: Look, I'm grateful to have made it and...
33: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
31: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano o en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions als Globus d'Or i Emmy. Després de superar un linfoma l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on residia.
2: I ara canviem de banda sonora.
34: La majoria de les persones no sabe per què ha venido este mundo.
2: I us parlem de les estrenes a les plataformes. Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Marull protagonitzen El mapa de los anhelos, que s'estrena a Netflix divendres. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb el final de la sèrie Heartstopper, Marta Vives.
35: Sí, Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alex Killing al mapa de los anhelos i l'ha transformat en una sèrie que explica com una noia gestiona el dol per la seva germana morta de leucèmia. Killing li ha preparat un joc per omplir el buit existencial que ha deixat. Netflix també té a punt per al mateix dia divendres Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual.
0: Everyone thinks teenage relationships don't last.
35: Una altra de les estrenes destacades és Lucky, una minissèrie d'acció protagonitzada per Anya Taylor-Joy, l'estrella de Gambito de Dama, que vol deixar enrere la seva vida criminal, i Annette Bening, nominada 5 cops a l'Oscar, que és la dona que li vol impedir. L'endemà dijous arriba Tiptoe a HBO, un potent drama queer contra l'odi creat per Russell T. Davis. Sona així.
3: Morning, everybody.
6: Morning, boss.
3: So, this morning, I'm locked out of my own house.
35: I altres sèries que s'estrenen aquesta setmana són la comèdia Còmplices hasta el final a Prime Video o La vida en la sombra a Movistar Plus sobre un professor que fa classes en una presó.
2: Ara deixem les pantalles. Les dues novel·les en català més venudes aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Clàudia Roses.
9: Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
10: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
9: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra. I és bressol d'autors consolidats com Marta Orriols, Carlota Gurt, Ferran García o Elisenda Solsona, entre molts altres. Pau Pérez és director de l'Escola d'Escriptura.
14: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. Ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
9: Quan falten 2 anys perquè celebri el seu 30è aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries.
2: Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Laia Tudel amb el mòbil encès i Joan Laporta fent aquest repàs del mercat de fitxatges.
15: Què passa amb l'oferta de Julián Álvarez i amb Rafinha i amb el futur de Ferran Torres? Ara ho sabrem.

0: Entrem en la recta final del Mundial, setmana de semifinals i de final. Demà, primera semifinal, Espanya-França. Una semifinal que Joan Laporta viurà en directe. El president del Barça ha viatjat fins a Dallas i des d'allà ha parlat dels principals noms del mercat de fitxatges del club blaugrana. Per on comencem, Roger Arbusà?
1: Doncs mira, per Julián, convidat per la Federació Espanyola, Joan Laporta aquí a Dallas, va arribar ahir per veure aquest França-Espanya de demà i també una possible final diumenge, i en la seva arribada li van preguntar per tots els temes d'actualitat, començant pel possible fitxatge de l'argentí, i Laporta insisteix que l'oferta a l'Atlètic de Madrid té caducitat i que el ritme aquí el marca el Barça.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Una gran oferta, va dir Joan Laporta també, de grans quantitats, va dir el president, que també va aclarir qualsevol rumor sobre Rafinha, descarta que el brasiler marxi en aquest mercat d'estiu, tot i l'arribada d'extrems com ara Gordon o Adeyemi.
2: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha.
0: Doncs ara que parlava d'Adeyemi, el president del Barça, aquests dos noms propis més, Arbusà, Adeyemi, però també un altre nom que podria marxar, com és el de Ferran Torres.
1: Sí, Adeyemi ell mateix va confirmar el fitxatge, eh? Laporta, ara ho sentíeu quan parlava de Rafinha, també després li van preguntar per aquesta arribada i diu que és un fitxatge que il·lusiona, que almenys Laporta l'il·lusiona, el descriu com un jugador ràpid i perillós i també posa en valor un cop més la feina que fa Deco als despatxos. I sobre Ferran, sobre aquesta possible sortida al PSG, diu Laporta que li ha arribat la notícia, però que no té constància que el davanter tingui números de marxar. Sí que li deu constar que el PSG el vol, que és així, i que està interessat en el valencià, però diu que de moment cap notícia que el davanter hagi de marxar del Barça.
0: Doncs tot això és el que ha dit el president del Barça a la prèvia de la primera semifinal del Mundial. Demà a les 9, Arbusà es juga a l'Espanya-França.
1: Espanya contra la gran favorita, aquesta França d'Mbappé, Dembélé i Olise, que són tan letals al davant. A la concentració de la selecció espanyola es respira molt respecte, la veritat, cap a aquesta selecció francesa, fins i tot una mica de temor, diria, però també confiança per poder superar-la, com ja va fer a l'Eurocopa de fa 2 anys, també a semifinals, quan Espanya va guanyar per 2-1. Avui, per cert, el Tot Costa, protagonista d'aquesta selecció espanyola, és el català del Real Madrid, Marco Corella, jugador molt important a la selecció espanyola, Cucurella, que, entre d'altres coses, en aquesta entrevista ens ha explicat com està vivint aquest estiu, un estiu tan intens en què d'una banda ha pitxat pel Real Madrid i de l'altra està a les portes d'una final del Mundial.
3: Molt content. És veritat que aquí tots els dies són iguals i llavors pues, és veritat que estem com dintre d'una bombolla i no veiem molt tot el que està passant, però bueno, molt content de tot. Al final pues, he tingut que treballar molt per arribar fins on estic avui dia i re, disfrutant sobretot d'aquesta experiència que crec que és molt important, s'ho mereix i que estem fent les coses molt bé.
1: Per cert que avui aquí a Dallas sentirem Lamine Yamal, que és l'escollit per acompanyar Luis de la Fuente en la roda de premsa prèvia a aquest partit de demà. Parla a la tarda, seran 1:15 a Catalunya, però sentirem demà Lamine Yamal junt amb Luis de la Fuente avui en aquesta prèvia del França-Espanya.
0: Doncs el Mundial que arriba al tram final i ho fa amb les quatre seleccions que a priori havien de ser les més fortes. Les quatre millors seleccions segons el mateix rànquing de la FIFA. Sònia Gelmà.
4: 100 partits després, ja només queden 4 dels 48 equips en competició, 4 seleccions que ja han estat campiones del món prèviament i probablement, com deies, les 4 grans favorites, amb el permís de Portugal. Demà a Dallas, a partir de les 9 del vespre, ho deia ara l'Arbusà, la que per molts és la final anticipada, aquest França-Espanya, la vigent campiona de l'Eurocopa, la selecció de Lamine, Cubarsí i companyia, contra la selecció més exuberant a nivell ofensiu amb Olise, Dembélé, Douay i Mbappé al seu 11. Aquí en defensa també hi ha el blaugrana Koundé. Els dos últims enfrontaments han caigut del costat espanyol amb victòria a la Nations League ara fa un any per 5-4 i a l'Eurocopa de fa dos anys també a semifinals per 2-1. El guanyador jugarà la final diumenge a Nova York contra el guanyador de l'Anglaterra-Argentina que juga dimecres a Atlanta, la reedició d'un dels partits més recordats de la història dels Mundials, que a més té un rerefons polític entre totes dues seleccions. Aquells quarts de final del 86, quan Argentina va guanyar per 2-1 amb dos gols de Maradona, un ha passat a la història com la mano de Dios i l'altre és probablement el millor del crac argentí i un dels millors gols de la història, si més no dels Mundials. Per cert, en joc aquesta setmana també el títol de màxim golejador del campionat. Messi i Mbappé sumen 8 gols cadascun. Kane i Bellingham els persegueixen amb 6. Enrere queda ja Haaland amb 7, però sense poder sumar després de l'eliminació de Noruega aquest cap de setmana.
0: Doncs mentre un bon gruix de jugadors del Barça preparen aquesta semifinal, aquest partit entre Espanya i França al Mundial, la resta ha començat oficialment la pretemporada del primer equip aquí a la ciutat esportiva del Barça. Ramon Salmurri, han tornat tots bé?
5: Sí, tots bé. Aquest era un matí de proves mèdiques dels 25 futbolistes citats avui, 10 del primer equip, 15 del planter, 10 del primer equip, Marc-André Ter Stegen, Wojtek Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Marc Bernal, Araujo i Runi Bardagi. Tots han passat aquest matí les proves mèdiques i demà estan citats a 9:45 en el primer dia d'entrenaments sota les ordres de Hansi Flick, un Hansi Flick que evidentment també era avui en aquesta ciutat esportiva de cara a preparar una pretemporada que aquest any a causa del Mundial no hi haurà gira, però sí que hi haurà stage del 27 de juliol al 3 d'agost a Anglaterra, St. George's Park, en un complex esportiu de la Federació Anglesa de Futbol, on el Barça disputarà dos partits amistosos contra el Birmingham el 31 de juliol i contra el Preston North End, un altre equip de Championship, un partit a porta tancada.
0: I avui també han començat la pretemporada el Madrid de José Mourinho i l'Atlètic de Madrid amb el Xolo Simeone al capdavant. L'Espanyol ja fa dies que ha començat la pretemporada. De fet, comença la segona setmana de pretemporada amb doble sessió d'entrenaments abans de marxar dimecres cap a l'Empordà, on farà l'estatge a Udal Serra.
6: Els blanc i blaus encara treballaran avui i demà en doble sessió a la ciutat esportiva de Nicarque i dimecres a la tarda sortiran cap a Navata, a l'Alt Empordà, on faran l'estatge de pretemporada. Un dels capitans de l'equip, Pol Lozano, ha explicat avui que les sensacions en aquest inici de pretemporada són molt bones.
7: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament, i les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà, i jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
6: Coincidint amb l'estatge de Navata, l'Espanyol jugarà dissabte el primer amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. D'altra banda, segona divisió, el Sabadell ha fet oficial aquest matí el fitxatge del migcampista Pere Pons. L'ex del Girona, de 33 anys, arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre i firma per una temporada. I per la seva banda, el Girona ha confirmat el sisè amistós de pretemporada que jugaran davant el Qadàcia de l'Aràbia Saudita el proper 18 de juliol a les 6 de la tarda.
0: Moviment de mercat de fitxatges a la Lliga F. Concretament, avui n'expliquem tres i un d'ells feia temps, Marcos García, que l'estàvem esperant.
8: Sí, un d'aquells que teníem pendents. El London City ha confirmat el fitxatge de Mapi León amb el dorsal 44. Han fet una promoció a les seves xarxes socials. Mapi té 31 anys, firma fins al 2029. Era una sortida que ja coneixíem del Barça. Mapi León, definitivament, al London City Lionesses. A l'Espanyol, anunciada la central que defensarà la samarreta blanca blava durant les properes dues temporades. Es tracta de Patri Ojeda. Es descriu així.
9: Pues mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
8: I un altre nom important d'aquells que sonen a casa nostra, la Lliga F encara, el Badalona Women ha anunciat la cessió per una temporada de Vicky Losada procedent del Bristol City. Demà mateix, al matí, presenten Vicky.
0: 10 minuts a les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
10: I mean, obviously having this opportunity to play in such an amazing and prestigious club...
0: El Barça Bàsquet anuncia el seu primer base per la pròxima temporada.
11: Catalunya migdia.
12: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
13: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Barça de bàsquet anuncia qui serà el director de joc la propera temporada. És el segon fitxatge en 24 hores del Barça que ja ha triat l'entrenador, Ernest Macià.
19: Sí, és un base de 28 anys que ha explotat aquest any a l'Eurolliga amb 14 punts i 5 assistències per partit. Bé, segons l'estadística avançada, és un dels 9 millors bases d'Europa, però també hem de dir que ho ha fet en un equip petit. Veurem ara si el Barça és capaç de seguir fent el mateix i veurem si el Barça, doncs, continua sent un equip gran. En tot cas, Justin Robinson ha parlat aquest matí pels mitjans del club i això és el que deia.
20: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
19: Bé, ell s'ha definit com un líder amb molta capacitat per comunicar i, de fet, ho ha demostrat en aquestes primeres declaracions. No és l'únic fitxatge. Ahir el Barça va oficialitzar que fitxava un aler pivot finlandès del que ja se n'havia parlat, Olivier Nkamoa, fill de mare finlandesa, de pare camerunès. Serà el segon jugador de nacionalitat finlandesa que juga al Barça després de Pedri Koponen. I estem pendents què passa aquesta setmana, que ja sabem doncs, que passarà que Alexander Sekulić serà el nou entrenador, fins ara Dubai Basket, nou entrenador al Barça de bàsquet. S'ha d'acabar d'oficialitzar, però sembla que ja hi ha un preacord. Un base que fins ara estava al Barça i que se'n va a Múrcia, l'argentí Juani Marcos. Notícia ja oficial. I a nivell d'Eurolliga, aquestes últimes hores, torna una de les peces de caça major, Jonas Valanciunas. Més de 1.000 partits a l'NBA, el pivot lituà que torna al seu país, l'AIA, per jugar a les files dels Alguiris de Kaunas.
0: Doncs tot això pel que fa al mercat de fitxatges. Ja veieu que hi ha molts moviments al bàsquet, però a Manresa pot ser que els seguidors puguin somiar en jugar amb el primer equip?
19: Sí, si tu ets un seguidor que sap jugar bàsquet i que la vida no t'ha brindat el que seria l'oportunitat de lluir a l'elit, de dedicar-te professionalment a això, el 15 Nas Manresa et dona la possibilitat doncs, d'intentar-ho i el 12 i el 13 d'agost es farà un càsting, unes proves, per decidir quin jugador podrà començar a participar de la pretemporada del Baxi Manresa aquella mateixa setmana. Per tant, el millor d'aquest càsting, doncs, que gràcies a la Fundació del Bàsquet Manresa li donarà la possibilitat d'entrenar sota les ordres de l'Aia de Diego Ocampo.
0: T'has apuntat, Ernest, al càsting?
19: Bona idea, vaig a fer-ho.
0: Molt bé, veurem si t'acaben triant. Doncs això, el bàsquet. I avui, el Tour, primera jornada de descans.
21: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Doncs jornades que ens al Tour i aprofitem per fer balanç fins ara d'aquesta cursa francesa i ho fem, Isaac Vilalta, amb tu.
1: Doncs amb el domini de Tadej Pogacar i el seu equip, l'UAE, com a nota predominant. Pogacar va deixar el Tour pràcticament sentenciat tot just a la sisena etapa pel temps que va guanyar respecte a la resta i sobretot per les sensacions transmeses. A banda, el seu equip ha imposat un ritme molt alt en la majoria de dies, com volem deixar clar qui mana. Veurem si amb això n'hi ha prou, si aquestes diferències són suficients, perquè encara queda molt Tour, amb una segona setmana que amaga diverses trampes i amb un enemic comú per tots els ciclistes, però que cal veure a qui afecta més, la calor. Han estat dies molt durs, que fins i tot han obligat la direcció de la cursa a retallar una etapa. Més enllà de Pogacar i l'UAE, cal destacar l'exhibició d'ahir de Mathieu van der Poel i el domini i l'elegància del mag Tim Merlier en els sprints.
0: I a partir de demà, què ens espera, Isaac?
1: Una segona setmana molt dura. Ja sabem que la tercera ens

0: Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: El Mundial de MotoGP se'n va de vacances. Marc Márquez ho fa amb la confiança de qui sap que pot lluitar per revalidar el seu títol de campió, malgrat haver passat per quiròfan Dami Aguilar.
2: Va començar la temporada amb dubtes. No se sentia ell a sobre de la moto. Va planejar una intervenció que es va haver d'avançar per l'accident de França del 9 de maig. Dos grans premis sense puntuar i torna a Itàlia a finals de maig. Des de llavors, ningú ha sumat més punts que ell, però necessita descansar. El seu físic ho reclama.
3: Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
2: Ahir després de la cursa festejava amb l'equip a l'estil dels aficionats noruecs del Mundial de Futbol, i el tro colpejava amb ganes un bidó com si fos un tambor amb el braç dret. En fi, Marc Márquez ha recuperat 84 punts des que va tornar, quan s'havia trobat a més de 100 del líder. Ara és tercer de la general, a 18 punts del líder Jorge Martín. El tro de Cervera té encara 11 caps de setmana per trencar nous rècords.
1: En tenis, Jannik Sinner es consolida com a líder del rànquing ATP després de guanyar Alexander Zverev, que puja a la segona posició, Josep Gaya.
4: Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP Wimbledon després d'imposar-se a Alexander Zverev per 3-16-1 en una final molt igualada. Zverev va guanyar el primer set, però Sinner va aconseguir remuntar el partit, guanyant 3 sets consecutius i es va proclamar campió del torneig. Amb aquest triomf, Sinner arriba a les 100 victòries i aconsegueix el seu 5è Grand Slam, el segon consecutiu.
5: It has been an amazing final once again and
6: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: Després d'aquest gran slam, Sinner continua líder de l'ATP Ranking i se situa a gairebé 5.000 punts de Zverev, que és segon en avançar Carlos Alcaraz, que ara és tercer.
1: La selecció espanyola femenina fa una estada a la Xina per preparar la superfinal de la Copa del Món, que es disputarà, Marcos, del 22 al 26 de juliol a Sydney.
7: Sí, en aquesta preparació, diversos amistosos contra la selecció anfitriona, també contra Rússia, dos compromisos contra possibles rivals al Mundial. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, confia a seguir la línia que porten i continuar creixent dins l'equip.
8: Sí, espero donar un bon nivell, tant personal com grupalment. Això és el meu objectiu, seguir creixent dia a dia els entrenos i mantenir-me aquí fixa tot el temps que pugui.
7: En aquesta superfinal de la Copa del Món, el primer obstacle serà Hongria. Al quarts de final, la convocatòria té dues absències destacades. La capitana Bea Ortiz fa poc ha passat pel quiròfan i Caral Anton. Aquest estiu disputarà l'Europeu Júnior i el Mundial Juvenil. Això l'equip femení, perquè el masculí s'instal·la al CAR, també per preparar competició, la Final World Cup a Cine del 2026. Per tant, l'equip espanyol de waterpolo concentrat a hores d'ara al CAR de Sant Cugat també per preparar.
1: I encara tenim temps per un apunt més, en aquest cas de golf.
7: Sí, el nord-americà Scottie Scheffler fa 200 setmanes que és el número 1 del món de golf. D'aquestes, 165, Scheffler ho ha estat de manera consecutiva. Aquestes 200 setmanes, per fer-nos una idea de millor golfista del món, només les han superat dos golfistes. Tiger Woods, en el seu moment, amb 683 setmanes, i l'australià Greg Norman, amb 331 setmanes.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del Tot Costa, avui amb protagonista un dels noms de l'estiu, Marc Cucurella, entrevista avui al Tot Costa, i a les 11 al Club de la Mitjanit, especial mundial, com cada nit. Seguim al Catalunya Mitjà amb el Joan Bota.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat que els Mossos d'Esquadra busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Tots els indicis apunten que els focs intencionals en plena onada... que aquests focs serien intencionats, i això en plena onada de calor. Els bombers alerten que tenien...

0: Al davant, a més, altra vegada aquest escenari que tant temen de la simultaneïtat, perquè a aquesta hora també estem pendents d'un altre foc a Lladurs, al Solsonès. També us hem parlat de la polèmica pels comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre la selecció francesa. El govern espanyol i el francès troben inacceptable el comentari de Rajoy, que considera que a la selecció francesa hi falten francesos per l'origen africà de molts dels seus integrants. El PP, en canvi, hi veu només sarcasme i evita desautoritzar Rajoy. I ens hem fixat també en la sentència del Tribunal Suprem que obliga a incloure el castellà als cartells de les escoles i instituts catalans que fins ara rotulaven els seus espais només en català. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
1: Doncs que els Mossos d'Esquadra i els tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques en una zona de banys a tocar de Gandesa. Això és a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Anem fins a Tarragona, Coia Ballester Brumós.
2: Bona tarda. Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
3: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut lesions traumatològiques a la cama o al peu, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
2: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet 1 minut de silenci.
1: I més d'una vintena de dotacions continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat a Lladurs, això és el Solsonès. És una zona boscosa on és difícil d'accedir. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. El foc ha començat a 3:15 en una zona forestal de difícil accés, concretament al Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i crema ara en línia descendent. Amb tot, ja s'ha pogut fer arribar una línia d'aigua al cap de l'incendi i es treballa amb contundència al flanc esquerre. Hi treballen ara 26 dotacions, 6 mitjans aeris i també membres de l'Agrupació de Defensa Forestal. El foc té un potencial d'unes 400 hectàrees de terreny forestal, tot i que no es troba a prop de cap zona habitada.
1: I la jutge que investiga la gestió de la Dana València de l'octubre del 2024 ha dictat una resolució que eleva a 231 el nombre de morts per la catàstrofe al País Valencià. Aquesta nova víctima, que estava en estudi, és un home d'edat avançada que va morir el mateix dia dels aiguats, el 29 d'octubre, a causa d'un infart quan era a casa seva, això és a Benetússer. I aparten un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per 2 possibles casos d'abús a 2 alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi hauria acompanyat un altre nen al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el traje de bany, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà tots aquests protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia. I encara un apunt més, perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està amoïnada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Corresponsal del Penedès, Montse Genés-Ribà.
5: Hola, bona tarda. La taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant dels 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això, demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
6: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem per pels propers anys més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
5: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïms, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.
0: Ara passen 5 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
0: I avui també amb l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda als tres.
8: Bona tarda. Bona tarda.
0: I com diu sempre l'Òscar en aquests casos, avui també de cos present. I viva, perquè l'heu sentit riure, l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Què ens portes avui?
9: Molt contenta de sentir el conseller Ordeig dient que ha d'haver-hi vi català a les taules dels restaurants i que els guiris se'l prenguin. I tant que sí, perquè és molt bo. Sí, sí, a favor.
0: Però no és la teva dèria d'avui?
9: No. La meva dèria va d'una pregunta per escrit, d'aquestes preguntes que estan per escrit al Parlament, en aquest cas és d'Esquerra Republicana. La pregunta diu: el govern tenia constància prèvia que el coneixement de la llengua catalana no seria un requisit obligatori per dirigir una institució cultural referencial del nostre país? Per què no va fer res per incloure aquest requisit? Es refereix a la Fundació Joan Miró. La resposta, que també és per escrit, de la consellera deia això. Aviam si jo us trobo la resposta de la consellera, si es mou el meu ordinador, boi. A veure, d'acord. Diu ella: un dels requisits de les bases és tenir el coneixement suficient d'una de les llengües oficials de Catalunya i comprometre's a assolir el domini de l'altra en el termini d'un any en cas que no es pugui acreditar d'entrada. A veure, tenir el coneixement... Continua més, eh? Tenir el coneixement d'entrada d'una. Ja ens podem imaginar quina és la probable. Per tant, diu el govern, que el que cal és vetllar perquè es compleixin els requisits que estableixen les bases i assegurar que la persona seleccionada per ocupar el càrrec de la Fundació Miró, que és aquí d'on estem parlant, en cas que no tingui el nivell suficient de català, es comprometi a assolir-lo en un any. Les paraules sempre són molt concretes. Vetllar, coneixement suficient, assolir-lo. Vetllar no és complir, si assembla. Coneixement suficient no vol dir nivell C, si assembla, i assolir-lo no vol dir anar a una acadèmia, però també si assembla. Per tant, per dirigir els grans museus del país, d'entrada potser no cal el coneixement d'una de les dues llengües que estem pensant, que és el català. A Catalunya tenim el cas de la directora del Mercat de les Flors, per exemple, María José Cifuentes, que és xilena, que dirigia el Centro Cultural Gabriela Mistral a Santiago de Chile. A mi, personalment, la seva manera de treballar m'encanta. La Marta Vives va anar a una roda de premsa d'ella i va posar-nos un tall de veu de la directora del Mercat de les Flors. Què és aquest que sentirem?
10: La institució inicia un període de programació extramurs que transforma una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitats.
9: És a dir, que la María José Cifuentes de Santiago de Chile ho fa en català. Així, les preguntes de la Marta Vives o dels altres periodistes poden ser també en català, i no convertim una roda de premsa del Teatre Nacional de Catalunya en una conversa en castellà, com seria molt lògic i desitjable, al Teatre Nacional. És a dir, aquesta senyora fa com l'entrenador del Girona i s'esforça per aprendre el català. Com que és una persona intel·ligentíssima, com ho demostra la seva feina, doncs entenc que haurà estat un esforç molt relatiu. Fer una convocatòria pública pensant en el talent internacional i donant, doncs, un marge d'un any està bé. Però llavors, al cap d'un any, s'han d'exigir resultats, perquè si no ens podem preguntar si no hi ha a Catalunya cap persona de prou talent per dirigir un museu. És a dir, està bé que vinguin de tot el món i tant, però també està bé que com el vi català, no? Que hi hagi també la gent que viu aquí, no? Però llavors, què passa, per exemple, amb el cas del director del MACBA, que és de Ripollet, però fa les rodes de premsa en castellà? Hi ha una qüestió. Si aquests càrrecs de persones amb molta intel·ligència, molta preparació cultural, molta sensibilitat, espero i desitjo que ben pagats, si aquestes persones doncs arriben al càrrec i no parlen català, puc jo llavors exigir que el que neteja el MACBA parli català? Perquè per càrrecs inferiors al de director, jo crec que s'ha demanat català al MACBA. És a dir, jo em queixo que no m'atenen en català als bars. Però si em queixo que no m'atenen en català als bars, haig de poder tenir satisfet el dret que les rodes de premsa del MACBA siguin en català. Per cert, i parlant de tot una mica, una sentència del Tribunal Suprem acredita avui, que els cartells de l'interior de les escoles han de ser en català i castellà. O sigui, sala de lectura, sala de lectura, sala de professors, sala de professores. Això demostra, doncs, que la immersió és la que m'impenja del muro.
0: Doncs ja ho veieu, estava pensant que tenim... Tu has parlat de la doctrina Mitchell, però en aquest país durant molts anys hi ha hagut la doctrina Messi, també.
9: La doctrina, la doctrina Messi i fills de Messi, que vam veure en aquell documental, que els llegien contes... us he dit, potser els fills de Messi han sentit a parlar d'aquest conte nacional nostre, que és el, aquest nen expulsat per via rectal, que és el Patufet. Cosa que m'encanta.
0: No, ja hem parlat del recte i del mugró. No sé si teniu alguna cosa a afegir.
8: No, a veure, jo diria que s'estan perdent batalles importantíssimes en termes de defensa de la llengua catalana i de respecte per la llengua catalana. Es podrà dir que és en nom del bilingüisme. Jo penso que és molt clar que és en nom d'una altra cosa. I evidentment, els drets de les persones castellanoparlants es poden protegir de moltes altres maneres que no vagin en detriment de la promoció necessària de la llengua catalana, que només ho podem fer nosaltres. És a dir, no es tracta, mai s'ha tractat, em sembla, Catalunya d'excloure ningú ni de discriminar ningú per raó de llengua. Si s'ha fet, s'ha corregit. Mai s'ha tractat d'això, mai s'ha intentat, mai s'ha promogut o mai ha estat aquest el programa de ningú. Ara, posar-la per damunt de les llengües que no són les pròpies, per alguna cosa és la pròpia, i per tant és lògic que a les escoles, a les universitats, etc, la cartelleria, si tothom ho pot entendre o ho pot entendre fàcilment, fins i tot la gent de fora pot entendre els cartells, doncs que es faci. I pel que fa a la direcció dels museus, evidentment, tot aquest redactat es podia haver redactat d'una manera que convidés la persona de fora, reconegut internacionalment, amb molt de prestigi internacional, a venir i aprendre la llengua catalana en un any, posant-hi més detall, més concreció i més condicions i més exigència. És a dir, estàs convidat, pots entrar, pots ser director, no és que ens agradi molt, perquè estaria bé que la coneguessis, però si no t'ha donat temps, tens un any, i si no és un determinat nivell, i si no l'assoleixes mínimament, aleshores, poder-lo fer fora. Com a mínim, poder-lo fer fora. Per això de recomanar, i veurem, però donem aquest temps per una de les dues llengües sense nivell concret, etc., em sembla que és massa ample, i si la intenció era aquesta, si la intenció era convidar i obrir, que em sembla que hem de ser una societat oberta, obrir a candidats internacionals a poder accedir a la Fundació Miró o altre tipus de museus, em sembla que es podia haver fet d'una manera tan oberta.
9: Fixa't que la internacional, la persona internacional, la xilena, des del minut 1 ha parlat català.
8: Clar.
9: La directora del Teatre Nacional és de Santiago de Chile i parla català.
8: Amb això sempre hi ha categories d'interès o de no interès. Sí, sí.
11: Clar, i a part, el que deies en part, no? que quan mirem l'oferta pública, la major part de llocs que s'ocupen amb l'oferta pública tenen, un dels requisits és el coneixement de la llengua catalana. Llavors, d'alguna manera, jo crec que al final no es tracta d'expulsar ningú, al contrari, de protegir un bé essencial pel nostre país, com és el català, que també això que diu Jordi, que d'aquí un any ho mirarem... no sé qui llavors, si la persona no assoleix un nivell de català acceptable,
8: clar,
11: seria...
8: Clar, què fem?
11: Vull dir, llavors, jo crec que al final a mi em preocupa, perquè veient els nivells de l'ús del català, que són tan i tan preocupants, jo crec que abans aquests temes durant molts anys no es posaven en dubte. Teníem clar que la persona havia d'utilitzar el català i que havia de saber el català. Ara, entre això, entre aquests dobles cartells a les escoles, és preocupant, perquè tenim l'obligació, jo crec, crec, com a país, de cuidar i protegir la nostra llengua, i constantment ens venen atacs per tot arreu. I a part també ens fem una mica les trampes nosaltres mateixes. Jo crec que aquest tipus d'institucions han de requerir, evidentment, que es conegui la llengua catalana, perquè no és només la llengua, és tot el que passa a Catalunya, no? Llavors, si és allò del que dèiem, no?, com uns mínims, com una voluntat, si jo me'n vull anar a treballar, el que dèiem, als Estats Units, evidentment hauré de saber parlar no, l'anglès. Llavors, bueno, a mi em sobta, i crec que al final no ens ha de... A vegades anem una mica amb la... No, allò quasi demanant perdó, no? I crec que al final, per exemple, a Girona, el que parlaves, Michel, nosaltres a Girona, jo no me l'estimava perquè fos entrenador del Girona, me l'estimava realment per l'esforç que feia d'integració a molts nivells, no només amb la llengua, amb el dia a dia, amb la pròpia ciutat, no? I jo crec que això, la llengua, té a veure també quin nivell tindrà també de voler integrar-se i formar part d'un context català per entendre també què fa amb la seva feina en el seu dia a dia, no?
12: Sí, a mi em sembla que atraure talent sempre és bo, i que, per tant, que el talent estranger vingui i vulgui apostar per una qüestió professional vinculat amb institucions catalanes, culturals, esportives, etc., em sembla que és un punt a favor del que és Catalunya i de les institucions catalanes, i per tant em sembla que és un valor a tenir en compte i posar-lo en positiu del fet de que siguem capaços de treure talent. I jo estic d'acord amb que quan tu guanyes una plaça en un àmbit d'una institució pública cultural, hi ha una sèrie de compromisos que tu adoptes a l'hora d'assolir aquesta plaça. I en aquests compromisos, si el plantejament del català com a requisit, català i el castellà com a requisit, formen part d'aquests objectius, així s'hauria de complir. És a dir, que al cap del temps prudencial que se't donen, doncs tu has de tenir l'obligació d'haver demostrat que has fet un esforç i que, per tant, ets capaç de demostrar que aquell esforç té una determinada rentabilitat, no? Que el parlis bé o que no parlis bé, o que l'acabis d'entendre o no l'acabis d'entendre, doncs segurament això és algo comprensible, perquè té molt a veure també amb una qüestió emocional i una qüestió emotiva que té a veure amb el sentiment que tenim tots quan algú fa un esforç i perquè se'ns fa proper, perquè entenem que és una manera de traslladar una sensibilitat i un compromís també amb la cultura, en tant que la nostra llengua és cultura, i per tant jo entenc que això hauria de ser una exigència exigible en tant que, si és un compromís, doncs d'alguna manera la institució, l'administració, hauria de tocar el crostó i dir, escolta'm, un dels compromisos era, per exemple, aconseguir que hi haguessin tants visitants a la Fundació Miró, doncs un dels altres compromisos era, i això valia tants punts, i un dels altres compromisos era, doncs, assolir o tenir uns coneixements de la llengua catalana, i això valia tants altres, no? I amb això tu estàs fallant i, per tant, necessites progressar millor.
9: Tu parles de qüestions emocionals, de cap manera ha de ser així.
12: Jo no dic que hagi de ser així.
9: El coneixement del castellà mai és una qüestió emocional a Catalunya. Pot ser-ho per la persona interessada, etcètera, etcètera, però ha de ser una qüestió, un requisit imprescindible.
12: Imprescindible.
9: Vull dir, hem de cantar la lluna i la pruna.
12: Però jo, és evident. Jo no estic dient que tingui que veure amb una exigència emocional. Dic que el fet de parlar en català implica que la ciutadania, és a dir, aquells que estem... Quan parlem de Michel i quan en Michel es refereix en català en els seus rodes de premsa i fa unes declaracions en català i no necessita traducció, és una qüestió objectiva, evidentment, però també, inherentment, pel fet de que el català ha sigut, i hem reivindicat que el català sigui una llengua que tenim una necessitat de que sigui present en tots els circuits d'incidència pública, també té a veure amb allò que rep, allò que percep el que rep aquella declaració.
9: Tu parles de que està molt bé atraure talent, evidentment, no? Evidentment que
12: I
9: està molt bé.
12: I exportar-ne, també
9: sí,
12: n'exportem,
9: I exportar-ne, està superbé. De qui estem parlant no és del talent atret de la senyora de la Fundació Miró, que està fent un curs de català, segons ens diu el govern, sinó del senyor que és de Ripollet. Vull dir, no m'ha tret el talent perquè ja era aquí, aquest
12: perfecte,
9: talent.
12: Però igual que...
0: Aquesta és la qüestió. Aquí tens un altre maó que tu pots tenir, i això ho veiem a la sanitat, ho veiem a la educació. Tu pots tenir el nivell C2 i no parlar el català, i després si deixes ser dolent agafant els dos temes que ens deia l'Empar i algunes de les coses que heu anat comentant. Ara posem un cas hipotètic, perquè aquest tema dels cartells a les escoles, això ve del Tribunal Suprem, és per un recurs de l'Assemblea...
9: De l'escola cristiana, sí.
0: Una escola
9: bilingüe, sí.
0: I aquests, el recurs atacava un article, una instrucció que deia els rètols de les escoles i instituts els posarem en català, que per cert això ja no estava vigent. Ataquen aquesta frase concreta i el Suprem la tomba i diu efectivament tu no pots obligar a que els cartells siguin en català. Molt bé. Imagineu-vos que ara una institució cultural catalana fitxa algú...
9: Un neerlandès que no parla castellà i que parla només català.
0: Espera't. L'exemple és que d'aquí un any passa això que dieu, que no ha assolit l'objectiu de parlar en català. I dius, és que en aquest contracte hi deia que t'acomiadaríem. I l'acomiades. Home, doncs, evidentment, un acomiadament també el pots recórrer i també acaba a la sala.
11: Per això deia que d'aquí un any...
9: En el contracte no diu que t'acomiadaran perquè les paraules són vetllarà per... És a dir, són paraules inconcretes.
0: I si això acaba al Suprem, què creus que passa?
9: Home, imagina tu. O sigui, manis. És a dir...
8: A partir de la sentència de l'Estatut, aquí van perdre bous i esquelles, perquè tot se'n va cap a una interpretació determinada de la Constitució, que va ser la que va ser, d'aquí les manifestacions, fins i tot el procés, tantes coses.
0: Parlava, l'Alba diferenciava entre els consensos, potser, de fa dècades ja, i l'esperit de la llei i la interpretació de la llei, que són tres coses una mica diferents. No?
8: S'ho van carregar i tampoc veig el govern de Generalitat batallant-hi molt per intentar recuperar-ho o per intentar combatre-ho, no?
12: Segurament tots els governs de la Generalitat han treballat poc amb aquesta...
8: Jo diria que n'hi ha alguns que han estat molt més combatius que aquest.
12: El resultat ha sigut igual de dolent o igual de...
8: Més aviat parla de concòrdia, i és una concòrdia, francament, que sempre acaba fugint els mateixos. I a més, em sembla que serveix bastant...
12: Jordi, jo crec que un bany de realitat és precisament...
8: Serveix bastant el discurs de societat civil catalana.
12: Però jo penso que precisament una de... No, és que jo penso que precisament un bany de realitat és assumir les responsabilitats que tothom ha tingut en aquest tema. És a dir, que ens donem compte fa 4 anys de una realitat tremenda, negativíssima amb l'ús del català, no eximeix de responsabilitat, i jo crec que és un gest de responsabilitat col·lectiva de dir tots aquests governs que des de fa molts anys han estat governats no ho han treballat. El d'ara ho ha de fer millor, per suposat, però els altres no ho han fet bé. Pues assumim-ho.
8: El que passa és que el d'ara té la possibilitat de canviar moltes coses a nivell de l'Estat, a nivell de lleis orgàniques, legislatives i de tribunals bastant suprems i bastant constitucionals. I no sembla que estigui per la labor d'anar-hi i fins i tot sembla que s'hi aplana moltíssim. I pel que fa a la Fundació Miró, no només és un tema lingüístic, és a dir, i només vull apuntar-ho, l'elecció d'aquesta persona també ha estat molt discutida internament pel patronat en termes de perfil. És un perfil, pel que sembla, ho desconec, però pel que sembla bastant dirigit a l'augment d'audiència i d'assistència i poca cosa més, i del màrqueting, i segurament amb una manca de sensibilitat pel que fa al coneixement més profund de la feina de Miró.
12: Jordi, però ara que dius ho desconec, per què fas aquesta afirmació si primer dius ho desconec?
8: Perquè hi ha un membre del patronat que ha plegat per això.
12: Em sembla una mica perillós.
8: Perquè hi ha un membre del patronat molt important que ha plegat per aquesta qüestió.
12: Per tant, no ho descobreixes. Per tant, tens un bany d'informació realista. Perquè si no és perillós.
8: Conec això.
0: Doncs aquesta és la situació que tenim quan barregem llengua amb qualsevol altre tema, perquè avui l'Empar ens ho ha portat a les escoles i a les institucions culturals, però sempre que apareix la llengua... passen coses en aquest país.
9: Home, és que ja fa temps, que anem així.
0: En fi, ara és 3:15 de la tarda. Farem una pausa per la publicitat. A la tornada continuarem parlant d'incendis, però ara no seran metafòrics, seran de veritat.
7: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track. A la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
7: Catalunya migdia.
19: Qui diu que a l'estiu no passa res?
20: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
19: El mercat del Barça de Flick.
20: La sortida del Tour des de Barcelona.
19: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
20: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
19: La recomposició del Girona segona.
20: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
19: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
20: El sol o a l'ombra.
19: Escolta el Tot Costa.
21: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
22: L'estiu és tu.
21: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
7: Som...
21: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
21: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I com us dèiem, ara, després dels anuncis, parlem dels incendis de veritat. Tenim aquest incendi d'Aiguamúrcia al camp, que ja està pràcticament estabilitzat. Els bombers controlen el 90% del perímetre després d'haver afectat unes 150 hectàrees i confien que al llarg del dia d'avui es podrà donar per estabilitzat completament. En canvi, aquest migdia hem tingut aquest altre ensurt a Lladurs, al Solsonès, i els bombers diuen que tenim al davant un nou escenari d'aquests que tant temen de la simultaneïtat de diferents focs que provoca que s'hagin de dividir els efectius. En tot cas, les primeres investigacions dels agents rurals i els Mossos d'Esquadra apunten que aquest foc d'Aiguamúrcia podria haver estat intencional. De fet, la consellera Núria Parlon ho ha dit així aquest matí.
23: Sembla i apunta que hi ha indicis que ha estat un incendi provocat i Mossos d'Esquadra i agents rurals estan treballant amb aquesta hipòtesi, per tant, de poder, en tot cas, trobar la persona que ha provocat aquests incendis i fer les detencions oportunes.
0: I el fet és que els últims dies s'han declarat dos incendis més al mateix lloc i, lluny de ser casualitats, els investigadors creuen que tots podrien tenir un origen intencionat. La consellera fins i tot ha dit que no descarten que pugui ser la mateixa persona, però que de moment no s'ha fet cap detenció. Per tot plegat, Núria Parlon ha explicat que es reforçarà la vigilància al perímetre de l'incendi i també que hi haurà vigilància específica a les cases que s'han hagut d'evacuar per evitar robatoris. A aquesta hora podem saludar l'Anna Boza, que és advocada penalista. Bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
0: I sovint parlem de piròmens per parlar d'aquestes persones que provoquen incendis de forma intencionada, però això em sembla que no és del tot així perquè normalment els que calen foc de manera intencionada els hem d'anomenar incendiaris. Quina és la diferència?
24: Hola, bona tarda. Aviam, jo crec que aquesta diferència entre incendiari i piròman és més aviat de psicologia jurídica i forense. És a dir, la provocació d'un incendi és el que es preveu en el Codi Penal. El piròman, com a tal, és el que té un trastorn psiquiàtric que se li pot aplicar el tipus penal igualment. El que passa és que, com que no té facultat cognitiva o volitiva, és a dir, té una inimputabilitat que se'n diu, podria ser o un eximent o un atenuant que, en comptes d'entrar a la presó, doncs hauria d'entrar en un centre psiquiàtric. Però en si mateix, l'acte de provocar-lo, es vol aquesta intencionalitat, existiria amb tots dos. L'única diferència és que si tu tens aquest trastorn psiquiàtric, després el puguis al·legar, doncs perquè en comptes de complir una pena en una presó, hagis d'anar en un centre psiquiàtric.
0: I és gaire freqüent que s'apliquin aquests eximents o aquests atenuants de ser un piròman diagnosticat en un procés per haver provocat un foc?
24: Ha de quedar ben acreditat. Són dels punts que un metge forense, un psiquiatre forense, ho ha de poder acreditar i demostrar que realment aquella persona doncs, té aquest trastorn psiquiàtric. Perquè simplement perquè m'agrada o vull veure el foc no és un trastorn, sinó que seria precisament aquest dolor, aquesta voluntat de provocar aquest incendi. Es necessita tant aquest propòsit de cremar que hi hagi un perill i que tu sàpigues que es poden causar aquests danys. Llavors, després, inclús l'abast d'aquests danys que s'hagin causat pot agreujar o no, però el delicte ja s'ha comès.
0: I quines són les penes per una persona que provoca un foc intencionadament, sigui piròman o no?
24: Clar, si és per posar en perill la vida de les persones, és de 10 a 20 anys de presó. Si és un incendi de muntanyes, de massa forestal, la presó ve a ser d'un a 5 anys, però si igualment ha existit aquest perill per la vida i per la integritat física de les persones, també ja s'eleva de 10 a 20 anys de presó. I igualment, en casos concrets de que la superfície sigui de considerable importància, que s'hagi causat uns greus efectes pel sol. Hi ha una sèrie de punts, per exemple, que es afecti a condicions importants de vida animal, també s'agreuja de 3 a 6 anys de presó. Vull dir que sí que són penes elevades que consten. El que passa que sí que es distingeix entre aquesta voluntat amb el tema de la diferència de una imprudència greu, no? Que ara amb aquests supòsits que explicàveu, per exemple, amb el que hem passat de la Bisbal, doncs, que si estava fent unes feines que no s'haurien de fer. Fins a quin punt pot ser una imprudència greu, no lleu, no és no una cosa de despiste, sinó greu de saber que amb aquella activitat podries provocar un incendi, pot haver-hi, però sense voler-lo arribar a causar, a provocar-lo efectivament doncs d'una manera més intencionada. Són, potser aquestes són les diferències a l'hora d'aplicar la pena.
0: I ara ho mencionaves una mica, llavors les penes depenen del volum d'hectàrees que es cremen quan es provoca un foc?
24: Sí, aquest greuge. I dependrà també de la normativa de cada comunitat autònoma, segons les seves hectàrees i segons la seva extensió i segons si és una zona doncs, protegida, efectivament, això ho agreuja.
0: Doncs són les explicacions d'Anna Boza, advocada penalista, el dia que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que estan buscant un piròman o un incendiari. Haurem de veure quin és el perfil en aquest incendi, en aquests 3 incendis d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Anna Boza, gràcies, bona tarda.
24: Gràcies a vosaltres.
0: I ja hi tornem a ser. Tenim per davant una altra setmana d'aquelles complicadíssimes. Ara els bombers fa uns minuts deien que tenim una altra vegada aquest escenari de simultaneïtat. Estan treballant a Aiguamúrcia, també estan treballant al Solsonès, i avui no és ni molt menys el dia que ha de fer més calor d'aquesta setmana. I clar, a nivell de ciutadà, quan enmig d'aquest panorama, cada dia amb tants municipis en risc extrem, i t'imagines una persona amb un bidó de gasolina, o com es faci això, anant fent foc, m'anotava del que ens deia l'Anna Boza, que s'ha de veure des del punt de vista psicològic i jurídic quina és la situació. Bueno, tenim
11: representants de la
0: sala. Un parell, per tant, per al·lusions.
11: No, a veure, la part que, com comentava, no, hi ha d'haver un diagnòstic perquè apunti a realment aquesta afectació en la salut mental, aquest trastorn que té a veure amb la piromania. A veure, realment la major part de conductes incendiàries, normalment, alguns casos sí, però normalment tenen més a veure doncs, amb venjances, motivacions diverses, que no tant un tema salut mental, però els que realment mostren aquestes conductes piròmanes és gent que et sent molta atracció, no?, pel foc, també pels serveis d'emergència.
0: Hi ha algú que no pot aguantar-se les ganes?
11: No, és com una ansietat, un neguit, no?, que senten dins seu, i que l'única forma de calmar aquest neguit, aquesta ansietat, aquestes ganes de fer, no?, d'alguna forma de generar o de treure, no?, aquest neguit, és calant foc, val?, a partir d'encendre foc. Llavors, l'observació, no?, un cop han cremat o han pres foc i ho veuen, és la forma que tenen de lleugerir d'alguna forma aquest malestar, aquest neguit que senten, val? I llavors quan veuen el foc, veuen els serveis d'emergència, senten doncs una atracció bestial per tot allò que està passant. Llavors és una cosa que ens costa d'entendre, perquè és com una atracció malaltissa, podríem dir, perquè és així, val? Per tot el tema que té a veure amb el foc, no? I llavors en aquest sentit jo també, bueno, m'anotava d'alguna manera que sí que tenim alguns casos, val, de persones doncs, amb aquest problema de salut mental, aquesta piromania, i que en un moment donat doncs, poden ser eximents o atenuants, però que la major part de focs, no, el 90% diuen que estan, no, que tenen naturalesa humana, val, i que d'aquests ara en parlàvem, no, que no, comptàvem que aquestes negligències o accidents que estan entre el 55 i el 65% són la major part de casos. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu, ostres, és que tants incendis, no?, en una mateixa localitat d'Aiguamúrcia, evidentment hi ha alguna cosa estranya. Però aquesta disseminació de tants incendis també té molt a veure amb conductes o d'irresponsabilitat o conductes que, d'alguna forma, hi han com molts factors, no?, que estan confluint entre el que dèiem, no?, una onada de calor, boscos secs, realment sota boscos molt carregats, molt de combustible dintre els boscos. Per tant, ho dic perquè a vegades ens dona la sensació, quan hi ha molta gent que et pregunta, un piròman, val, hi ha tota aquesta explicació, i sí, és un trastorn mental, i per tant hi ha persones que responen a això. Però la major part d'incendis tenen més a veure doncs, amb aquesta falta d'aquesta irresponsabilitat, i en moltes ocasions també és aquesta sensació d'una mica de dir, bueno, és que el problema el té aquell, no? I jo crec que en aquest moment on estem veient aquesta simultaneïtat d'incendis, no podem baixar la guàrdia, i com a ciutadania hem de ser supercorresponsables en estar amatents a tot el que passa a l'altre dia, per exemple, un ciclista deia, no?, l'incendi de les Gavarres. Ostres, vam veure com estava utilitzant una radial i fins i tot li vaig arribar a dir, no?, a dir, tio, en aquest moment no pots estar utilitzant això. Ho dic perquè és molt fàcil sempre carregar determinats temes amb temes de salut mental i, per tant, sí, existeix, però la major part d'incendis no hi ha al darrere un piròman.
0: De fet, en Carlos Barreber, de la unitat de verificació de 3CAT, la setmana passada en feia una notícia, posava aquesta forquilla entre el 16 i el 25% d'incendis intencionats. Per la descripció que estàs fent, el gruix d'aquests no incendis dir... intencionats no són de piròmans, no. Perquè estàs fent una radiografia molt específica.
11: Sí, no, la major concret. Part d'incendis provocats tenen més a veure pues, amb temes diversos, ja et dic, o per algun tema d'alguna... A vegades, no?, hi ha venjança, alguna història que a tu t'interessa cremar aquella zona per X motius, per interessos, bueno, pel que sigui, val? Per diversitat de motius, però realment temes de salut mental darrere de focs, el tant per cent és molt petit. Ho dic perquè a vegades, i és això, no?, jo crec que a vegades és fàcil, no?, dir, uah, l'altre dia jo estava en un xat de la meva família i algú comentava, tants incendis segur que està ple de piròmans, Catalunya. No. O sigui,
0: de fet,
11: realment...
0: avui és notícia per això, una notícia és allò que no és habitual, sí, és notícia totalment. Que es busqui un piròman o un incendiari, s'haurà de veure amb quin és el perfil, perquè els bombers, els Mossos, els agents rurals, que són els que fan aquestes investigacions, han vist que hi ha un patró que no és el patró habitual d'una negligència o d'un llamp o del que sigui, no?
8: Sí, és a dir, que fem servir llenguatge d'una manera molt gratuïta. Anem parlant de piròmans amunt i avall, que ens agrada molt la paraula, suposo, i en veritat, molt sovint estem parlant simplement de persones amb poca consciència o amb poca solidaritat social o amb un problema personal que no és aquest. Exactament, no és un problema mental ni de filia inevitable ni irreprimible, no? Que és un cas que, a més, aquest d'aquesta filia irreprimible, el qual suposo que també es pot intentar detectar amb una mica d'antuvi, una mica d'antelació, que és si hi ha aquests perfils realment d'una persona que ja suposo que no li ve de nou, sinó que ha tingut comportaments d'aquest estil, suposo que es pot intentar vigilar d'alguna manera, tot i que m'imagino que és una... percentatge petitíssim de la població. Tota la resta, que són radials, imprudències, negligències, etc., és la part majoritària, més majoritària d'aquests accidents, d'aquests fenòmens tan malaurats, i és el que més hauríem de vigilar tots, perquè la major part de nosaltres no estem malalts al cap i la major part de nosaltres no tenim una venjança personal suficient com per cremar tot un parc natural o tot un bosc, i per tant la majoria de nosaltres el que som és negligents. I aquí és on em sembla que el servei públic i també tothom amb el des de la seva vida ha d'intentar vigilar, perquè és on se s'escapa tot.
12: Sí, jo poc aportar de la perspectiva a l'anàlisi del que pensa o el que fa un piròman o un incendiari. Jo l'únic que penso és que més enllà d'aquesta qüestió, el problema és què es troben quan provoquen això, no? El problema és que segurament un incendiari o un piròmana doncs, podria tenir una acció delictiva o una acció, doncs, però que segurament, si no trobés un terreny abonat perquè aquest incendi es descontrolés, doncs no passaria això, no? És a dir, que tornem una mica a l'inici de tot. Tu pots doncs, tenir una negligència o ser un malalt mental o en un moment tenir un esperit de venjança i voler cremar el bosc del teu veí, però possiblement cremaràs el bosc del teu veí si tinguéssim un terreny que estigués ja lo suficientment endreçat i s'hagués fet una política forestal que s'està reivindicant, que a més jo crec que cada estiu parlem d'això, no? És a dir, cada estiu reclamem en els governs anteriors o en els governs actuals que tornin a fer o que segueixin fent o que facin per primera vegada realment una política de gestió forestal, no? Per què? Perquè al final tenim uns bombers que fan les coses molt ben fetes, però no és suficient. És a dir, fer les coses molt ben fetes no implica que no hi hagin incendis, i el que hauríem d'aconseguir és tenir un país on la gestió forestal permetés que s'apaguessin els incendis, però que no es desbordessin aquests mateixos incendis, perquè durant l'any s'han fet totes les qüestions necessàries com perquè així passi, no? Jo crec que, per tant, és censurable, criticable, punible, i és un element delictiu, sens dubte. Hi ha un tema de responsabilitat personal, sens dubte, però després hi ha una realitat de terreny, que aquesta realitat de terreny, per més responsables que siguin, sempre pot acabar passant que hi hagi un accident, i aquest accident acabi provocant incendis de gran envergadura, com el que va passar fa 2 setmanes a les Gavarres, i com el que ha passat fa molt poquet doncs aquí al costat nostre, no?
11: No, i jo crec que estem, el que diem, en un canvi de paradigma, no?, en el que, evidentment, jo crec que els casos on hi ha realment aquest factor de salut mental darrere doncs són anecdòtics, però que el gran gruix ens situa en un altre escenari en el que tot allò que té a veure amb grans emergències, ara hi ha tota una part de la ciutadania que hem de començar a aprendre nosaltres també com actuar, no únicament sent corresponsables en no generar-ho, també quina pedagogia hi ha al darrere i com hem d'actuar davant, per exemple, d'un gran incendi, perquè ara amb tot el tema dels confinaments, evacuacions, autoevacuacions, o sigui, ens hem de començar a plantejar que aquell món en el que vivíem, aquell tipus d'incendis, de pluja, tot això està canviant, o estem, desgraciadament, ho estem visquent a marxes forçades, i que la forma en què ens relacionàvem amb les emergències ara implica que nosaltres, com a ciutadania, ens posem en el centre, també, i que entenguem i que respectem, sobretot, el que ens diuen les autoritats, que aprenguem, sobretot, allò que dèiem, actuar de forma contraintuïtiva davant d'un incendi i no sortir, no? Perquè el que necessites quan veus el foc que ve cap a casa teva sortiries pitant per la porta que fes al cotxe i potser et trobes amb un atrapament i és quan t'enganxa l'incendi. Vull dir que realment jo crec que estem entrant a marxes forçades amb un canvi, no, de model en el que hem de començar a aprendre moltes coses. I ho hem vist amb el que ha passat a València, el que ha passat, no, també a Andalusia. Llavors, com a ciutadania, els bombers estan molt tensionats, ho diuen, vull dir, tenen els recursos limitats que tenen, no? I per tant fan molt bona feina, però evidentment, vull dir, la realitat és la que és i com molt bé apuntaves, tenim en algunes zones polvorins claríssims, però jo crec que com a ciutadania hem de començar a entendre que tenim un rol actiu també, evidentment, amb la part de la prevenció, però també amb la part de la resposta. I aquí crec que s'haurà de fer molta pedagogia i intentar entre uns i altres ajudar-nos, perquè el món al que vivíem ja no existeix un canvi de paradigma. Per desgràcia, les grans emergències ja formen part de les nostres vides i cada cop aniran a més.
0: 4 minuts i seran 3 quarts. És 13 de juliol, per tant, segur que al llarg de l'estiu, lamentablement, haurem de tornar a parlar de focs. Ara parlarem d'una cosa que passarà demà. Deia que és 13 de juliol, demà, per tant, és 14 de juliol, és el Dia Nacional de França, i a França estan molt pendents de Mariano Rajoy per un article que ha escrit ara com a comentarista de futbol i concretament del Mundial. L'expresident del govern espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa, que demà s'enfrontarà a Espanya per un lloc a la final, però sobre l'equip de Didier Deschamps, que és el seleccionador francès, Rajoy hi feia un retret. Deia que no juguen amb francesos. El govern francès ho considera inacceptable i fins i tot alguns ministres de Macron l'han acusat de racista. Sense anar més lluny, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, que és d'ascendència espanyola, ha qualificat aquestes paraules de Rajoy d'inacceptables.
1: Sí, això és veritat. És absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: També Pedro Sánchez creu que Rajoy ha avergonyit a Espanya amb aquestes declaracions, que ha qualificat ell també de xenòfobes, i avui mateix el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha demanat a Feijóo que exigeixi una rectificació a Rajoy. Però no hi ha hagut rectificació. De fet, des del PP, Borja Sémper no ha volgut parlar de racisme, sinó que, senzillament, s'ha referit a la personalitat de Rajoy i ha parlat de sarcasme.
2: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención.
0: Tenim Rajoy fent de Rajoy, però amb alguna coseta més, avui molts recordaven també, i ahir també, les últimes hores, arran d'aquest article, les paraules de Jean-Marie Le Pen, del pare de Marine Le Pen, l'any 98, abans del Mundial, quan va dir que la selecció francesa, que després va ser campiona del món, amb Zidane al capdavant, d'origen algerià, que eren, ell va dir, francesos burocràtics, però que tampoc els veia prou francesos. A vegades hi ha aquella frase d'Into the Ney que pone, aquí sembla que s'està demanant què posa el color de la pell, no?
8: I què posa el teu cap i el teu cor, no? Que és una cosa molt més difícil de detectar. Sí que és veritat que a banda d'aquest capítol em sembla recordar que també la selecció francesa fa uns anys va haver una polèmica perquè no cantaven l'himne i que, per tant, no sentien prou els colors, etc. Bé, en qualsevol cas, només hi ha una manera objectiva de determinar qui és francès, que són els papers burocràtics, i, per tant, això va a missa, i em sembla que és la manera que tothom es pot entendre. Després ve la discussió més de com et sents. Jo no tinc per què entrar i desconec. És una altra cosa de la qual no tinc coneixement, de quin és el sentiment de cada jugador, no ho sé. Sí que sé que aquí Mariano Rajoy ha estat amb una barra de bar, amb un escuradents a la boca, fent una broma que no s'ha entès i que és de mal gust i que no està ben feta. Jo penso que és una broma, eh? Però és una broma que realment va molt més enllà del tolerable, que expressa una mena de racisme segurament mal dissimulat i que no li ha sortit bé. Li aconsellaria que demanés perdó perquè tothom pot tenir aquest tipus de relliscades, però francament puc entendre que França estigui encesa, que és un, per molt que sigui un tema que a mi m'afecta poc a aquest partit següent, perquè jo no sóc espanyol, però sí que és veritat que puc entendre que tot França estigui revolucionada contra l'expresident espanyol per aquestes declaracions. Em sembla que ha estat molt desafortunat, em sembla que ha de vigilar moltíssim i em sembla que especialment al món de futbol, que on s'expressen tantes emocions, els que poden, els que tenen selecció, els que, on poden expressar de tantes emocions, han d'anar en compte, han de vigilar i ser molt respectuosos, perquè estem en terreny ja no només esportiu, sinó també polític i diplomàtic.
12: Sí, jo crec que, a més, no és gratuït que el president Rajoy faci això. És a dir, representa el que representa. És un expresident espanyol, per tant, les seves paraules jo no crec que siguin una broma. És a dir, ni un quan escriu, i els que fem articles d'opinió ho sabem, sabem les conseqüències que té un article d'opinió, no? I aquest senyor fa temps que n'escriu. I, a més, és expresident del govern. Per tant, amb una corresponsabilitat de lo que diu i de lo que ha dit i de lo que dirà. Per tant, jo crec que per mi no és una broma, crec que és un error que el que ha fet avui el senyor Semper, bueno, és intentar, doncs, relativitzar i minimitzar una gran responsabilitat que té el senyor Rajoy fent aquestes paraules. Perquè jo crec que, a més, hi ha una realitat. El racisme ara no rarament es planteja com de cara. És a dir, no es diuen frases que siguin obertament plantejant una raça com inferior. No, el que fa avui el president, o el que va fer en l'article el president Rajoy, és posar el dubte, no, de que, o bueno, no posar el dubte, deixar molt clar que no responen a una genealogia francesa. És a dir, que aquestes persones, que aquests jugadors de futbol, per un tema de color, per un tema de raça, no són francesos. I jo crec que aquesta és, una vegada més, el qüestionament perillós, no? Quan un qüestiona la nacionalitat perquè és negre, el que fa és que, evidentment, hi ha un biaix racial. Jo faig una associació, que faré un salt conceptual, però és quan a nosaltres ens diuen és suficient dir que no sóc racista? No, el que s'ha de fer és ser antiracista. És suficient dir, no, és que jo no sóc masclista. Bueno, llavors tu ets feminista. Ah, no, feminista no. Pues no. Si no ets masclista és que has de ser feminista. Pues igual. Si no ets racista és que has de ser antiracista. I després jo crec que, a més, hi ha una qüestió molt important, que aquest és un perill que ens estem trobant, no?, a tot el que és a Europa, no? Com les vinculacions de pertany a un territori depenen de la genealogia, d'uns cognoms o d'una aparença. I jo crec que això és perillós, no? Quan un comença a plantejar-se d'on són els teus avantpassats i si els teus avantpassats no responen en el patró del que haurien de ser els avantpassats del país, tenim un greu problema. I la pena és que avui n'estem parlant i està molt bé, i Rajoy segurament li passarà una certa factura, per almenys de credibilitat internacional, no? Però el problema és quan aquí ens estem plantejant, a vegades amb una certa frivolitat, que el sentiment de pertinença tingui que veure amb una control d'accés. I té també un altre punt, i acabo, que és una qüestió classista. És a dir, quan tu marques gols, quan tu tens títols, llavors ets reconegut per la teva afició o per teu país, i en canvi quan es reclama igualtat o es reclama o es posa en evidència la discriminació que en un moment donat els jugadors d'una altra raça poden tenir, llavors tornen a ser presentats com a estrangers. I jo crec que aquest és un greu problema.
0: I, de fet, parles de si els considera estrangers. Avui la Natàlia Ramon, de l'equip del Catalunya Migdia, ha tingut la paciència de repassar el lloc de naixement dels 26 jugadors de la selecció francesa. 23 no, són nascuts a França. I, a més, els 3 que no són nascuts a França, em deia la Natàlia, n'hi ha un, Marcus Thuram, que és nascut a Parma, Itàlia. Un altre, Michael Olise, que és nascut a Londres, Anglaterra. I Brice Samba sí que és nascut a la República Democràtica del Congo, que probablement és el que pensava Rajoy quan escrivia aquestes paraules racistes per la majoria dels analistes i sarcàstiques pel PP.
11: Sí. Que és una mica la trampa, que anem a mirar realment on han nascut, també. Vull dir que al final hauria de ser... És que és igual on han nascut. O sigui, al final jo penso, o realment aquest home és un racista conscient o un racista inconscient, ja està. Jo crec que és un racista conscient, amb un pèl d'inconsciència, pel que fa, sobretot, a l'impacte que pot arribar a tenir el lloc que va ocupar, perquè és un expresident. Però, clar, a mi em fa molta gràcia, perquè quan sempre es parla, no? Ara comentaves del masclisme, l'homofòbia, el racisme... Quan algú es passa la ratlla, ai, sempre és que és una broma, no? Sempre és que el sarcasme, sempre és que, bueno, no n'hi ha per
0: allò
11: tant.
0: Ja no es pot dir res.
11: Ja es pot dir res, escolta tu, total, és una brometa, no? I clar, la brometa és el pòsit aquest, que és la benzina que es va acumulant amb els discursos d'odi. I avui en dia, sabent que tenim l'extrema dreta ja no picant a la porta, a la cuina de casa, aquest tipus de discursos l'únic que fan és reforçar aquells que senten aquella idea del nosaltres, els de casa i els de fora. I això és molt perillós, perquè ara estaves apuntant al tema del classisme, però clar, és que aquí jo no hi veig classisme, perquè ell és com dir, bueno, aquest senyor solament té molts més diners que en Rajoy, en el sentit de que és gent que es mou, no estem parlant de l'immigrant més prototípic que podríem tenir en ment. Realment és una qüestió identitària molt perillosa, extremadament perillosa, que no ho sé realment, perquè també, bueno, sempre, suposo que al final és una mica de salvar els papers, el que ha sortit dient, no? Però està, d'alguna forma, i tots aquests líders, no?, que teòricament eren d'una dreta més moderada, s'estan cada cop escurant més cap a l'extrema dreta, ja no sé si amb voluntat d'estirar realment vots, o si realment eren sempre així, i ara, com que tot, no?, tots els límits s'estan difonent tant, estem veient personatges com Trump, no?, que amb els eyes, vull dir que qualsevol bogeria val, tinc la sensació que ja la gent no té ni l'autocensura. Val?
0: És que el que és simptomàtic d'aquí també és que on ressona més aquest article de Rajoy sigui a Le Pen l'any 98. Per cert, abans parlaves d'això de si cantaven o no la Marsellesa. Michel Platini ha explicat que ell mai cantava la Marsellesa i que en aquella època, com que tots 11 eren blancs, ningú s'hi fixava i diu, a mi personalment em sembla un himne violent i per tant jo no el cantava. I n'hi havia un altre que també era blanc, de la França del 98, el porter Barthez, que deia, jo no la canto perquè m'emociono tant que després surto desconcentrat. Vull dir que i en aquests ningú els hi pregunta.
8: I després, això en termes futbolístics, i Mariano Rajoy és un tio que s'ha posat a fer articles. I amb uns articles que, a més, alguns els hi fa molta gràcia per altres raons, perquè diu pietats. Llavors suposo que s'ha anat animant. I li ha sortit tot, Però hi ha coses més serioses. En el seu mateix partit és el mateix Aznar, que la setmana passada, o fa dues setmanes, va parlar de majoria nacional. Majoria nacional vol dir uns determinats partits polítics i els altres no. I, per tant, aquí, nacional és qui jo dic. I, per tant, distingeix els graus. És una cosa que suposa que és humana, que és dir, és fer graus de pertanyença, posar-se a fer graus. Puc entendre l'impuls. El que passa és que això, si ho portes a l'última conseqüència, és terrible. És a dir, això vol dir que aleshores pots establir categories a nivell oficial. Jo diria que a l'hora d'entendre's és, jo si tinc els papers, sóc d'aquí. I després ja serà cosa meva si m'hi sento més o m'hi sento menys.
12: Bueno, jo crec que apuntàvem una cosa que em sembla molt important, i és de la falta de pudor. És a dir, estem amb... Jo crec que els primers anys de la democràcia o d'aquella Europa molt més postal de la guerra, hi havia aquesta voluntat de ser un centre d'acollida, en general, per menys conceptual, no? I des de fa uns anys això ja no passa. És a dir, hi ha conductes, comentaris que queden... Bueno, ho estic dient de broma, però si ho has de dir de broma, no ho diguis. No ho diguis. I precisament, i si ho dius, seràs rebatit. Jo no m'ho plantejaré com que m'ho estàs dient d'una broma. I llavors jo crec que aquesta falta de pudor, que d'alguna manera l'hem permès tots, és a dir, jo crec que hem sigut poc beligerants a acotar els discursos. No? Hem permès que en una taula, en una conversa, es diguessin segons quines coses, perquè, bueno, t'ho dic de broma, doncs no m'ho diguis, no? Jo crec que hem de reivindicar posar filtres i posar límits en allò que s'està dient, precisament per no relativitzar discursos que són tremendament perillosos i que tenen a veure ara mateix amb un tema de la selecció francesa, però en el nostre àmbit habitual tenen a veure amb qüestions de classe, d'educació, de gènere, etcètera, etcètera, no?
0: Sí. Això m'afegir que Rajoy, en cas que Espanya es classifiqui per la final, pot tenir el mateix problema, si qui es classifica a l'altra banda del quadre és Anglaterra, que té 15 jugadors negres dels 26 seleccionats. En aquest cas n'hi ha dos nascuts fora d'Anglaterra. Un és nascut a la Costa d'Ivori, Gueye, i l'altre, Klovac, és nascut a Sierra Leone. En canvi, potser a Rajoy li semblaran més argentins els jugadors de l'Argentina, només n'hi ha dos nascuts
8: fora. Llavors, si canten o no canten.
0: Aquest problema a Espanya no el tenen.
8: I el problema a Espanya, sí, no, veig que no canta cap. No sé què passa, que no canta cap. Com és possible?
11: Bueno, aquí, o sigui, en aquest, jo en aquest Mundial, no us he dit que no el segueixo, m'interessa bastant poc, i, però estan passant coses. L'altre dia també sortia aquella parlamentària, no sé, de, no sé si era de Xile o de, que va començar també, no?, a dir-li que...
0: Paraguaiana.
11: Paraguaiana.
8: Ui.
11: També.
8: Sí, sí,
11: que
8: sí.
11: No? I crec que era un jugador també de la selecció francesa.
8: Sí. Mbappé.
0: Diguéssim que Rajoy no està sol a l'hora de considerar.
11: Que, clar, llavors... però és que també penso, ara fent allò, un exercici de surrealisme...
0: També hi ha, un... O sigui, tu necessites un substrat. Quan tu llegeixes
11: totalment
0: aquest article, entens perfectament
11: context,
0: què vol dir.
11: Clar.
0: O sigui, en Rajoy, i si ho entens perfectament, vol dir que forma part de la massa
11: social.
0: Però si
11: nosaltres
0: no?
11: Tinguéssim...
12: Exacte, i aquesta és la qüestió, perdoneu, eh? És a dir, aquesta qüestió que estàs dient, això està en l'imaginari de tots, perquè en l'imaginari de tots hem consensuat que durant molt temps hem normalitzat determinades coses.
0: O quan veus a una pantalla gegant de la selecció espanyola o qualsevol racó d'Espanya, que quan surt Lamine Yamal, que és probablement el seu millor jugador, el xiulen, no saps si l'estan xiulant per català, per ser del Barça, o per ser musulmà, o
8: exacte,
0: perquè...
11: Clar, però si ara féssim aquest exercici que us deia, per exemple, aterrar-ho aquí a Catalunya, amb les dades de l'altre dia del CEO, no? Pensem, Aliança Catalana, imagineu-vos que tinguéssim la selecció catalana. Clar, aquesta senyora, val, també seria una d'aquestes que diria, en funció del color de la pell,

0: per als líders que tenim, que estan donant cobertura a aquests missatges d'odi, aquest racisme, aquest masclisme, tot està acceptat, no? Llavors, jo crec que d'alguna forma està molt bé que mirem a Rajoy, però, ostres, jo crec que si baixem la mirada i mirem el nostre entorn, de qui considera català o catalana i qui no, i qui es mereix i tal...
1: Hòstia, filar tan prim és impossible.
2: Clar, no, i reflexionem tots plegats. I tu has parlat d'una cosa, has dit una cosa, la paraula beligerància. Potser és que el que passa és que per què nassos hem de ser beligerants? És a dir, a mi el que em genera tot això és que has d'estar defensant totes les vegades, o moltes ocasions, i posant-te en actituds beligerants quan dius, escolta, és que això no cal. Jo no he de posar-me beligerant davant d'un comentari racista, classista, homòfob, masclista, i en canvi has de fer aquest paper precisament per tornar a fer una contrapedagogia que dius, què ens està passant a tots plegats? I jo crec que, a més, hi ha una qüestió important. No és només un tema generacional, perquè si diguéssim, no, és que això pertany a un tema, a una generació que ara mateix tenen de 60 o de 45... No. Aquest és el problema. El problema ja no és un problema generacional, sinó és un problema estandarditzat a la nostra societat. No?
1: En qualsevol cas, és un honor... Si tu ets d'un país que té la sort de tenir selecció nacional reconeguda, és un honor que vingui gent que no és originària d'aquí, que es faci ciutadana i que jugui a la teva selecció i que ho faci molt bé. Això és un honor ja de per si. Si a més resulta que s'ho senten molt i que s'emocionen, etcètera, llavors matrícula d'honor. Però això no ni posa ni treu.
3: Al final, un anglès, un francès que habitualment va mirant més cap a la dreta i cap a l'esquerra, i ara aquí parlo només d'est i oest, va mirant cap a Alemanya i cap a Anglaterra, més que no pas cap a Espanya, probablement hauria d'estar molt content que Olise hagi decidit jugar amb França quan és nascut a Londres i també podria haver optat per jugar amb Anglaterra. Vol dir que ha considerat en algun moment de la seva carrera que era més probable guanyar un Mundial amb França que fer-ho amb Anglaterra. No sé si voleu fer porra de cara a aquestes semifinals de demà i dimecres, a veure quina final ens trobem, i si Rajoy trobarà que hi ha prou nacionals de cada selecció representats en aquesta final de diumenge.
2: Jo no ho sé, perquè jo ja entenc poc de futbol, però divendres vaig estar en un lloc amb familiars, etc, que sí que segueixen la selecció i estaven molt emocionats. També són del Barça, però segueixen la selecció espanyola. I jo, veient la passió que varen posar, jo defenso que Espanya acabarà guanyant el Mundial.
1: Jo no hi ha cap de les dues seleccions que m'entusiasmi, però hi ha una que representa un país que a mi em pren els jugadors, i per tant estic més aviat a favor de la francesa.
0: Jo estic a favor de que s'acabi aviat.
3: Molt bé. Per cert, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que ha contestat a Rajoy, la seva família és originària d'Andalusia, que van migrar a Algèria, i després doncs és un d'aquests Pierre Noirs que van acabar...
1: Muy poco espanyol.
3: Sí, és poc espanyol, poco i poc francès, probablement, les dues coses. En fi, ho deixarem aquí. Hem fet tertúlia amb l'Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals, en Jordi Cabré, escriptor i advocat, i l'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora, cadascú amb un pronòstic diferent de cara a aquest Mundial, amb un desig, fins i tot, diferent, incloent el de l'Alba, que té com a desig que s'acabi. El teu és el que es complirà, segur.
0: Sí. Segur, veus?
3: A partir de dilluns no hi hauràs de pensar més. Gràcies a tots tres i fins demà.
2: Gràcies, bona tarda.
4: Catalunya migdia.
5: Amb Joan Bota.

Coca-Cola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

Rocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rocola, amb Emma Redondo.

Rockola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Rockola, amb Emma Redondo.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya.

0: 29 al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Que bravo!
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant doncs és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us vam portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que, amb el pas dels anys, es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè, a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com els més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la Setmana Esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walkman de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és segur encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més, tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist, perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes, per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui, tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses i així no es pot parlar de res.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock en clàssics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments de la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic. I t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis. Perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a passar un dia ben, ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa, que preveiem que no serà així, perquè les condicions, com ja es veu ara, s'ha tapat, la humitat relativa augmentarà bastant i això ens facilitarà molt el treball nocturn, que es basarà bàsicament en vigilància mòbil dels recursos i per si es veu alguna columna, algun resplendor durant la nit.
1: Amb quantes
0: dotacions? Ens quedarem a uns 17 vehicles i uns 80 bombers que romandran durant tota la nit i seran rellevats l'endemà, perquè en funció si demà el donem per controlat, doncs trigarem unes 72 hores sense, amb absència de qualsevol punt calent, per acabar-lo de donar per extingit.
2: El que cal, diguem-ne, tot el balanç d'hectàrees cremades afectades?
0: Sí, la superfície estimada ja us ho donarà a les agents rurals, que després els hi donarem pas, però el perímetre principal no ha crescut durant tota la jornada d'avui. Només hem tingut algun punt calent a l'interior, que això no ha fet créixer la superfície cremada.
3: Heu aixecat el confinament, no? També
0: sí, a partir del moment que hem donat per estabilitzar l'incendi, doncs ja hem demanat l'aixecament de les mesures cautelars per protegir la població, que eren uns confinaments combinats amb una evacuació d'aquelles urbanitzacions que tenien un risc més de patir l'afectació en cas de que s'hagués reproduït l'incendi. Sí?
4: Són les explicacions de Ricard Expósito, cap de l'operatiu dels bombers en l'incendi d'Aiguamúrcia. Ara aquí parles dels Mossos d'Esquadra.
5: Hem enviat alertar els mòbils de desconfinament i per permetre també a la gent que havíem desallotjat aquest matí que tornin a les seves cases. Incidir moltíssim, sobretot, en que això no vol dir que la gent pugui moure's lliurement, en què el perímetre encara s'ha de mantenir sense circulació. Demanem sobretot a la ciutadania que respecti aquestes ordres i que no s'apropin a la zona cremada, perquè encara hi pot haver riscos. Hi ha hagut un total de 220 persones desallotjades, de les quals una vuitantena han estat acollides a Vila-rodona i en aquests moments ja estan tot tornant cap a casa seva. I no hi ha hagut cap, no hi ha hagut elemental cap tany personal ni cap tany material, i només esperem que es mantinguin les condicions per poder-lo donar, com molt bé dit bombers, per controlat a partir de demà, i amb atents als altres incendis que puguin sortir a la resta del territori, per la qual cosa demanem a la ciutat tenia molta precaució i prudència a l'hora d'accedir al medi natural.
1: Quantes hectàrees, per tant,
5: en total? Els companys dels rurals els que podran donar aquesta mena de dades.
4: Són les explicacions de Protecció Civil, no dels Mossos d'Esquadra, que actualitzen la situació dels 220 veïns desallotjats durant l'incendi, que ja han tornat a casa.
6: Informar que l'evolució de l'incendi ha fet que l'última estimació en hectàrees afectades és de no sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, gairebé un 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca del Penedès, Múrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp. En referència, hem de tindre en compte que les diferents dades que hem tingut, ahir en aquestes hores estàvem parlant de 112 hectàrees, aquest dematí de 134, i ara estem parlant d'aquestes 155 hectàrees. Per altra banda, el cos d'agents rurals, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, estem seguint les investigacions amb aquest episodi de recurrència d'incendis, on hem tingut el passat 8 de juliol un incendi amb 65 hectàrees afectades.
4: Són les explicacions dels agents rurals. Lamentem aquest so que ens arribava amb dificultats per entendre què estaven explicant. Sí que ha confirmat aquestes 155 hectàrees aproximadament que hauria cremat aquest incendi d'Aiguamúrcia. També ha explicat el representant de Protecció Civil que els 220 desallotjats pel foc d'Aiguamúrcia, recordem-ho, ja han pogut tornar a casa seva, i pel que fa a les explicacions del cap de l'operatiu dels bombers, ha explicat que durant la nit 17 vehicles i 80 efectius del cos de bombers seguiran remullant la zona durant la nit per intentar donar per controlat demà aquest incendi d'Aiguamúrcia que crema des d'ahir a la tarda. Recordem-ho, el tercer foc en aquesta mateixa zona en pocs dies, fet que porta els Mossos d'Esquadra a obrir una investigació per buscar un possible autor d'aquest incendi, ja que la consellera Parlon aquest matí en les seves explicacions apuntava que no es descartava la possibilitat que fos provocat. És l'última hora que ens arriba des d'Aiguamúrcia, en aquest cas per aquest incendi que des d'ahir cremava a la zona. Pel que fa al d'Almeria, que va començar

0: La setmana passada, concretament a Los Gallardos, els bombers també han aconseguit controlar-lo després de calcinar prop de 7.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 dels 13, de les 13 víctimes. Es tracta d'un ciutadà espanyol, dues persones del Regne Unit, un home francès, un home de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides, que estan hospitalitzades, es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha actualitzat la situació.
1: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación, que saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència davant un estiu amb un risc molt elevat d'incendis. Sánchez també s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
2: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades, desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
5: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
4: Però aquest cop ho ha deixat per escrit i la columna publicada en un mitjà de comunicació ha provocat una polèmica que no ha deixat de créixer a l'altra banda dels Pirineus. La indignació i les desqualificacions han arribat de tot l'arc parlamentari. Des del ministre d'Exteriors francès...
6: Voilà des propos qui sont patétiques.
4: És patètic, d'una vegada per totes, França no té color de pell. Fins al portaveu de l'extrema dreta de Marine Le Pen.
7: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos...
4: Rajoy és un racista, les observacions són escandaloses, vergonyoses, lamentables. Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper evita entrar en polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
8: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
4: Diferents ministres han tillat de racista o supremacista massista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
9: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
4: I enmig de la polèmica, Macron ha convidat Pedro Sánchez a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada de demà del 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran arribar a la final del Mundial de Futbol.
0: Les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França continuen generant dures crítiques del govern francès i de tot l'espectre polític del país. París, Isabel Galí.
10: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
11: Voilà des propos qui sont
12: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
10: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
13: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
10: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: L'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà va a més i els Estats Units anuncien una taxa del 20% per als vaixells comercials que transitin per l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ho ha avançat en un missatge a la seva xarxa, Truth Social, diu que aquest peatge que cobraran és una compensació per la protecció que ofereixen a les naus davant dels atacs de l'Iran. De fet, Trump diu que després d'una setmana d'hostilitats entre Washington i Teheran i amb l'alto el foc trencat, els Estats Units reinstauren el bloqueig naval a l'Iran. El mandatari de la Casa Blanca n'ha parlat en una entrevista a Fox News.
11: Estem prenent el control de l'estret. No tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: El ministre d'Exteriors iraní ha respost Trump en un missatge a la xarxa X dient que l'Iran sempre ha estat i continuarà sent el guardià de l'estret d'Hormuz. Les forces armades nord-americanes han utilitzat per primer cop un combat en drons marítims per atacar un centre de manteniment de submarins i vaixells al port de Bandar Abbas, a l'Iran. L'Iran, per la seva banda, ha disparat contra bases nord-americanes a Bahrain, Kuwait, Oman i Jordània. El conflicte també s'estén a l'Aràbia Saudita, que assegura haver neutralitzat missils procedents del Iemen, llançats pels rebels hutis aliats de Teheran. L'Iran ha denunciat que el govern iemenita ha atacat l'aeroport de Sanà, controlat pels hutis, per impedir l'aterratge d'un avió iranià. La tensió al voltant de l'estret d'Hormuz ha fet pujar el preu del petroli més d'un 9% i ja supera els $82 al barril de Brent. Saltem als Estats Units. Una persona mor a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat també a trets d'un migrant a Houston en mans de l'ICE. Oriol Serra.
14: I estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat els carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que ha entrevistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
15: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
14: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
16: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant una o dues hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
14: El cas d'avui a Maine s'assuma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
0: 9:13 minuts.
3: 3Cat Info.
0: El jutge demana a Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat, al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada a Espanya. Li dona 5 dies per justificar el viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de les mesures cautelars. Begoña Gómez té el passaport retirat des que el jutge Peinado la va enviar a judici acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, la persecució i l'assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics, i en un tuit el PSOE també ho qualifica d'obsessió. I d'altra banda, el president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que aporta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
17: Ya basta de esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general de Republicans, Elisenda Alemany.
18: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
19: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà, com dèiem, al Consell de Política Fiscal i Financera el dia 29 de juliol. En punt, 9:15 de la nit.
3: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Hem tingut una tarda força estable, amb alguns núvols que ens han anat creuant, alguns núvols alts i mitjans, i ara, darrera hora, algun ruixat que es deixa escapar cap a la zona dels ports, principalment, amb unes temperatures que han quedat més altes. Ha pujat aquesta tercera onada de calor, amb unes temperatures que aniran pujant de cara als propers dies. Avui hem tocat aquests 39 graus a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Tàrrega, a Lleida, 37 a Vinebre, i ja hem arribat a més comarques als 35, o per sobre, 37 a Lladurs, Artés, o 36 a Vic. Una calor que s'intensifica, una xafogor que també s'anirà incrementant amb aquesta situació més humida, no serà una onada de calor tan seca com que la acabàvem tenir la setmana passada, i a més també en presència de més núvols i d'aquesta entrada de pols sahariana que ens acompanyarà de cara als propers dies. Aquest cel terrós, aquesta pols en suspensió, aquesta calitja que mantindrà aquest cel doncs ben encalitjat. Tot plegat amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més. Costarà més de dormir aquesta propera nit i matinada, avisos de calor nocturna, i després, de cara al migdia, 1 o 2 graus més. Per tant, demà ja podríem tocar, ni que sigui de forma puntual, altre cop els 40 graus. Amb estabilitat, amb núvols baixos, això sí, amb aquesta humitat i amb aquesta xafogor, al matí els dos extrems del litoral, Empordà i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i després a la tarda algun ruixat, gairebé el vespre, cap a l'Alt Pirineu. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una dona d'uns 60 anys ha mort aquesta matinada en un incendi al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102 del carrer Comte d'Urgell. Els bombers han rebut l'avís poc després de les 4 de la matinada i quan han arribat al lloc han atès a la víctima, però no l'han pogut reanimar. El SEM també ha atès 5 persones més en estat menys greu, que han estat traslladades a l'hospital. De moment, es desconeixen les causes del foc i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. El govern vol simplificar la burocràcia per accelerar els tràmits per construir habitatges o fer noves activitats industrials. L'avantprojecte de llei planteja modificar diverses normes per reduir els procediments urbanístics i ambientals. Ens ho explica el Roger Santaló.
21: Si l'avantprojecte de llei prospera, les llicències d'obres es podrien escurçar dels 12 mesos que tarden ara a només un mes. I en el cas dels plantejaments urbanístics, es reduiria dels 2 anys de mitjana actuals a només 8 mesos com a màxim. Tot gràcies a la inclusió del concepte de corresponsabilitat compartida entre els promotors privats i l'administració, que accepta els informes externs, però els fa recaure el pes de ser rigorosos. Sílvia Paneque és la consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya.
22: El que planteja és un canvi de cultura administrativa, menys burocràcia necessària, més responsabilitat professional, més transparència, més capacitat d'execució. Simplificar no és afeblir garanties. Simplificar significarà una administració que sigui capaç de respondre millor, de manera eficaç, davant els reptes que tenim com a país.
21: El govern preveu aprovar la norma de simplificació dels tràmits urbanístics i ambientals al desembre.
0: Els treballadors de Llet Pasqual a Gurb, a Osona, es tancaran aquesta nit a la planta per protestar per la falta d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per l'empresa i que afecta una 80ena de persones. El comitè d'empresa també ha explicat que faran vaga dilluns que ve i que el mateix dia 20 es mobilitzaran davant les oficines de la companyia a Madrid. Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta de trasllats a la planta d'Aranda del Duero a Burgos no és una solució real. L'empresa afirma que també ha ofert als afectats la possibilitat d'accedir a llocs de treball a Cases Tarradellas, que ha comprat la planta de Gurb, mantenint l'antiguitat i el sou, tot i que reconeixen que la concreció de les condicions laborals correspon als nous propietaris.
3: 3Cat Info.
0: Canviem de qüestió. El jutge ha deixat en llibertat a l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que ahir a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina en un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Girona, Clara Jordan.
23: Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'han deixat en llibertat sense mesures cautelars, tot i que queda a disposició de l'autoritat judicial. Ha declarat com a investigat per un delicte d'exhibicionisme davant d'una menor d'edat en una piscina. Els fets van passar ahir a la tarda en un hotel de de Santa Susana. El bo de 54 anys s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat el braç d'una noia que ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Segons fonts coneixedores del cas, semblava desorientat i desequilibrat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT Independentistes d'Esquerra l'ha suspès de militància.
0: I han apartat un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per dos possibles casos d'abusos a dues alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat una altra nena al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el banyador, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà els protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: caminant.
1: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Marc Ruiz.
2: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartar Helena, Marina Herlop i Judith i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com el Becaret a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novo interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.
1: Més qüestions. Les dues novel·les en català més venudes d'aquest Sant Jordi tenen un punt en comú. Els seus autors són exalumnes de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat Sobre Roca són només dos dels milers d'alumnes que hi han passat en els seus 28 anys d'història. Tots dos es van formar en l'itinerari de narrativa de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu, on van començar a donar forma als seus projectes literaris. Gil Prat Sobre Roca destaca l'estil d'aprenentatge d'aquests estudis.
3: Un dels valors de l'Ateneu Barcelonès és sobretot aquest tema de la mecànica d'escriure setmanalment. És a dir, hi ha aquesta cosa dels deures, que crec que això és realment el que t'ajuda a progressar i a fer-ho millor, perquè escriure és una mecànica, i això és realment el que crec que fa que hi hagin tan bons resultats a l'Ateneu Barcelonès.
1: L'escola ha format més de 35.000 alumnes i cada any més d'un centenar publiquen la seva primera obra i és bressol d'autors consolidats com Marta Oriols, Carlota Gurt, Ferran Garcia o Elisenda Solsona, entre molts d'altres. Pau Pérez és el director de l'Escola d'Escriptura.
4: Nosaltres és que els veiem créixer aquí. Han començat fent el curs central de l'escola, que és el curs narrativa, que té una metodologia que han elaborat 40 professionals de l'escriptura. No ens sorprèn els èxits que tenen. No és una pressió afegida a l'escola. Vaja, sempre ha sigut molt exigent amb la qualitat del que fa, amb la tangibilitat del que fa, i els resultats són aquests.
1: Quan falten dos anys perquè celebri el seu 30 aniversari, l'escola prepara un grau universitari en escriptura creativa i arts literàries. Segurament reconeixeu aquesta banda sonora a mort als 78 anys, l'actor Sam Neill, l'emblemàtic paleontòleg de Jurassic Park. L'intèrpret neozelandès va participar en més de 100 pel·lícules com Calma Total, La caça de l'Octubre Roig i Memòries d'un home invisible. La fama mundial, però, li va arribar al 1993 amb el paper d'Alan Grant en el film de ciència-ficció Jurassic Park, un rol que va reemprendre en els últims títols de la franquícia de dinosaures. Així ho reconeixia ell mateix el 2019 en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio amb motiu del Premi Honorífic del Festival de Sitges.
5: When I get stopped in the street, they ask me about Jurassic Park.
6: Quan la gent em para pel carrer, normalment em paren per Jurassic Park. I veus a pares de nens que els diuen: mira, és el paio de Jurassic Park. I penses: pobre nen, no sap ni què és Jurassic Park.
5: Look, I'm grateful to have made it and...
6: Però estic molt orgullós i molt agraït d'haver fet una pel·lícula així. És una obra que s'ha fet per ser part de la cultura popular.
5: As popular culture.
1: Nascut a Irlanda del Nord i criat a Nova Zelanda, Sam Neill també va triomfar en films com El Piano i en sèries com Merlin o Peaky Blinders, amb què va sumar diverses nominacions dels Globus d'Or i els Emmys. Després de superar el linfoma, l'abril passat, l'actor ha mort avui de forma sobtada a Sydney, la ciutat on vivia. 5 minuts i seran 9:15.
7: Esports.
1: Amb el David Ubach, bona nit.
8: Bona nit. Comencem explicant que el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio ha entrevistat aquest vespre a Marco Corella, l'exjugador del Barça i recent fitxatge del Madrid, tot plegat el dia abans que la selecció espanyola, Cucurella inclòs com a un dels nous catalans del combinat espanyol, doncs s'enfronti a França a la primera semifinal del Mundial. En relació a les declaracions de Cucurella, el Tot Costa, doncs, el lateral maresmenc, ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors del Barça pel seu fitxatge pel Club Blanc.
9: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
8: De cara a aquest Espanya-França de demà a Dallas, primera semifinal del Mundial, com dèiem, Cucurella ha detallat també quin partit s'espera.
9: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
8: La disputa del Mundial ha provocat que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques. Només 10 integrants del primer equip blaugrana estaven presents. Ter Stegen, Stenznep, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas ja ha estat per passar unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la seva lesió, la lesió que va tenir just abans del Mundial. L'uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta del Barça, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque. Pol Lozano és un dels capitans blanquiblaus.
0: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster amb les coses noves que aquest any també vol fer.
8: A partir de dimecres l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada, que s'allargarà fins al dia 22. Durant aquesta estada l'Espanyol jugarà els dos primers partits amistosos de l'estiu. Encara en futbol, destaquem moviments en clau de mercat. Per exemple, Mapi León, ja exjugadora del Barça, aquest dilluns s'ha sabut que acompanyarà definitivament Alexia Putellas a les files del London City. Sentim Mapi.
7: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
8: La central aragonesa jugarà tres temporades, per tant, fins al 2029. Mentrestant, el Badalona Women incorpora una altra ex-Barça, com és Vicky Losada, de 35 anys, que arriba cedida per una temporada pel Bristol City anglès. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
10: 3CAT Info.
8: I a la segona divisió masculina afegim que el Sabadell ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, ex del Girona, de cara a la propera temporada. Té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Làrnaca de Xipre. Pel que fa a la primera federació, hem sabut també fa poca estona que els socis de l'Europa han decidit en votació, en consulta, que l'equip masculí disputi la temporada vinent els seus partits a Can Dragó en detriment del Narcís Sala. Les votacions les ha guanyades Can Dragó per aproximadament 2/3 dels vots. I, per cert, hem sabut també, segons s'ha oficialitzat a l'Europa, que un dels puntals de l'equip d'aquesta temporada, el davanter Jordi Cano, deixa l'equip per fitxar per un conjunt del futbol professional. El futur de Jordi Cano apunta, entre d'altres, al Granada.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I una pura en clau poliesportiva per parlar de bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per les dues properes temporades. Arriba procedent del París de l'Eurolliga.

0: En punt, hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la nit. Sintonitzeu 3Cat Info, repassem els principals titulars aquest dilluns, que ja es va acabant. Els veïns desallotjats i confinats per l'incendi que des d'ahir crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp ja poden tornar o sortir de casa seva. El foc està estabilitzat des d'aquest vespre. Els Mossos i els agents rurals sospiten que l'incendi va ser provocat perquè n'hi ha hagut 3 a la zona en menys d'una setmana. Més qüestions. El Partit Popular justifica el comentari de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme, diu, de l'expresident espanyol. La Moncloa, en canvi, li exigeix que es disculpi i l'acusa de provocar un incident diplomàtic. Les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França continuen generant dures crítiques del govern francès. De seguida ho expliquem, però hi ha més qüestions que abordarem la propera mitja hora. 10 països europeus, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa avui a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. Passarem per Girona. L'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord de govern entre Guanyem, Junts i Esquerra. I el Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà en els rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya.
1: Esports.
0: Arribaran a 5 minuts per les 10. David, amb quins temes sobre la taula?
2: Doncs amb el Barça, que ha començat avui la seva pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques i físiques. Hansi Flick no pot disposar encara dels 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. Això el dia que Marco Corella, ex del Barça i recent fitxatge del Madrid, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'anuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
0: I la calor s'anirà intensificant en les properes hores. Aquesta nit i matinada serà tropical o tòrrida a la façana costanera. Dimarts tornarà a ser un dia amb cel terrós per la pols sahariana. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i el sol al matí i més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja anirà acompanyada de fang. Ha estabilitzat l'incendi que crema des de diumenge a Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
3: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol a la mateixa comarca i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
4: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
3: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant aquest dilluns, els bombers han atès una 60 d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda d'Aiguamúrcia, els més destacats han cremat Talladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on una superfície ha estat afectada també de 2 hectàrees.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi, l'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
6: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
5: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
7: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
5: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
8: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
5: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: Doncs les paraules sobre l'origen dels jugadors de Rajoy, l'equip a França, no segueixen generant dures crítiques del govern francès i de tot l'aspecte polític del país, Isabel Galí.
9: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
10: Voilà des propos qui
11: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
9: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
12: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
9: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
1: 3CAT Info.
0: Ja són 4.561 les víctimes mortals pel doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny. 4.561. És l'últim balanç que ha fet públic les autoritats. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa. Segons l'informe, també hi ha més de 20.000 persones en un centenar de campaments habilitats a les escoles de Caracas i als estats de la Miranda i la Guaira, la regió més afectada pel desastre natural. El balanç oficial, però, continua sense actualitzar el nombre de persones desaparegudes. 10 països europeus, canviem de qüestió, entre els quals hi ha Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit i Espanya, han posat en marxa avui a París una coalició defensiva per reforçar la capacitat antiaèria del continent europeu. L'objectiu és completar els sistemes existents de defensa antimíssils europeus, en paraules textuals de la declaració. En són membres fundadors, a més dels països mencionats, Dinamarca, Suècia, Noruega, els Països Baixos i Ucraïna. A ningú se li escapa que la presència d'aquest últim país encamina cap a aquesta nova coalició a respondre a les amenaces de Rússia. Per França, la coordinació entre aquests països és el pinyol del que hauria de ser el futur sistema de defensa europeu. El president Emmanuel Macron l'ha fet néixer just abans d'una altra reunió, la de la coalició per voluntaris d'Ucraïna, molt més àmplia en nombre. D'altra banda, la majoria dels estats membres de la Unió Europea estan a favor de prohibir el comerç entre la Unió Europea i les colònies jueves il·legals a Cisjordània ocupada. Però, tot i això, la reunió d'avui entre els 27 ha acabat sense resultats i els socis europeus han estat incapaços d'aprovar aquest veto comercial per discrepàncies en el sistema de votació. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
13: Hi ha un grup de països, encapçalats per Alemanya, que es neguen a prendre aquesta decisió per majoria qualificada. És com s'aproven tots els temes de política comercial dins de la Unió Europea. Però en aquest cas exigeixen un vot per unanimitat, perquè consideren que trencar el comerç amb els colons jueus és un tema de política exterior. I la unanimitat, a efectes pràctics, faria impossible que aquesta mesura tirés endavant, perquè no tots els països hi estan a favor. N'hi ha que sí, com per exemple Bèlgica, Irlanda, els Països Baixos o Espanya. Altres en tenen dubtes i n'hi ha, com Alemanya, que directament s'hi oposen. En el que sí que hi ha consens entre els 27 és a l'hora de reconèixer que les colònies jueves a Cisjordània són il·legals, tal com ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
14: No són opcions contra Israel, són opcions contra els assentaments il·legals que impedeixen la solució dels dos estats. Actuar contra el comerç amb els assentaments ha obtingut el suport majoritari dels estats membres.
13: Té el suport majoritari, però el tema està encallat. Els ministres europeus han passat ara la pilota als seus ambaixadors perquè negociïn entre ells i mirin de resoldre tot aquest embolic jurídic per veure quin sistema de votació caldria aplicar per trencar el comerç amb els colons jueus.
0: 6 minuts i seran 3 quarts de 10.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat defensa des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que es debatrà a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al Partit Popular que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè l'impulsa Catalunya.
15: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit Josep Rius i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
10: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
16: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: El nou sistema de finançament es debatrà en el Consell de Política Fiscal i Financera, com dèiem, que es farà el 29 de juliol. Saltem a Girona, perquè allà l'alcalde Lluc Salelles defensa el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals, d'aquí a 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa Juntaire ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al matí. Girona, Laia Claret.
17: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més textualment del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
18: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
19: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint-se articles.
17: Geis responia així.
20: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
17: L'alcalde Lluc Salelles tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
21: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha liderat el projecte de la ciutat.
17: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
0: La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge amb el programari Pegasus a dos exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
22: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat amb aquests fets. I assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident, ho deia TV3.
23: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: En el cas de Riera, l'espionatge es va produir entre el 2020 i el 2022, quan liderava la CUP al Parlament. Pel que fa a David Fernández, va ser espiat a partir del desembre del 2019 i durant 6 mesos. Les actuacions del CNI tenien l'aval del Tribunal Suprem per intervenir en activitats considerades contràries a la seguretat nacional. La desclassificació dels documents del CNI la va aprovar el Consell de Ministres a petició del jutjat de Barcelona, que investiga la querella presentada per Riera, Fernández i l'exdiputat Cupaire al Parlament i al Congrés, Albert Botran. Sobre aquest últim, el CNI no ha reconegut haver-li espiat el dispositiu mòbil.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Pràcticament hem arribat a 3:15 de la nit. Un motorista mor aquest vespre en un accident de trànsit a la J-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Els Mossos han rebut l'avís als vols de 8:45 del vespre. Per causes que s'estan investigant, el motorista i una autocaravana han acabat xocant lateralment. Arran del fregament, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta ja són 77 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.

0: Tres quarts de deu de la nit, àrea de serveis.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb unes temperatures que han pujat, aquesta tercera onada de calor, que valors que s'aniran intensificant en els propers dies. Avui, les màximes més altes, 39 graus a Vilanova de Segrià, Albesa, 38 a Lleida, Tàrrega, 37 a Artés, Ulladús, 36 a Vic o 36 a Girona. Amb un cel força clar durant la tarda, amb algunes nuvolades que han anat creixent i fins i tot ara al vespre, doncs amb algun ruixat que va descarregant cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports. Es mantindrà en aquest sector. De cara a la nit i matinada tindrem força núvols baixos a la costa i això mantindrà aquest ambient xafogós. Nit tropical, tòrrida, avisos de calor nocturna que afectarien doncs, tot aquest sector de la costa i també cap a Ponent. I de cara a la tarda, doncs, la temperatura aquest dimarts s'enfilarà una miqueta més. Tindrem un cel mig ennuvolat, amb bandes de núvols alts i prims, cel terrós, humitat i també temperatures un pèl més altes. Per tant, demà ja, encara que sigui de forma puntual, tocaríem els 40 graus. El punt més àlgic arribaria entre dimecres i dijous, amb unes temperatures més elevades, amb aquesta calor intensa i també amb aquesta xafogó ben marcada.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal Suprem sentencia que no es pot excloure el castellà dels rètols de les escoles i instituts públics i concertats de Catalunya. El Tribunal ha estimat un recurs que havia presentat l'Assemblea per una escola bilingüe contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'Assemblea havia portat a la justícia les instruccions que va enviar el Departament als centres al curs 2022-2023 sobre com s'havia de retolar. Concretament deia que s'havia de fer en català, occità i aranès i en llengua de signes catalana si corresponia. En el seu moment, el Tribunal Superior de Justícia ho va considerar irrellevant, argumentant que la rotulació no forma part de l'activitat educativa. Ara, però, el Tribunal Suprem creu que sí, que l'espai físic també té un paper en l'educació. Per això argumenta que el castellà no es pot excloure de la rotulació perquè és la llengua oficial de tot Espanya, també a les escoles i als instituts. El Departament d'Educació, però, hi treu ferro. Fons de la Conselleria asseguren que de cara al curs vinent no hi ha cap referència a la rotulació dels centres. A més, argumenten que la sentència indica que no es pot excloure el castellà, però que no tenen el deure de fer-ho en aquesta llengua. I, per tant, que no hi estan obligats. I també, encara en clau educativa, el sindicat majoritari de l'ensenyament, l'USTEC, ha avalat l'acord de l'Assemblea Educativa de Catalunya d'anar a la vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. El sindicat s'ha reunit avui amb el Departament d'Educació per traslladar-li les seves demandes. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha avisat que l'única manera d'acabar amb el conflicte és transformar profundament el sistema educatiu i que, per fer-ho, s'ha d'arribar a una inversió del 6% del producte interior brut.
3: Que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona.
0: Per segura caldria aplicar una baixada generalitzada de ràtios ja al setembre i que els alumnes amb necessitats especials comptessin per dos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions. En aquest cas, parlem ara del judici que es feia a l'audiència per la vacunació dels cossos policials durant la pandèmia. Vist per a sentència, parlen d'endarreriment en aquesta vacunació als policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Ens explica el Cristian Roldán.
4: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
5: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
6: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
4: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
7: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
8: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
4: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
1: 3CAT Info.
9: De la película Gilda, era una película de amor, entonces le digo...
0: Amor, als 100 anys, Hilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI, va morir diumenge, quan li faltava un mes per fer 101 anys. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70 i 80 amb els seus espectacles en diferents locals com El Cangrejo, La Bodega Polo o La Bodega Bohemia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Hilda Love, en homenatge a la pel·lícula de Rita Hayworth. També va actuar en sales i cabarets de diversos països. Els treballs arqueològics en una antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, han posat al descobert unes restes ben curioses, les d'un ou de gallina de fa com a mínim 1.800 anys. I no només la clova, també de matèria orgànica de l'interior que ja s'ha portat a analitzar. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
10: Han passat gairebé 2.000 anys, però els arqueòlegs de la Universitat de Girona han trobat bona part de la closca d'aquest ou i, sorprenentment, també, les restes de matèria orgànica barrejada en terra, encara amb la forma ovalada que estava a l'interior. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que se'n troba en aquest jaciment arqueològic. Hi ha constància d'un gran incendi a la zona, a la vila romana, i en la reconstrucció de la població i dels conreus, d'on segurament van enterrar l'ou dins la gerra, com una mena d'ofrena. Això és el que ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
11: Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
10: A més, també han trobat la base d'una premsa que confirma que la producció de vi va ser motor econòmic de la zona i també han posat al descobert les restes d'antigues canalitzacions del segle I abans de Crist, que recollien l'aigua de la pluja i la portaven a l'habitatge, a la vila romana, i també als conreus de l'entorn.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
1: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de CAT Ràdio.
13: El salt base és un dels esports que comporta més risc per a la vida humana. Es tracta de saltar amb un vestit que aparenta la forma d'un ocell, amb ales, des d'un punt de suport natural o artificial, i planejar, com ho fan els ocells, abans d'obrir el paracaigudes. És una modalitat de paracaigudisme que consisteix a saltar des d'un lloc fix i no des d'una avioneta. El terme base és un acrònim anglès que denomina les quatre categories d'objectes fixos des d'on es pot saltar la pràctica d'esports de risc. B de building, edifici. A d'antena. S de span, una manera de dir pont en anglès. I E d'earth, terra en llengua de Shakespeare. El salt base està considerat per a molts el més extrem dels esports extrems. Paracaigudisme extrem, però amb control. El salt base és una activitat que no està regida per cap federació. Llibertat absoluta. I riscos. A Catalunya es calcula que practiquen salt base entre 15 i 20 persones, una de les quals és Manel Varela, practicant de salt base.
14: Sí, jo, malauradament, he perdut tres amics en 5 anys. No és agradable anar a tanatoris d'un amic, evidentment, que està fent el teu esport també, que ho feia amb tu. Aleshores, a mi això em va afectar també en la meva etapa de transició en el salt base, a una etapa ja més tranquil·la mentalment, perquè cada cert temps passava que algun amic el perdia.
13: No és estrany que gairebé cada any els practicants de salt base els arribin notícies sobre la mort d'un company o companya en plena activitat. A vegades més pròxims, altres vegades menys. És probable que el saltador de base més popular, més conegut, va ser Álvaro Bultó, el penúltim fill de Paco Bultó, el fundador de les fàbriques de motos Montesa i Voltaco. Álvaro Bultó, conscient dels riscos i apassionat pel salt base, mor practicant-lo als Alps suïssos el 23 d'agost de l'any 2013. Recordem la figura de l'Álvaro amb el seu germà, Curro Bultó.
15: La gent que fa això no són bojos. És normal que en general no s'entengui el que fan, però que tenen el cap molt ordenat. Si no, no duran res.
16: Pel que va passar, li tens, entre cometes, mania al salvatge? A mi no m'ho sembla.
15: No, pel meu germà, sí. Que es va matar, no. evidentment, en títol personal que he d'explicar, no? O sigui, han passat 12 anys i me'n recordo cada dia d'ell i el trobo molt a faltar. Però no li tinc en absolut cap mania. És el que et dic. Per la gent que li agrada viure amb intensitat, és una activitat que et fa sentir més viu que cap altra.
13: En el salt base només s'utilitza un paracaigudes. La distància és menor entre el salt i l'impacte i només hi ha temps per obrir-ne d'un de paracaigudes. Tot i que pugui semblar un esport destinat exclusivament als temeraris i que el risc que comporta el salt base és evident, el perfil del saltador s'acostuma a allunyar de l'estereotip de persona boja i inconscient a qui li agrada jugar-se la vida.
14: Hi ha gent que arrisca més, però és el que parlem. És un esport que no està regulat, no hi ha federació.
17: Tranqui, tranqui, David.
14: Tu decideixes. Lo baix que vols obrir
17: segons, que no me n'he donat.
14: O lo alt que vols obrir. Si obres més baix...
17: Pensava, ja em va bé que no vingui.
14: Tens la caiguda lliure, però si tens algun problema quan s'obre el paracaigudes, tindràs molt menys temps de reacció. I si obres més alt, doncs potser gaudiràs menys, o ho gaudiràs igual, i t'esperarà un vol llarg amb paracaigudes per tota la muntanya que podràs gaudir-lo també. Aleshores, és molt personal, hi ha molts perfils.
13: El salt base es pot practicar on es vulgui. Un saltador rus va arribar a provar-ho des de la cara nord de l'Everest a 7.600 metres d'altitud. És rècord mundial.
12: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
0: Temps ara pels esports. David Ubach, bona nit.
18: Bona nit. Esports que arrenquem fent un ressò de les declaracions de Marc Cucurella, un dels nou catalans convocats amb la selecció espanyola per jugar aquest Mundial i que demà s'enfrontaran a França en la primera semifinal. De seguida en parlarem, però abans Cucurella, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio aquest mateix vespre, doncs s'ha referit també al seu recent fitxatge pel Madrid. Diu el lateral de l'Ella que entén a Nuig alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc.
19: Jo entenc també que hi hagi gent pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
18: Respecte d'aquesta semifinal del Mundial, Espanya-França de demà a Dallas, Cucurella també ha explicat quina mena de partit s'espera.
19: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres pues, defensivament ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
1: 3Cat Info.
18: La disputa del Mundial provoca que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques de l'equip de Hansi Flick. Només 10 integrants del primer equip estaven presents. Ter Stegen, Stensne, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en aquest cas per passar unes proves mèdiques per tal d'avaluar l'estat de la seva lesió, la que va tenir just abans del Mundial. El central uruguaià, però, no s'incorporarà al grup com a mínim fins al dia 20. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors, o bé del filial o bé juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: A l'Espanyol, segona setmana d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb un dels capitans Pol Lozano, referint-se a la nova temporada.
20: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
18: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Nevat, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. I encara en futbol, fem-nos ressò també d'alguns moviments en clau de mercat.
1: 3Cat Info.
18: Com per exemple, que Mapi León, ja desvinculada del Barça, fitxa per London City acompanyant Alexia Putellas fins al 2029.
21: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando, el tipo de proyecto y tenía muchas ganas.
18: Mentrestant, el Badalona avui van incorporar Vicky Losada, de 35 anys, per una temporada, cedida pel Bristol City anglès. Vicky Losada havia jugat al Barça. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar. A la segona divisió masculina, el Sabadell fitxa el migcampista Pere Pons, ex del Girona, de cara a la nova temporada. Té 33 anys, arriba de l'ECA de l'Àrnaca de Xipre. I en bàsquet, un apunt. S'ha anunciat per part del Barça el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma contracte per dues temporades fins al 2028. Arriba procedent del París i ha jugat també a l'NBA, entre d'altres conjunts. A més, té experiència a Austràlia, Itàlia, França i a la CBA amb el Breogán.
1: Trescat Info.

Bona nit, són les 10. El preu del petroli es dispara a prop d'un 10% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald

0: Des d'aquest vespre. Els Mossos i els agents rurals sospiten que l'incendi va ser provocat perquè n'hi ha hagut 3 a la zona en menys d'una setmana. I controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, Almeria, després de calcinar prop de 7.000 hectàrees i deixar un balanç encara provisional de 13 morts. Fins ara s'han identificat 6 dels 13 morts. El PP ha justificat el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'ha atribuït al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incendi diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors ha generat dures crítiques fins i tot per part de l'extrema dreta. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalan Gate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. El judici contra la cúpula de salut per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid ha quedat vist per a sentència. En la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació, de manera que la causa continua únicament amb els sindicats policials com a acusació particular. El Festival Grec estrena avui les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. Un concert que vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina.
1: Esports. El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. Marco Corella, l'exjugador del Barça i recent fitxatge del Madrid, ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugrana pel seu fitxatge pel Club Blanc. I afegim que el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. El base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París i firma fins al 2028.
0: I la calor que s'anirà intensificant els propers dies aquesta nit i matinada serà tropical o tòrrida a la façana costanera. Demà tornarà a ser un dia amb el cel terrós per la pols sahariana. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i sol al matí. I més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja anirà acompanyada de fang.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, ara passen 4 minuts de les 10, des d'ara i fins a les 11. Salutacions, us parla Nàtia Dell. Repassarem l'actualitat.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Som-hi, la cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat un 9,59% avui, fins als $83, la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i els mercats financers ho noten. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa Threads Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret, en concepte de protecció davant eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
3: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord, signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: El ministre d'Exterior iranià respon a l'anunci de Trump amb un comentari irònic. Diu que té raó el president nord-americà quan afirma que garantir la seguretat del trànsit naval per Hormuz ha de tenir una compensació econòmica i afegeix que el 20% és molt car i que l'Iran aplicarà un peatge més just. A continuació afirma que la República Islàmica sempre ha estat el guardià d'aquest estret marítim i que ho continuarà sent. A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit als hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és ara mateix segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Tornem a Catalunya per parlar-vos de l'incendi estabilitzat ja, que

0: crema des d'aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Les flames, segurament provocades, han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta mateixa zona. Anem cap a Sant Jaume dels Domenys. Jordi Barranca.
1: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees, segons les dades dels agents rurals, i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
2: I hem estat treballant tot el dia, i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30, en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
1: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i, sobretot, el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: A banda d'aquest foc, durant el dia, els bombers han atès una seixantena d'avisos vinculats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos, després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 d'elles. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
3: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que, saben ustedes, lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres, y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
4: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes de l'incendi encara s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009.
5: 3CAT Info.
0: Continuem. El Partit Popular justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga al Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi. L'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi Madrid. Àngels Lafuente.
6: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
7: Los españoles... muy españoles y mucho españoles.
6: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França, i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
8: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Yo exijo al señor Feijóo no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
6: Una llau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
9: Una columna d'estas que escribe el señor el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España. No le daría otra interpretación.
6: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol. festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: Unes paraules, les de Rajoy, sobre l'origen dels jugadors de l'equip de França, que continuen generant dures crítiques del govern francès mateix i de tot l'espectre polític del país. Anem a París, Isabel Galí.
5: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
10: Són uns comentaris patètics, que quedi clar d'una vegada, França no té color de pell.
5: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
11: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable.
5: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: Canviant de qüestió, el jutge demana a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que justifiqui que només va viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla la setmana passada, tal com li havia autoritzat. Diu que un cop retornat al passaport no hi ha cap segell que acrediti cap sortida ni entrada d'Espanya. Li dona 5 dies per justificar aquest viatge i l'avisa que, si no ho fa, pot incórrer en un delicte de trencament de mesures cautelars. Begoña Gómez té, recordem, el passaport retirat, des que el jutge Juan Carlos Peinado la va enviar via judici, acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis privats. Doncs bé, des de la Moncloa insisteixen que un cop més es constata l'obsessió, persecució i assetjament públic a la parella de Pedro Sánchez per motius polítics. I en un tuit, el PSOE també ho qualifica d'obsessió. El president de la Generalitat ha defensat des de Madrid el nou sistema de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes al Consell de Política Fiscal i Financera. Salvador Illa adverteix al PP que és de mal espanyol bloquejar una proposta que porta més diners a totes les comunitats autònomes només perquè la impulsa Catalunya.
12: Ja basta d'esta desconfianza con Cataluña y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto, fíjese que le digo, son malos españoles.
0: Tant el PSC com Esquerra Republicana reclamen a Junts que voti a favor del nou sistema de finançament al Congrés, però els de Carles Puigdemont insisteixen que no en tenen prou i reiteren que presentaran una esmena a la totalitat per defensar el concert econòmic. Sentim el portaveu del partit, Josep Rius, i la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
13: Demanem a Junts que no castigui el país i l'obligui a renunciar a 5.000 milions d'euros més per pur pànic electoral.
14: Amb aquest model que la consellera Alícia Romero i Oriol Junqueras, el seu soci, que aquests dos demanin el suport incondicional de Junts, és un acte de cinisme bastant lamentable.
0: Parlem ara de Pegasus. La CUP considera que la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet l'espionatge amb el programari Pegasus a 2 exdiputats de la formació, Carles Riera i David Fernández, demostra la persecució i l'espionatge polític a l'independentisme. Els anticapitalistes demanen més transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Su Moreno n'és la portaveu.
15: Exigim la desclassificació immediata de tota la documentació relacionada amb l'espionatge polític, la compareixença dels màxims responsables del CNI i del govern espanyol implicat en aquests fets. I assumpció de totes les responsabilitats polítiques i judicials.
0: Fernández ha lamentat que, malgrat la desclassificació, l'opacitat al voltant de l'actuació del CNI és evident, ha parlat a TV3.
16: La desclassificació només és per dir sí, els vam espiar, i la durada, però no diuen ni quins dispositius, ni amb quin objectiu, ni què s'han fet amb la informació. Això ha passat sota el govern del PSOE, durant el govern més progressista de la història.
0: Una altra qüestió, un motorista ha mort aquest vespre en un accident de trànsit a la J-553 Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Els Mossos han rebut l'avís als vols de 8:45 del vespre. Per causes que s'estan investigant, el motorista i una autocaravana han acabat xocant lateralment. Arran del fregament, el conductor de la moto ha mort. Amb aquesta ja són 77 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
17: El temps.
0: amb Gemma Puig.
17: Hem tingut una tarda força estable, amb alguns núvols que ens han anat creuant, alguns núvols alts i mitjans, i ara, darrera hora, algun ruixat que es deixa escapar cap a la zona dels ports, principalment, amb unes temperatures que han quedat més altes. Ha pujat aquesta tercera onada de calor, amb unes temperatures que aniran pujant de cara als propers dies. Avui hem tocat aquests 39 graus a Vilanova de Segrià, 39 a Albesa, 38 a Tàrrega, a Lleida, 37 a Vinebre, i ja hem arribat a més comarques als 35 o per sobre, 37 a Lladurs, Artés o 36 a Vic. Una calor que s'intensifica, una xafogor que també s'anirà incrementant amb aquesta situació més humida, no serà una onada de calor tan seca com que la acabam tenir la setmana passada, i a més també en presència de més núvols i d'aquesta entrada de pols sahariana que ens acompanyarà de cara als propers dies. Aquest cel terrós, aquesta pols en suspensió, aquesta calitja que mantindrà aquest cel doncs ben encalitjat. Tot plegat amb unes temperatures que demà pujaran una miqueta més. Costarà més de dormir aquesta propera nit i matinada, avisos de calor nocturna, i després, de cara al migdia, un o dos graus més. Per tant, demà ja podríem tocar, ni que sigui de forma puntual, altre cop als 40 graus. Amb estabilitat, amb núvols baixos, això sí, amb aquesta humitat i amb aquesta xafogor, al matí els dos extrems del litoral, Empordà i també cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i després a la tarda algun ruixat gairebé al vespre cap a l'Alt Pirineu. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang.
18: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts d'11 de la nit. Ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi al districte de l'Eixample, Barcelona. El foc va començar la matinada de diumenge a dilluns, pels vols de les 4, en un pis de la quarta planta de l'edifici situat al número 102, al carrer Comte Borrell. Quan els bombers i els equips d'emergència mèdica van arribar, van atendre la víctima, però ja no la van poder reanimar. El SEM va atendre 5 persones més, en estat menys greu, que van ser traslladades a l'hospital. De moment es desconeixen les causes del foc i els Mossos han fet càrrec de la investigació. I ha quedat vist per a sentència el judici per l'endarreriment de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. A la darrera sessió, la Fiscalia s'ha retirat de la causa, però els sindicats de policia mantenen les acusacions. Els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut s'enfronten, recordem, a penes de fins a 15 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
19: L'acusació popular s'ha quedat sola defensant que els whatsapps entre el gabinet d'Alba Vergés i els responsables de salut acrediten una voluntat política per alentir la vacunació dels policies estatals. Sentim l'advocat dels sindicats Jusil i Jupol i el lletrat de l'exconsellera Vergés.
20: Hay un WhatsApp, señorías, de Judith Vinyals a Carmen Cabezas. Altre cop, la consellera en demana parar Guardia Civil i Policía Nacional. No podrán argumentar. Señoría, ¿qué prueba más directa hay?
21: Y que cuando dijo no podremos argumentarlo, se refería, y lo dijo textualmente, a que no se podría argumentar vacunar antes a los menores que a los mayores y a unos colectivos en perjuicio de otros.
19: Les defenses vinculen el retard en la vacunació dels agents a la petició de vacunar-se a les seves pròpies dependències i la demora en entregar els censos. L'advocada del Sindicat Professional de Policia rebutja aquesta justificació, mentre que l'advocat de la defensa, Carles Martínez, la resumeix amb una comparació.
22: A 27 de abril, aun habiendo tenido todos los censos, solo había un 10% de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
23: Si tú te quieres comprar un traje, tienes dos opciones. Comprarte el traje en el Corte Inglés o pedir que te hagan ese traje a medida. Lo que después no puedes hacer es decir quién te hace el traje a medida, que está tardando y que en el tiempo que te han hecho ese traje a medida tú podías haber tenido X tantos trajes comprados en el Corte Inglés.
19: Les parts esperen tenir la sentència abans que acabi el mes de juliol.
0: Ha quedat en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant de la justícia quan ho requereixi l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat Pere Albó, investigat per un delicte d'exhibicionisme després que diumenge a la tarda el detinguessin acusat de masturbar-se en públic en una piscina d'un hotel de Santa Susanna, al Maresme. Clara Jordan.
24: Segons fonts coneixedores dels fets, Pere Albó, de 54 anys, s'hauria colat a la piscina plena de gent en aquell moment, s'hauria estirat en una gandula, s'hauria baixat els pantalons i hauria començat a masturbar-se de manera visible. També hauria agafat del braç una noia que és qui ho hauria denunciat als Mossos d'Esquadra. Quan el van detenir, segons les mateixes fonts, semblava desorientat i no sabia com havia arribat a l'hotel ni on tenia el cotxe. Arran dels fets, la coordinadora nacional del partit MESCAT, Independentistes d'Esquerra, l'ha suspès de militància.
0: I ens quedem a Girona perquè l'alcalde, Lluís Salellas, ha defensat el govern tripartit com la millor opció política fins a les eleccions municipals d'aquí a 10 mesos. Ho fa després que Junts per Catalunya no hagi descartat trencar l'acord entre Guanyem, Junts i Esquerra Republicana. En la sessió plenària d'aquest dilluns, la vicealcaldessa, Juntaire, ha esquivat les preguntes directes de l'oposició i ha convocat una roda de premsa per demà al matí. I estarem al cas Girona, Laia Claret.
1: El desencadenant és un article de la vicealcaldessa Gemma Geis al Punt Avui titulat «Se'ns ha acabat la paciència», on especificava que Girona mereix més, textualment, del que s'ha fet fins ara, i Junts està disposat a posar-se al capdavant. Aquest dilluns hi havia sessió plenària i Jaume Baray del PP i Bea Esporrent del grup socialista interpel·laven directament Gemma Geis.
2: No es pot fer una carta dient que ja no té confiança en aquest equip de govern i avui està sentada aquí, a la mà dreta de l'alcalde. Pensa trencar el pacte?
3: Així que voldríem saber si continuaran governant plegats o continuaran escrivint articles.
1: Geis responia així.
4: Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a demostrar i a voler doncs, emprendre el seu camí i de dir que Girona mereix més. Avui hi havia un ple, hi havia punts de l'ordre del dia que per responsabilitat hi havien de ser i es havien de votar. El posicionament que faci Junts el transmetrà quan creixi que l'hagi de transmetre.
1: L'alcalde Lluc Salellas tancava la sessió plenària amb l'aposta de continuïtat del govern.
7: Jo crec que és la millor proposta política que hi pot haver-hi pel proper any, fins que els gironins i les gironines votin el maig vinent qui ha de liderar el projecte de la ciutat.
1: Després del ple, Junts ha convocat una roda de premsa per aquest dimarts al migdia.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Parlem ara de cultura.

0: El Festival Grec estrena avui Les Flors Prohibides amb Clara Peia, Marc Pujol i Anna Andreu, entre d'altres. El concert vol fer reflexionar sobre la desaparició de la natura a Palestina. Ens en parla el Marc Ruiz.
1: L'espectacle està basat en el disc Les Flors Prohibides, un treball col·lectiu de diversos artistes del segell Hidden Track Records. Evoca animals, plantes i pedres que han desaparegut amb els bombardejos a Gaza. Una destrucció que ha fet desaparèixer oliveres, mentre que les plantes medicinals i aromàtiques creixen perquè ja no hi ha ningú que les necessiti, perquè la població palestina i la seva cultura han quedat arrasades. A Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol s'hi sumen veus convidades, com Marina Rossell, Alosa, Selma Bruna, Tartarrelena, Marina Herlop i Judith i Meritxell Nederman. A la banda també l'han reunit expressament per al concert, i artistes com el Becareta a la trompeta, Marina Rufat al violí, i a més, Cora Novo interpretarà interludis amb música electrònica entre cançó i cançó. L'escenografia és de Valentina Zati.
2: De la pel·lícula Gilda, era una pel·lícula d'amor, entonces le digo, Gilda, amor, Gilda Love, Bodega Polo del Paralelo. Eran jamoni, colgando, eran bocadillo...
0: I ha mort als 100 anys Gilda Love, la veu que sentim i que va ser una de les grans figures del transformisme a Barcelona i referent històric del col·lectiu LGTBI.
3: Emoció detrás de los ojos.
0: Gilda Love va morir diumenge, quan li faltava un mes només per fer 101 anys. Nascuda a Andalusia amb el nom d'Eduardo Rondón, va arribar fa més de 6 dècades al barri del Raval, on es va convertir en una icona. Va ser molt popular als anys 70-80 amb els seus espectacles en diferents locals, com El Cangrejo, La Bodega, Apolo o La Bodeguia Bohèmia. La seva carrera com a drag queen havia començat abans a París, on va adoptar el nom de Gilda Love, un homenatge a la pel·lícula de Rita Hepburn. També va actuar en sales i cabarets de diversos països.
2: Dolly, ¿cómo está? Esa canción es moderna, pues esas son las de cabaret.
4: Va coger el pómulo.
5: Pintura para los labios, no. No tenemos, ¿no?
0: I aquesta és la veu, amb la seva veu ens acomiadem amb la Gilda Love a l'apartat cultural, però de seguida ens ocupem d'altres qüestions, com ara dels esports.
6: Esports.
0: Què tal, David Ubach?
7: Bona nit. Doncs esports que encapçalem amb declaracions d'un dels nou catalans concentrats amb la selecció espanyola de cara al Mundial. Demà, primera semifinal entre Espanya i França. I n'ha parlat, per exemple, un d'aquests catalans i ex del Barça, Marc Cucurella, en declaracions als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Cucurella ha explicat, d'una banda, quina mena de partit s'espera davant del conjunt francès.
8: Tenen molts jugadors a dalt que són molt bons, que a qualsevol moment et poden canviar el partit, però bueno, crec que nosaltres, pues, defensivament, ho estem fent les coses molt bé i bueno, crec que serà un gran partit. Al final tots els partits en França sempre són molt igualats i es decidirà per petits detalls, però bueno, espero preparar bé el partit, que arribem a les millors condicions i podem fer una gran semifinal.
7: D'altra banda, el lateral maresmenc ha admès que entén l'enuig d'alguns seguidors del Barça arran del seu fitxatge pel Madrid.
8: Jo entenc també que hi hagi gent, pues, que no ho entengui. Al final, els fanàtics són uns romàntics, però bueno, nosaltres viu que és el dia a dia, sabem les coses que hi ha moltes coses que no surten i crec que vaig prendre la decisió correcta. Al final és una oportunitat única que crec que la tenia que agafar i la veritat que molt content d'aquesta decisió.
7: La disputa del Mundial provoca que 15 jugadors del Barça no s'hagin incorporat avui a l'inici de la pretemporada amb les pertinents proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip de Hansi Flick hi eren presents. Són Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casadó, Bernal i Bardaggi. També hi era Ronald Araujo, però en el seu cas per sotmetre's a unes proves mèdiques per tal d'avaluar l'estat de la lesió que va tenir just abans del Mundial. El central uruguaià, però, no s'incorporarà com a mínim fins al dia 20 amb el grup. Davant d'aquestes absències, Hansi Flick, que enceta la seva tercera temporada a la banqueta, comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A l'Espanyol, mentrestant, segona setmana ja d'entrenaments de l'equip a la ciutat esportiva, Dani Jarque. Pol Lozano, un dels capitans del conjunt blanc i blau, té bones sensacions de cara al nou curs.
4: Jo crec que és recuperar una miqueta aquesta sensació i donar pues, un passet més amb els jugadors que ens vinguin a ajudar-nos o sobretot pues, amb el míster, amb les coses noves que aquest any també vol fer.
7: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà, com ha fet en les últimes temporades, a Navata, a l'Alt Empordà, per començar-hi l'estada de pretemporada. I també en futbol encara, diversos apunts en clau de mercat.
6: 3CAT Info.
7: Per explicar, per exemple, que l'ex del Barça, Mapi León, fitxa pel London City, acompanyant així Alexia Putellas. Mapi firma fins al 2029. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona Women incorpora un ex-Barça com Vicky Losada, de 35 anys, que arriba cedida pel Bristol City anglès per la propera temporada. I a l'Espanyol han fitxat la central canària Patri Ojeda fins al 2028. Ojeda, de 35 anys, prové de l'Eibar. I a la segona divisió masculina, el Sabadell també reforça. Ha anunciat el fitxatge del migcampista Pere Pons, un ex del Girona, de cara a la propera temporada. El migcampista gironí té 33 anys i arriba procedent de l'AEK Larnaca de Xipre.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En setembre, bloc poliesportiu parlant del Barça de bàsquet, que per segon dia consecutiu ha anunciat un fitxatge. Aquest dilluns, el del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que firma per dues temporades.
9: Veus la història del club, veus la ciutat, sents a parlar de totes les coses fantàstiques que hi ha darrere de la gestió. I simplement tenir l'oportunitat de formar part d'un club així i tot just en el meu segon any a l'Eurolliga em genera una gran il·lusió, tant a mi com a la meva família. I crec que es tracta d'això, d'abraçar-ho tot, d'abraçar la cultura i tot el que comporta formar part del Futbol Club Barcelona.
7: Robinson arriba procedent del París, que aquesta última temporada, les dues darreres, de fet, ha jugat l'Eurolliga. També ha militat a l'NBA i té experiència a les lligues d'Austràlia, Itàlia, França i també a l'ACB, a les files del Breogán. I del bàsquet al ciclisme, perquè després de 9 jornades de competició, el Tour de França ha viscut avui la primera jornada de descans. Demà, a la desena etapa, Tadej Pogačar partirà com a líder en una etapa que serà de muntanya de 166 km entre Urllac i l'Elioran, amb dos ports de primera categoria, un de segona i quatre de tercera.

0: Són 2:15 de la nit. Moment de recapitular i repassar quines són les informacions més destacades que us estem explicant. Hem parlat del preu del petroli que s'ha disparat prop d'un 10% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha anunciat el restabliment del bloqueig naval als ports iranians i una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, han atacat l'aeroport de Riad i alerten les aerolínies internacionals que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita no és segur. Us ho explicarem. També estem parlant de l'incendi d'aigua a Múrcia, que ja està estabilitzat. Es va declarar diumenge i ha calcinat 150 hectàrees. Doncs bé, tots els veïns confinats ja han pogut tornar a casa a aquesta hora. Se sospita que el foc va ser provocat. Per què? Doncs perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. També anirem cap a aigua a Múrcia per explicar-vos l'última hora d'aquest incendi. I parlarem de les polèmiques declaracions que ha fet Mariano Rajoy. El PP ha justificat aquest comentari racista que va fer Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'ha atribuït al sarcasme. El govern espanyol exigeix a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy no han agradat, paraules sobre l'origen dels jugadors, i han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. Hi ha hagut unanimitat a França, doncs, a criticar-lo. A banda d'aquestes qüestions que us estem explicant, també hi haurà altres informacions que ho volem explicar d'ara a les 11 de la nit. Per exemple, parlarem d'una persona que ha perdut la vida a l'estat de Maine, als Estats Units, en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. Una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets, d'un migrant a Houston, a mans de l'ICE. I una altra qüestió. La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les treballa amb la recomanació d'un grup d'experts que reclama fixar una edat mínima als 13 anys. Però, això sí, donar marge als països perquè puguin ampliar, si volen, aquesta edat. La Comissió Europea presentarà la proposta definitiva després de l'estiu. I també repassarem el més destacat de la pàgina esportiva, que és...
1: que encapçala el Barça, que ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques i físiques. Hansi Flick, el tècnic, no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol, un dels quals, pel que fa als catalans, és Marc Cucurella, ex del Barça i recent fitxatge del Madrid. Un Cucurella que ha declarat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns seguidors blaugranes pel seu fitxatge pel Club Blanc.
0: I pel que fa al temps, la calor s'anirà intensificant els propers dies. Tindrem avui una nit i matinada tropical, tòrrida a la façana costanera, i demà tornarà a ser un dia amb el cel terrós per la pols sahariana, com avui. Núvols baixos matinals als dos extrems del litoral i sol al matí, més núvols a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. La pluja, en tot cas, s'anirà acompanyada de fang. Dos quarts i 4 minuts d'11 de la nit, la cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat gairebé un 10%, 9,59% en concret, fins als $83. És la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més i els mercats financers ho noten. El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que pensa aplicar una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per aquest estret, en concepte, diu, de protecció davant eventuals atacs de Taran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat, i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
0: El ministre d'Exteriors iranià respon a l'anunci de Trump amb un comentari irònic. Diu que sí, que té raó el president nord-americà quan afirma que garantir la seguretat del trànsit naval per Hormuz ha de tenir una compensació econòmica. I afegeix que el 20% és molt car i que l'Iran aplicarà un peatge més just. A continuació afirma que la República Islàmica sempre ha estat el guardià de l'estret marítim i que continuarà sent així. A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanà sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte. Parlem ara d'altres qüestions, 6:06 de la nit.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Estabilitzar l'incendi que crema des d'aquest diumenge aigua Múrcia a l'Alt Camp. Les flames segurament provocades han calcinat unes 155 hectàrees i tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. És el tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sant Jaume dels Domenys, Jordi Barranca.
4: Les condicions meteorològiques han afavorit la feina dels bombers i han donat per estabilitzar l'incendi declarat aquest diumenge al terme municipal d'aigua Múrcia a l'Alt Camp. Ha cremat 155 hectàrees segons les dades dels agents rurals i també ha afectat els municipis de Querol, a la mateixa comarca, i el de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers.
5: I hem estat treballant tot el dia i per això ens ha permès donar l'incendi per estabilitzat a les 19:30 en previsió que demana el relleu de demà al dematí i es pugui donar també per controlat si durant la nit no sorgeix cap represa significativa.
4: Aquest dilluns, de fet, la humitat ha superat el 40% i sobretot el vent no ha arribat als 20 km per hora a la zona de l'incendi. La hipòtesi que té més força és que hauria estat provocat. De fet, és una de les línies de treball dels agents rurals. Els Mossos, a més, també busquen una persona que hauria provocat aquest incendi i també els altres, declarats al mateix municipi d'Aiguamúrcia durant l'última setmana.
0: És que, de fet, avui els bombers han hagut d'atendre en total una 60 d'avisos vinculats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, que us acabem d'explicar, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. I, mentrestant, a Almeria, els bombers ja han aconseguit controlar l'incendi forestal de Los Gallardos després que hagi calcinat prop de 7.000 hectàrees i hagi deixat un balanç encara provisional de 13 morts. Pel que fa a les tasques d'identificació de les víctimes, de moment s'ha posat nom a 9 d'elles. Es tracta d'un ciutadà espanyol, 3 persones del Regne Unit, un home francès, 3 de Bèlgica i una dona dels Estats Units. Les persones ferides i que estan hospitalitzades es mantenen estables. El president de la Junta d'Andalusia és Juanma Moreno.
6: Y deseamos la pronta recuperación de las personas que están hospitalizadas. Deseamos también la identificación que saben ustedes lo está llevando la Guardia Civil a través de las pruebas de ADN, la localización de los cadáveres y esperamos también que empezamos a partir de la semana que viene pues un poco a reconstruir todo lo destruido a lo largo y ancho de esos casi 40 kilómetros de perímetro que ha tenido este incendio.
0: Tots els veïns evacuats durant l'incendi, uns 1.400, ja han pogut tornar a casa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona i s'ha compromès a mobilitzar recursos de l'Estat per ajudar els damnificats.
7: Por supuesto, en la reconstrucción para al menos paliar en la medida de nuestras posibilidades desde el punto de vista material, nunca emocional, porque ha habido pérdidas de vidas humanas y también hogares que han sido calcinados, echarle una mano con recursos públicos para que puedan recuperar al menos su normalidad.
0: Les causes s'investiguen, tot i que la principal hipòtesi apunta a la caiguda d'un cable elèctric a prop d'un restaurant que estava tancat des del 2009. I parlem ara de les polèmiques declaracions de Mariano Rajoy. El Partit Popular justifica el comentari racista sobre la selecció francesa i l'atribueix al sarcasme. En un article, l'expresident espanyol va dir que França juga el Mundial sense francesos, insinuant que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol exigeix a Rajoy que es disculpi. L'acusa de provocar un incident diplomàtic i reclama a Feijóo que el desautoritzi. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
8: Es podria pensar que és una de les seves improvisacions.
9: Los españoles, muy españoles y mucho españoles.
8: Però aquest cop ho ha deixat per escrit. La columna, publicada en un mitjà de comunicació, ha provocat la indignació i el rebuig del govern espanyol. Diferents ministres han titllat de racista o supremacista el comentari de Rajoy sobre els futbolistes de França. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, l'acusa de crear un embolic diplomàtic, li exigeix una rectificació i insta Feijóo a desmarcar-se'n.
10: Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia representa a España. Yo exijo al señor Feijó no solo que desautorice a Mariano Rajoy, que deje claro que no comparte esa posición.
8: Una allau de crítiques que el PP ha intentat minimitzar. Borja Semper treu ferro a la polèmica i ho redueix al sarcasme que caracteritza Rajoy.
11: Una columna d'estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención. Y son comentarios a favor de España, no le daría otra interpretación.
8: I enmig de la polèmica, Pedro Sánchez ha viatjat a París. Macron l'ha convidat a la cimera de països aliats d'Ucraïna i a la desfilada d'aquest 14 de juliol, festa nacional francesa, quan França i Espanya es disputaran qui arriba a la final del Mundial de Futbol.
0: Però les paraules de Rajoy generen dures crítiques també per part del govern francès i de tot l'espectre polític del país. París, Isabel Galí.
12: La vigília del partit entre França i Espanya, les paraules de Rajoy continuen ressonant i les respostes dels membres del govern francès són cada vegada més irades. Pel ministre d'Exteriors, Jean-Noël Barrot, la frase de l'expresident espanyol demostra estupidesa, racisme o totes dues coses alhora.
13: Voilà des propos qui sont
14: són uns comentaris patètics que quedi clar d'una vegada. França no té color de pell.
12: Fins i tot l'extrema dreta ha condemnat el comentari segons el qual a la selecció francesa no hi juguen francesos. Pel diputat del reagrupament nacional, Julien Odul, França és un país per tothom.
15: El senyor Rajoy és simplement un racista. La seva proposta és escandalosa, vergonyosa i deplorable. Lamentable.
12: Un episodi que, en tot cas, ha aconseguit posar tot França d'acord. Res més unificador que una selecció de futbol que juga bé i guanya partits.
0: I als Estats Units, una persona ha mort a l'estat de Maine en un tiroteig en què estaria implicat l'ICE, que és el Servei d'Immigració i Control de Duanes. És una mort que es produeix només 6 dies després de l'assassinat, també a trets d'un migrant a Houston, a mans de l'ICE. Oriol Serra.
16: I estem parlant d'un malson que s'ha anat repetint aquest any als Estats Units. De res han servit els canvis al capdavant tant del Departament de Seguretat Interior com dels propis cossos d'immigració de control de fronteres, els ICE i els Border Patrol. Avui l'escenari han estat els carrers de la localitat de Biddeford, a l'estat de Maine, això és al nord de la costa est dels Estats Units. Encara hi ha molta confusió i també queden molts detalls per conèixer sobre el que ha passat. Hi ha una investigació en curs, de fet, per part de l'FBI, i aquest és un dels testimonis que ha entrevistat la redacció local a Maine de la cadena CNBC.
17: Eren agents de l'ICE. Els hi he vist les armilles verdes. Quan m'he acostat a la cruïlla, la persona del cotxe ha començat a conduir cap a la gent. I aleshores la gent ha tret l'arma i ha disparat diverses vegades. Diria que 4.
16: Un altre testimoni ha explicat que les operacions antiimmigració dels ICE s'han repetit els últims dies a Biddeford i denuncia que només pretenen intimidar la població.
18: És el segon cop aquesta setmana que apareixen pel barri. Arraconen un grup de gent i no els deixen marxar durant 1 o 2 hores. El retenen sense raó, ho fan per aterrir la gent. Sembla poc apropiat pel que se suposa que ha de fer la policia.
16: El cas d'avui a Maine s'assuma al de la setmana passada a Houston, a l'estat de Texas. Allà agents d'ICE van disparar contra un vehicle i van matar un immigrant d'origen mexicà identificat com a Lorenzo Salgado Araujo. També se n'estan investigant les circumstàncies. Però els advocats que defensen les víctimes denuncien que no hi ha col·laboració entre els agents d'immigració i les autoritats locals. Tot plegat recorda molt el que va passar a Minneapolis a l'hivern.
0: El periodista marroquí Ali El Mrabet està detingut al Marroc per suposats càrrecs vinculats amb l'exercici de la llibertat d'expressió, segons fonts familiars. És un dels periodistes més crítics amb el sistema marroquí i ha estat detingut altres vegades. Fins i tot el 2003 va ser condemnat a 4 anys de presó, però després el rei el va indultar després d'una vaga de fam i una campanya internacional a favor seu. La Unió Europea restringirà l'accés dels menors a les xarxes socials. Brussel·les estudia la possibilitat de fixar una edat mínima de 13 anys, però donant marge als països perquè puguin apujar-la, si volen. Els detalls serien després de l'estiu. Brussel·les, Bruno Forteas Miras.
19: Si s'acaba confirmant, aquesta edat mínima de 13 anys estarà per sota dels 16 anys que proposa el govern espanyol o dels 15 que planteja l'executiu francès. En qualsevol cas, però, els països comunitaris podran ampliar, si ho volen, l'edat mínima. La proposta de Brussel·les serà un punt de partida comú per a tots els estats. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que cal regular aquest tema a escala comunitària.
20: De la mateixa manera que no donem als nostres fills les claus del cotxe abans de treure
13: nosaltres el carnet ni tampoc els deixem comprar alcohol fins que no ho tenen permès, hem de fixar una edat a partir de la qual els infants poden accedir legalment a les xarxes socials.
19: La Comissió Europea parla de restringir i no pas prohibir. Deixa la porta oberta perquè, fins i tot abans dels 13 anys, d'aquest llindar dels 13 anys, els infants puguin utilitzar les xarxes socials només, això sí, si estan supervisats per un adult. La Comissió Europea llançarà, abans de finals d'any, una aplicació que permetrà verificar l'edat de tothom que es connecti a una plataforma. D'aquesta manera, les autoritats comunitàries pretenen evitar que els infants puguin esquivar l'edat mínima d'accés a les xarxes socials.
0: Un apunt més abans de l'àrea de servei, ja són 4.500 161, les víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela del 24 de juny. És l'últim balanç que tenim. Els dos sismes han deixat també més de 16.700 ferits i pràcticament 18.000 persones sense casa.
3: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
20: Hem encetat aquesta setmana i ho hem fet amb unes temperatures que han pujat, aquesta tercera onada de calor, que valors que s'aniran intensificant en els propers dies. Avui, les màximes més altes, 39 graus a Vilanova de Segrià, Albesa, 38 a Lleida, Tàrrega, 37 a Artés, Ulladús, 36 a Vic o 36 a Girona. Amb un cel força clar durant la tarda, amb algunes nuvolades que han anat creixent i fins i tot ara al vespre, doncs amb algun ruixat que va descarregant cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la zona dels ports. Es mantindrà en aquest sector. De cara a la nit i matinada tindrem força núvols baixos a la costa i això mantindrà aquest ambient xafogós. Nit tropical, tòrrida, avisos de calor nocturna que afectarien doncs, tot aquest sector de la costa i també cap a Ponent. I de cara a la tarda, doncs, la temperatura aquest dimarts s'enfilarà una miqueta més. Tindrem un cel mig ennuvolat, amb bandes de núvols alts i prims, cel terrós, humitat i també temperatures un pèl més altes. Per tant, demà, ja encara que sigui de forma puntual, tocaríem els 40 graus. El punt més àlgic arribaria entre dimecres i dijous, amb unes temperatures més elevades, amb aquesta calor intensa i també amb aquesta xafogor ben marcada.
0: Són 3:45 de la nit. Dir-vos que els treballadors de Pascual, a Gurb, a Osona, protesten aquesta nit a les portes de la planta, estan acampats, per protestar per la falta d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació anunciat per l'empresa, que afecta una vuitantena de persones. També han convocat vaga per dilluns, que ve quan també es mobilitzaran davant les oficines de la companyia a Madrid. Quim Espanyol és l'advocat del comitè d'empresa.
21: El tancament dels treballadors de la planta acaba sent una mostra d'un primer pas del que passarà el 31 de juliol si aquí no apareixen les empreses que tenen responsabilitat en això i intenten arribar a un acord en condicions, perquè al final no ens deixaran cap més remei que quedar-nos a dins de la planta i defensar els llocs de treball.
0: Els representants dels treballadors denuncien que l'oferta que els ha fet Pascual per traslladar-se a la planta d'Aranda del Duero a Burgos no és una solució real. I dir-vos també breument que el govern pretén simplificar els tràmits per aconseguir les llicències d'obres, tant per construir habitatges com per impulsar activitats industrials. Espera que es pugui disposar d'aquesta llicència en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. I pel que fa a la pàgina cultural, la Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior, volem dir, amb un concert des de les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
22: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
23: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
22: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
23: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
22: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.

0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Somalilàndia, un país per Israel.
2: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
3: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
2: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
1: Una ubicació privilegiada per a Israel.
2: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina a la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
4: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
2: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
1: Un reconeixement, de moment, únic.
5: We are expecting all member states of the United Nations to recognize...
2: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
4: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
1: El vincle amb Gaza.
2: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kenya.
6: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents que estan reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
2: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
1: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
7: Esports. 5 minuts i arribem a les 11 de la nit amb esports. I el David Ubach, bona nit.
8: Bona nit. Comencem explicant que el Barça ha arrencat avui la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip ja han estat presents. Ter Stegen, Stensne, Valde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Fermín, Casado, Bernal i Bardaggi. Araujo, per la seva banda, també ha estat present a l'arrencada de la pretemporada. En el seu cas, però, per sotmetre's a unes proves mèdiques per avaluar l'estat de la lesió que es va fer just abans del Mundial. El defensa uruguaià, però, s'incorporarà al grup com a mínim d'aquí a una setmana. Recordem que Hansi Flick pateix l'absència dels 15 internacionals blaugranes que encara disputen o bé han disputat el Mundial. Per aquest motiu, el tècnic del Barça comptarà amb fins a 15 jugadors del filial i juvenils. L'equip s'entrenarà a la ciutat esportiva Johan Cruyff i farà una estada de pretemporada a Anglaterra, del 27 de juliol al 3 d'agost. D'altra banda, Marc Cucurella, format al Barça, ha assegurat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio que entén l'enuig d'alguns aficionats blaugranes arran del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella argumenta la decisió d'incorporar-se al club blanc procedent del Chelsea.
9: Són coses que passen. Al final crec que per mi i per la meva família era una oportunitat molt bona, que la tenia que agafar i, bueno, al final molt content de la decisió que hem pres. Al final no ha sigut per mi un camí fàcil arribar fins aquí.
8: Cucurella és un dels nou catalans que aquest dimarts disputaran la primera semifinal del Mundial.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: La selecció espanyola i la francesa es veuran les cares a Dallas amb un bitllet en joc per a la final mundialista. El defensa del Barça, Eric García, s'ha mostrat confiat en declaracions a TV3.
10: Crec que si algú tenim bo és que l'equip funciona molt bé, que som tots un equip, que anem units, i al final els últims resultats contra ells han sigut positius. Òbviament que serà un partit molt complicat, però bueno, crec que si fem les coses bé tenim possibilitats de guanyar, està clar.
8: El bàndol francès i jugar al blaugrana Koundé. Més futbol ara, però mundial a banda.
0: 3CAT Info.
8: A la primera divisió, l'Espanyol ha arrencat ja la segona setmana d'entrenaments de pretemporada a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Un dels capitans blanquiblaus, Pol Lozano, s'ha expressat optimista respecte del nou curs.
11: Les sensacions són bones, són positives, han vingut reforços que ens ajudaran molt, vindrà més gent segurament que també ens ajudarà i jo crec que al final es vol construir algo que pot anar cap a dalt.
8: A partir de dimecres, l'Espanyol es desplaçarà com les últimes temporades a Navata, a l'Alt Empordà, per fer-hi l'estada de pretemporada fins al dia 22. I el femení blanquiblau, mentrestant, han fitxat la central canària Patri Ojeda, de 35 anys, fins al 2028, procedent de l'Eibar.
12: Mucha disciplina, profesionalidad, trabajo, compromiso. Intentaré pues tener una actitud positiva y adaptarme y ayudar al equipo en todo lo que me necesite.
8: Sense moure'ns de la Lliga Femenina de Futbol, també reforça el Badalona Women. El conjunt badaloní incorpora l'exblaugrana Vicky Losada, de 35 anys. Losada arriba cedida pel Bristol City anglès per una temporada.
13: Un proyecto que me llamó mucho la atención porque creo que es un momento en el que Badalona Women, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad. Y también hacía mucho tiempo que quería volver a casa.
8: I afegim encara que l'ex del Barça, Mapi León, ja té nou equip. La central aragonesa jugarà al London City anglès fins al 2029, acompanyant Alexia Putellas.
14: Creo que es un proyecto muy interesante y muy atractivo y tenía muchas ganas de venir viendo lo que se está construyendo, lo que se está formando.
8: Encara en futbol, a la segona divisió masculina, el Sabadell ha fitxat el migcampista gironí Pere Pons, ex del Girona. Pons, de 33 anys, ha firmat fins al 2027 procedent de l'ECA Làrnaca de Xipre. Per la seva banda, l'entrenador arlequinat Ferran Costa ha parlat en clau de mercat.
15: Tenim molt clar quins elements són determinants per nosaltres per incorporar o no un futbolista. No penso que sorprengui a ningú que no anem a un mercat de noms o de cromos. No som això.
8: I a la primera federació, els socis de l'Europa han votat la seu dels partits de la nova temporada i han optat per seguir al camp de Can Dragó, l'estadi municipal barceloní, on l'equip gresenc ja ha jugat la segona volta de l'última temporada, s'ha imposat a l'alternativa del Narcís Sala per 2/3 dels vots a 1/3 aproximadament. D'altra banda, l'Europa ha comunicat que el davanter Jordi Cano deixa l'equip per anar a algun conjunt del futbol professional. El futur de Cano, segon màxim golejador de la categoria en l'última temporada, apunta al Granada o l'Eibar. Dit això, obrim bloc poliesportiu breument parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
8: Segon dia consecutiu que el Barça anuncia un reforç. Aquest dilluns ha estat el torn per al base nord-americà Justin Robinson, que firma com a blaugrana fins al 2028 procedent del París. Robinson, de 28 anys, també ha jugat a l'NBA i a les lligues d'Austràlia, Itàlia i França. També a l'ACB, a les files del Breogán.

les 9 en punt del matí. Molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? Encetem aquesta nova edició de la Cel Obert a la sintonia de Ràdio Maricel. Els saludem en aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Fa calor ja a aquesta hora, 27,4 graus de temperatura. Encetem nova setmana marcada de nou per les altes temperatures i per aquesta nova onada de calor. Avui que hem de començar parlant d'aquesta, diguem-ho així, sacsejada o crisi al govern municipal, se li pot dir com vulguin, eh? I és que el passat

0: El mateix divendres, en un comunicat de 9 punts, Esquerra i Sitges Grup Independent van fer un seguit de consideracions, però crida especialment l'atenció al punt número 4, en el que diu textualment la nostra decepció perquè en el llarg de la negociació els comuns ens han fet arribar documents que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i que afectaven la honorabilitat de l'alcaldessa i també la professionalitat dels serveis de l'Ajuntament. En uns moments, els detalls d'aquests dos comunicats que, com dèiem, sacsegen de nou al govern municipal i pendents, com els dèiem també, d'aquesta roda de premsa que oferirà Vers en Comú Podem aquest mateix matí.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Més enllà, però, d'aquesta qüestió a nivell polític, local, municipal, coses bones que han passat aquests darrers dies, aquest darrer cap de setmana, en l'àmbit esportiu, la nostra més sincera felicitació per al sitgetà Luca Hoek, que va obtenir la medalla de plata en la prova dels 50 lliures en el marc del Campionat d'Europa Júnior que s'ha disputat recentment a Munic. Luca Hoek, que ara neda per a la natació Terrassa, formarà part de l'equip espanyol absolut que el proper Campionat d'Europa competirà a París del 6 al 10 del proper mes d'agost. I una altra informació de l'àmbit esportiu, en aquest cas de futbol, perquè la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer les agrupacions provisionals dels tres grups de la primera catalana. La Unió Esportiva Sitges tornarà a jugar en el grup 3, una nova temporada, i molts dels rivals de cara a la temporada que ve ja li són prou coneguts. Els rivals del Sitges seran, per tant, el Cambrils Unió, l'Atlètic Vilafranca, el Catllà, el Camp Joliu, l'Escó, la Rapitenca, l'Sporting Gavà, el Bon Pastor, el Sant Boià, el Sant Feliuenc, el Futbol Club Vilafranca, el Vilaseca, el Poble Sec, el Ciutat Cooperativa i el Júpiter. En espera ja de conèixer el calendari, el que sí ja se sap és que la Lliga començarà el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. I del món del futbol també hem conegut a les últimes hores que el jugador sitgetà Lluc Castell, que aquesta temporada va poder debutar en la primera divisió amb l'Espanyol, deixa la disciplina blanquiblava i s'incorpora al Barling anglès per jugar a la segona divisió del futbol britànic. Molta sort, per tant, per al Lluc en aquesta nova etapa. Esportivament parlant, aquest cap de setmana també ens ha deixat les 24 hores de futbol sala i un equip campió del Revive Training, que ha estat campió en imposar-se a la final d'ahir diumenge 6-2 al Tot l'Alcohol. Sergi Escofet, del Revive, ha estat millor jugador de la final. Javier Aroca, amb 9 gols, del Bar La Blanca, màxim golejador. I Àlex Wang, del Bar 69, millor porter. I l'altra felicitació del dia, com no, ha de ser per la colla jove de Castellers de Sitges, que el passat dissabte al barri del Serrallo de Tarragona va fer la seva millor actuació fora de casa. Per tant, actuació històrica també, ja ho podem dir així. Els sitgetans que van completar una magnífica actuació amb el 4 de 8, el 3 de 7, volíem dir, aixecat per sota, el 5 de 7 i el pilar de 5. La propera cita, en recordem, serà en aquest proper dissabte al Cap de la Vila a partir de les 7 de la tarda en el marc d'una nova edició del memorial Pepe Rodríguez.

coses que han de passar en aquesta setmana, algunes de destacades. Aquest proper dijous, dia 16, al Port de Sitges i la Confraria de Pescadors celebren els diferents actes de la Mare de Déu del Carme. Els més tradicionals, ja ho saben, els de cada any, la processó de les barques que sortirà des del Port de Sitges, i enguany també aquest acte que tindrà lloc al mateix port i que consisteix en aquest tast de fideuà marinera i també blanc subur. Com a novetat, enguany, els hem de dir que la Confraria de Pescadors tindrà exposada la Mare de Déu del Carme al moll de ponent del port. Tot això aquest dijous, dia 16, en el marc, com els dèiem, de la festivitat de la Mare de Déu del Carme. I si s'ho volen apuntar, demà passat dimecres, la unitat mòbil de donació de sang serà de nou a Sitges, concretament a l'aparcament de Can Robert en horari

horarin de 10 a 2 i també de 5 a 9 del vespre. No cal que s'apuntin, però si ho volen fer, poden reservar plaça, ho poden fer a través del web del Banc de Sang i Teixits. Nou i set minuts del matí. Posem unes quantes coses més d'agenda per aquests dies. Demà que ens arriben noves activitats del Sitges-Estiu d'aquest 2026. Aquest és un clàssic, però al Museu de Maricel, a la seva sala gòtica, jazz al Mirador, amb la gent del Retriu. És a dir, amb l'Òscar Ferret al piano, amb en Joan Pinós al contrabaix i amb en Pinyo Martí a la bateria. El preu és de 15 euros i trobaran tota la informació a través del web dels museus de Sitges. Demà que, com els dèiem, arriba aquest jazz al Mirador amb els Retriu a partir de les 8 del vespre. El Sitges-Estiu, que també els proposa aquest dimecres al Racó de la Calma, un nou concert de clàssica amb el quintet de vent Ethos Ensemble. Són l'Ariadna Cornador a la flauta, la Carme García a l'oboè, el Damien Müller a la trompa, Laura Gómez al fagot i en Rafael Esparrell al clarinet. Tots ells formen part d'aquest quintet de vent Ethos Ensemble. El preu del concert és de 15 euros, com els dèiem fa uns moments, i trobaran tota la informació i podran comprar les entrades a través del web dels museus de Sitges. La cita, dimecres, al Racó de la Calma, a partir de les 8 del vespre. També en aquest dimecres, recordin, cinema lliure a la platja amb una nova projecció, en aquest cas amb la projecció de la pel·lícula La llum de l'Aixa. Abans, però, es projectaran dos curtmetratges, Eureka i Arrange Room. Aquests dos curtmetratges que seran la prèvia de la projecció de la pel·lícula, com dèiem, La llum de l'Aixa, aquest proper dimecres a la platja de la Fragata a partir de 2:15. I una proposta per aquest dijous que ens arriba de la mà de la secció fotogràfica del grup d'estudis Sitgetans, perquè en aquest dijous, a 2:15 del vespre, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, a la seu del grup d'estudis, hi haurà una sessió especial fotoastronòmica. Com els dèiem, la secció fotogràfica del grup d'estudis organitza aquesta xerrada arran del proper eclipsi solar que tindrà lloc, com saben, el 12 d'agost i anirà a càrrec del reconegut estudiós d'eclipsis Josep Massalles Roman. Aquesta xerrada, aquesta sessió especial fotoastronòmica, com els dèiem, aquest dijous a la seu del grup d'estudis a partir de 2:15 del vespre.

Tenim també més propostes musicals per aquests propers dies. Per divendres, a les 9, a l'Ermita de Sant Sebastià, un nou concert d'aquest festival de guitarra de la Mediterrània. En aquesta ocasió, el que oferirà el trio Lorca. Ells són els guitarristes Javier Moreno i Josele Rieder i també Núria Martín, que toca en aquest cas el violí. Els preus de les entrades, 20 euros, 25, si volen en aquest cas una entrada VIP, que possibilita estar a les primeres files. A l'Ermita de Sant Sebastià, aquest divendres a partir de les 9, el concert que oferirà el trio Lorca. I fa un parell de setmanes que ja es va encetar un nou cicle de ballades de sardanes a la fresca. El proper serà aquest divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluar, en aquesta ocasió amenitzat per la Copla Marinada. Els amics de la Sardana de Sitges que organitzen un estiu més aquest cicle de ballades a la fresca, la propera cita, com dèiem, divendres a partir de les 10 de la nit a la plaça del Baluar amb la Copla Marinada.

I la nostra recomanació en matèria d'exposicions continua sent aquesta exposició que encara està oberta fins al dia 26 d'aquest mes a la planta baixa del Centre Cultural Miramar. Es tracta de l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps. Està oberta de dimecres a diumenge, de 10 a 2 i també de 5 a 8 del vespre. Els festius, tancada. Fins al dia 26 encara d'aquest mes, a la planta baixa del Miramar, l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps.

Tenim cinema avui al Prado a partir de les 4 de la tarda amb la projecció de la pel·lícula Minions and Monsters. En passis a les 4 de la tarda, també a les 6 i a les 8. La farmàcia de guàrdia per avui serà la farmàcia Planes a l'avinguda Artur Carbonell, número 30.

I què tenim per avui? Després del repàs dels diaris que farem avui amb la Carola Fernández, saludarem Toni Ponce i Jaume Jiménez. Ells dos seran els encarregats d'estar al capdavant d'aquesta unitat específica per l'esport d'alt nivell del futur centre de Sitges, a Sitges, volíem dir, dels serveis mèdics Penedès. Per tant, en parlarem, com dèiem, amb en Toni Ponce i en Jaume Jiménez. Avui que també parlarem una estoneta amb en Benjamí Cervera. En Benjamí ens vindrà a parlar del Sitges Sea Swimmers, aquesta recent creada associació esportiva que neix, bàsicament, a partir de l'objectiu de promoure la natació en aigües obertes i també de fomentar els esports aquàtics. I acabarem, avui sí, recordant una conversa de records, dels bons records del que va suposar aquell ascens a Nacional del juvenil de la Blanca, ara que han passat 40 anys. Recordarem aquella conversa amb quatre dels jugadors d'aquell recordat juvenil de la Blanca, en Cisco Egea, en Nacho Esquebosa, en Josep Serra i en Carles Montserrat.

0: acostant-nos a un quart de 10 del matí en aquest dilluns 13 de juliol de 2026. Tenim ja aquí a la Carola amb nosaltres. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: I bon inici de setmana.
1: Igualment.
0: Que Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que Déu-n'hi-do. Sí, amb aquesta sacsejada, ho dèiem en començar, o aquesta crisi,
1: sí, sí.
0: El govern municipal,
1: crisi de govern municipal, sí, sí.
0: Es pot dir així sense massa por equivocar-nos, eh?
1: No, no, cap ni una, perquè divendres d'alguna manera esclatava aquesta crisi de govern en arribar un comunicat de Verge en Comú Podem Sitges anunciant la seva sortida de govern municipal, que ara llegirem, i minuts després de rebre aquest comunicat rebíem un altre d'Esquerra per part d'Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent de manera conjunta, és a dir, els dos partits que queden encara a govern, també aclarint alguns dels punts. De fet, donant resposta al que encara no s'ha explicat, perquè s'explicarà avui, com deies tu bé al principi.
0: I ha prevista aquesta roda de premsa a les 11 d'aquest mateix matí, per tant,
1: doncs,
0: veurem...
1: Veurem què passa.
0: Què expliquen?
1: Si et sembla, passo a llegir els comunicats
0: per
1: d'alguna manera contextualitzar-ho tot i posar totes les cartes damunt la taula i a partir d'aquí anirem a la roda de premsa i seguirem explicant. El que dèiem, divendres a primera hora de la tarda rebíem un comunicat de Verge en Comú Podem Sitges que anunciava la seva sortida del govern municipal, que deia el següent: la formació ha pres aquesta decisió després d'un procés de reflexió política i explicarà públicament els motius i les conseqüències d'aquest pas en una roda de premsa convocada per aquest dilluns 13 de juliol, és a dir, avui a les 11, davant de l'Ajuntament de Sitges. Verge en Comú Podem Sitges vol agrair a Fets per Sitges i al Margalló per Sitges la seva predisposició mostrada durant les converses mantingudes i la seva voluntat d'explorar vies d'acord, tot i que finalment el procés no hagi culminat amb el traspàs d'alcaldia. Durant la compareixença de dilluns es donarà a conèixer tota la informació relativa a aquesta decisió amb la participació de representants de comuns d'àmbit local, territorial i nacional. La roda de premsa serà oberta als mitjans de comunicació i a la ciutadania interessada. Fins aleshores, Verge en Comú Podem Sitges no farà valoracions addicionals sobre la seva sortida de govern municipal. Per tant, avui sabrem més i avui podrem fer preguntes en aquesta roda de premsa aquí davant de l'Ajuntament, com dèiem, amb representants del partit a nivell no només local, sinó també nacional i territorial. I tot això, clar, ho hem de contextualitzar. Hi havia, saben, el pacte de govern inicial de fa ara 3 anys, poc més de 3 anys, hi havia previst aquest traspàs d'alcaldia en el darrer any de mandat, per tant, ara, d'Aurora Carbonell cap a Carme Gasulla. Estàvem tots, de fet, pendents de si això es produïa o no, pendents de si es convocaven el ple de renúncia d'alcaldia i de nova investidura. Sabem que hi ha hagut xerrades, converses, negociacions diverses, però, doncs, com queda clar en aquest comunicat, no s'ha arribat a aquest traspàs d'alcaldia i això tot apunta que ha propiciat la marxa de Verge en Comú Podem de govern. I fins aquí, diguem, el comunicat dels comuns que avui, tal com
0: sí,
1: diuen...
0: Sí, sí, en detallaran
1: més qüestions. Divendres mateix, pocs minuts després de rebre aquest comunicat dels comuns, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent publicaven a xarxes un altre comunicat donant resposta a allò que encara no s'havia detallat del tot, perquè donava resposta a aquest comunicat que no deixa de ser un anunci del que avui explicaran. Però Esquerra Republicana i Junts per Sitges i Sitges Grup Independent, perdó, ja explicaven alguna qüestió amb un comunicat amb 9 punts.
0: 9 punts, ara volia dir.
1: Exacte, algun d'ells bastant clarivident, eh?
0: Com ja hem comentat, el punt número 4 crida especialment l'atenció.
1: Efectivament. El comunicat diu el següent: davant l'anunci de sortida de Verge en Comú Podem Sitges del govern municipal, Esquerra Republicana de Catalunya Sitges i Sitges Grup Independent volen fer les següents consideracions. 1. La nostra reafirmació en el compromís que hem expressat tant públic com en privat del pacte sotasignat el juny del 2023. Un acord que articulava una majoria progressista i de consens per assegurar que Sitges continuava avançant cap al futur i que evitava un retrocés cap a polítiques pròpies del segle passat, en especial mantenint sempre la voluntat de realitzar el relleu previst en l'alcaldia. 2. La constatació que també vam fer pública de la necessitat d'articular una nova majoria que possibilités aquest relleu sense posar en perill l'obra de govern, tenint sempre en compte que el relleu havia de servir per donar continuïtat al projecte transformador i mai per supeditar la política a interessos privats. 3, que corresponia a Verds en Comú Podem Sitges la responsabilitat d'articular aquesta nova majoria, amb prou antelació. Al gener, aquesta majoria ja havia d'estar definida. Tanmateix, arribats al mes de juliol, els suports necessaris encara no estaven garantits ni han estat garantits. 4, i aquest és el, diguem, el punt més letal, eh? La nostra decepció perquè en el llarg de la negociació els comuns ens han fet arribar documents que incorporaven plantejaments que qüestionaven la legalitat de determinats tràmits municipals i afectaven l'honorabilitat de l'alcaldessa i la professionalitat dels serveis de l'Ajuntament. Fins aquí no sabem a què s'està referint, ja tindrem oportunitat també de preguntar-ho avui als comuns. 5. Malgrat haver rebut aquestes propostes tard i en uns termes que no es podien acceptar, Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges i Sitges Grup Independents van treballar per assolir un nou acord progressista i amb Sitges al centre, garantint els vots dels dos partits per fer possible el canvi d'alcaldia. 6. Esquerra Republicana i Sitges Grup Independents han fet, per tant, tot el que depenia d'ells. Han negociat un nou acord, han garantit els seus vots i han mantingut fins al final la voluntat de fer possible el relleu. 7. El canvi d'alcaldia, però, requereix una majoria completa, garantida i formalitzada. Verds en Comú Podem Sitges no ha aconseguit reunir aquests suports, els 11 vots necessaris en cap moment. Aquesta manca de majoria i no pas cap negativa d'Esquerra Republicana i de Sitges Grup Independents és el que ha impedit que el relleu es pugui materialitzar. 8. La decisió que Verds en Comú Podem Sitges ha anunciat avui d'abandonar el govern municipal és una decisió unilateral i adoptada després de no haver pogut articular la majoria necessària per assumir l'alcaldia. I constata que mai han interposat el projecte per damunt dels càrrecs. 9. En aquest sentit, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent continuaran treballant per assegurar que Sitges no cau en les mans de qui interposa els seus beneficis personals per davant de l'estabilitat política, institucional i les necessitats i els interessos dels ciutadans de Sitges. Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per tant, tenim aquests dos comunicats. 11 del matí, roda de premsa dels comuns. I a partir d'aquí veurem com es van desencadenant
1: efectivament
0: els sí, fets, no? Perquè també caldrà saber com quedarà repartit el cart i pas.
1: Aquest és el tema. Des d'avui, diguem, que l'Ajuntament de Sitges, el Consistori, el govern de Sitges, hi ha 7 regidors.
0: Sí, sí, els 4 d'Esquerra i els 3 de Sitges.
1: Efectivament. Efectivament. Que s'hauran de repartir ara, entenem, les àrees d'habitatge, acció climàtica, transició energètica i espais naturals i educació que duia Carme Gasulla i les àrees de turisme i drets socials, ciutadania i igualtat que duia Xavier Ripoll. Veurem com s'ho reparteixen, però clar, hem de dir que són 7 regidors que ja van carregadets, diguéssim, d'àrees, eh? Perquè
0: sí, no hi... és sobrecarregar encara més aquesta ja... de per si pesada motxilla.
1: Qui menys en porta, podríem dir que és en Dani Martínez, que porta esports i projectes i obres, i no és poca cosa. O l'Aurora, que ja com a alcaldessa, Aurora Carbonell, més enllà d'alcaldia, va assumir l'àrea d'urbanisme i territori. Però en David Martínez, de governació, mobilitat, recursos humans, infància i joventut... Vull dir que, clar, aquí ara ve tot un reajust, diguéssim, per aquests mesos que queden de govern, gairebé un any de govern fins a les properes eleccions municipals, i nosaltres, òbviament, més enllà d'assistir avui a la roda de premsa de Verds en Comú Podem Sitges, també mirarem de posar-nos en contacte amb la resta de formacions polítiques perquè tinguin també el seu espai al mitjà perquè puguin dir la seva.
0: Doncs veurem com es va desencadenant tot plegat, però com els dèiem aquest matí a les 11, roda de premsa que penjarem al nostre web, és a dir, que
1: sí,
0: a partir del migdia
1: íntegra,
0: doncs, ja la podran escoltar, demà òbviament en parlarem i aquesta setmana, com apuntava la Carola, també doncs, n'haurem de continuar parlant.
1: Sí.
0: Carola, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara, Pitu.
0: Et retrobo d'aquests moments.
1: Sí, fins ara.

9 i 23. Va, fem un petit parèntesi musical, eh? Seguim en el nostre repàs per aquestes cançons de l'estiu i ens situem avui a l'any 1984 per escoltar un dels temes més recordats de Radio Futura. El grup de pop espanyol ens presentava aquell estiu, el del 84, el seu Escuela de Calor.

Escuela de Calor, un senzill que arribava al número 7 en la llista dels més venuts i classificat també en el número 8 per la revista Rolling Stone de les 200 millors cançons del pop rock espanyol.

nou repàs a les cançons de l'estiu. Avui recordant Escuela de Calor, de Ràdio Futura. Dilluns 13 de juliol, avui que hem de començar felicitant a tots els Enrics i Enriquetes que avui celebren el seu sant, Sant Enric, avui també Sant Joel, Sant Eusebi i Sant Serapió. Avui que fan anys el jugador del Barça i també de la selecció espanyola, tan en boca de tothom, Lamine Yamal, avui compleix 19 anys. També és l'aniversari de l'actor nord-americà, el conegudíssim Harrison Ford, fa 84 anys. I també és l'aniversari del xef i empresari José Andrés, que fa avui 57 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1934, començava a publicar-se Front, un periòdic quinzenal, portaveu del bloc obrer i camperol de Sitges, de tendència marxista i antifeixista, tenia com a objectiu difondre les idees del bloc entre la classe obrera de Sitges. En el convuls context polític de la Segona República, tan sols van arribar a aparèixer 7 números d'aquest Front. A Espanya, tal dia com avui, de l'any 1936, José Calvo Sotelo, líder de la dreta monàrquica i exministre de Finances de la dictadura de Primo de Rivera, era assassinat al seu domicili de Madrid per membres de les forces d'assalt de la República, tal dia com avui, de l'any 1936. També en recordem que, tal dia com avui, de l'any 1985, tenia lloc el concert Live Aid a l'estadi de Wembley, a Londres. Era un concert per recaptar fons per les víctimes de la fam a Etiòpia. Hi varen actuar Queen, David Bowie, els Dire Straits, U2 i Paul McCartney, entre d'altres. Es van recaptar 150 milions de dòlars.

I posem també, com cada dia, les nostres efemèrides musicals, perquè tal dia com avui, un 13 de juliol de l'any 1991, Bryan Adams començava una ratxa rècord de 16 setmanes consecutives al capdamunt de la llista, i ho feia amb Everything I Do It For You.

16 setmanes, com els dèiem, al capdamunt de la llista de cançons pop del Regne Unit, una balada que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula d'èxit Robin Hood, Prince of Thieves, i també va gaudir d'una ratxa de 7 setmanes al número 1 del Billboard Hot 100.

Una cançó que continua sent l'èxit més reeixit del cantautor canadenc. Va guanyar fins i tot un Grammy i una nominació a l'Acadèmia. Deixem Bryan Adams. Anem ara fins a l'any 1974 per escoltar un Elton John diferent al que potser ara tenen al cap. Elton John va començar aleshores, aquell 74, una ratxa de dues setmanes al número 1 de la llista d'àlbums del Regne Unit amb el seu 8è llançament d'estudi Caribou i el seu 3è àlbum número 1. Un àlbum que continua temes com aquest Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Un jove amb Elton John, era l'any 1974 i aquest tema Don't Let the Sun Go Down On Me. Amb Elton John posem ja el punt final a les efemèrides d'avui. Sí que és cert que la calor extrema ens ha donat una mica de treva aquest darrer cap de setmana. Hem tingut valors molt, molt elevats, però sense aquell màxim que es va assolir fa uns quants dies, la setmana passada. Avui, temperatures que tornen a repuntar i encetem un nou episodi de calor, fins i tot més intens que els anteriors. Màximes, en general, que oscil·laran i es mouran entre els 32 i els 34 graus, amb aquesta sensació de xafogó també a la façana costanera. Què ens esperen de cara a les properes 24 hores? Ens ho diuen en la crònica diària del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta setmana es presenta de nou força càlida. De cara a dimecres s'espera un dels dies més càlids d'aquesta setmana i fins i tot de l'estiu. I és que es podran superar o es superaran aquests 40 graus a diversos municipis de l'interior del territori. Avui encara no, avui farà calor, però no superaran aquests 40 graus, sinó que es fregaran. S'arribarà als 38-39 graus a diversos municipis de l'interior, especialment cap a la zona del Pla de Lleida. I en conjunt, a banda de la temperatura, també cal dir que a hores de la temperatura ja és de 25 i 26 graus en molts casos, però a més, també destaquem aquest cel enterbolit per la presència de núvols alts que deixen aquest cel entrenyinat, aquesta calitja també força destacada. I també tenim alguns núvols mitjans a punts del litoral i fins i tot cap a l'extrem sud del territori no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble de cara al migdia. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Feia temps que no escoltàvem els Manhattan Transfer i aquest Spice of Life, en aquesta tornada al món musical de la formació dels Manhattan Transfer. Noi, vinga, ara mateix 40 minuts del matí, repassem l'actualitat dels diaris, vaja, els incendis, aquest incendi d'aigua a Múrcia que... és el que més preocupa en hores d'ara, l'incendi també a Almeria, Los Gallardos, actualitat esportiva també, avui que les cròniques esportives parlen de Yannick Sinner, òbviament, com a guanyador de Wimbledon, de Marc Márquez, del món del motor. Estem a les portes d'una Espanya-França, el que jugarà demà a les semifinals del Mundial, en fi que estem prou distrets.

0: I bé, l'última hora d'aquests incendis que cremen des de fa dies a Catalunya i també a Espanya. Més de 260 efectius dels bombers i una setantena de vehicles han treballat tota la nit en l'extinció d'aquest incendi forestal que crema entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Al matí s'hi han incorporat 4 mitjans aeris. Un incendi que continua actiu, que s'ha originat a Aiguamúrcia, ahir diumenge a la tarda, en una zona coneguda com la Vall d'Infern, i crema també els municipis de Pontons i Querol, on es va ordenar per prevenció l'evacuació de diferents nuclis habitats, mentre que es manté el confinament de 2.500 persones. El foc té un potencial per cremar un miler d'hectàrees i a hores d'ara ja n'afecta unes 114. Per altra banda, també les informacions apunten a que s'ha estabilitzat ja l'incendi de Los Gallardos, que ha cremat 7.000 hectàrees i els evacuats, per tant, també poden tornar a casa. La mort d'una dona britànica de 93 anys que estava hospitalitzada eleva ja fins a 13 la xifra de víctimes mortals de l'incendi. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia, Pitu, de nou. Doncs sí, els
0: aquests dies que no parem de, de parlar d'aquests malaurats focs.
1: D'aquests incendis.
0: I en el cas de Los Gallardos, que evidentment ha tingut afectacions personals amb la mort d'aquestes 13 persones.
1: Sí, sí, convertint-se ja en un dels incendis més importants i més tràgics, d'alguna manera, dels darrers anys a l'estat espanyol. De fet, avui La Vanguardia fa una mica com de resum i explica que els incendis forestals han cremat un 150% més d'hectàrees que el 2025 per aquestes dates, per tant, s'està cremant més. Això no vol dir que en la xifra global de percentatge d'hectàrees cremades al llarg de l'any haguem de superar la de l'any passat, però a hores d'ara, això també produït per aquestes onades de calor primerenques que hem tingut, doncs portem més hectàrees, més percentatge d'hectàrees cremades respecte a l'any passat. Focs, per tant, especialment virulents, tot i que venim dos anys de molta pluja també, però justament això, que algú podria pensar, tanta pluja, doncs anirà bé perquè hi hagi menys focs. El que ha fet la pluja justament és que ha propiciat una vegetació molt més frondosa, i això alhora, amb la sequera que estem patint ara i amb el fet de que ara no plou, està tot molt sec, doncs aquesta vegetació frondosa està molt seca, i això, per exemple, es contempla perfectament aquí el Garraf, que està sequíssim, tot i que hem tingut un hivern de forta pluja, però sí. Està molt sec ara mateix el Garraf, no? I això ha fet doncs que fins al dia 5 de juliol a Espanya hagin cremat 50.750 hectàrees forestals, que, com dèiem, és gairebé un 150% més respecte a les mateixes dates de l'any passat. Per tant, xifres, diguem, d'alguna manera preocupants, que preocupen els experts d'aquests sinistres, i sobretot perquè el que preocupa és que el foc, a hores d'ara, aquest tipus d'incendis, al moment en què se'ls escapa de les mans, no el poden controlar, en molts casos acaben sent tràgics, com és el cas de Los Gallardos. I aquest, d'alguna manera, és el gran perill, que la xifra de focs de grans hectàrees, que són més de 500, que els diuen grans focs o grans incendis, està augmentant. Pel que fa a les causes, doncs els experts, ho hem comentat la setmana passada, ho comentàvem, bàsicament es redueixen a 3 factors: un és la crisi climàtica, l'altre és la manca de prevenció i l'altre és l'abandó rural. El fet de la desaparició del món rural i la creació d'aquests mosaics rurals no ajuden a que els focs a controlar els focs, la manca de prevenció òbviament tampoc no ajuda, i la crisi climàtica d'alguna manera el que fa és, en molts casos, fomentar que el foc vagi creixent. A hores d'ara, a Catalunya estem en risc elevadíssim d'incendis, amb aquest incendi, com deies, a la zona d'Aiguamúrcia,
0: sí.
1: Que aquest matí han hagut fins i tot d'evacuar algunes urbanitzacions, no per un risc immediat, perquè fins i tot explicaven aquest matí a RAC1 que potser fins i tot el foc no arriba a passar per la zona, però d'alguna manera, de manera preventiva, hi ha determinades urbanitzacions de la zona que els han demanat que agafessin medicaments, papers, allò el més important, el més rellevant, i que marxessin de casa.
0: Parlaves abans de pluja. No sabem si hem de fer cas o no, però ja fa dies que escolto que el proper mes d'agost serà un agost plujós. Benvinguda serà aquesta pluja. Mentre no faci malbé altres històries, sabem que el mes d'agost és el mes més prolífic amb festes majors arreu del país. Per tant, no creiem que sigui allò massa important, però vaja, és que no sé, ara parlar d'una cosa que no sabem...
1: Clar. No, i esperem que arribi la pluja, perquè és veritat que la necessitem.
0: Sí, sí, que farà
1: esperem
0: molta
1: que
0: falta.
1: Arribi la pluja bona, que en diuen aquell ploure bo, no? Que no fa mal, perquè també és veritat que moltes vegades, després d'aquests períodes d'onades de calor severes, com que el mar s'escalfa molt, el que després tenim són pluges torrencials, i això tampoc, diguem, que no ajuda gaire. Però estem en aquest moment vital, actual, social, de crisi climàtica, que el que estem veient i cada vegada més és que doncs, les, diguem, les afectacions meteorològiques són cada vegada més extremes. No? Passem de grans sequeres a pluges torrencials...
0: A pujades, sí, sí.
1: En fi.
0: Vinga, doncs deixem els incendis, deixem els focs, deixem la calor per parlar ara d'altres qüestions. Mariano Rajoy.
1: Sí.
0: Que, vaja, ha tornat a situar-se en el centre de la polèmica, en aquest cas per,
1: sí, anava a dir, eh?
0: Per unes declaracions futbolístiques, però que a França han sentat, vaja, com vulgarment es diu, una patada al cul.
1: Sí, sí.
0: Saben que demà França i Espanya jugaran una de les semifinals del Mundial d'aquest 2026 i l'expresident del govern espanyol va escriure, em sembla, que la selecció francesa té una plantilla d'altíssim nivell, però sense francesos.
1: Efectivament, això és el que va dir...
0: Una frase que, evidentment, ha desencadenat, vaja, una allau de crítiques i ha estat tillada de racista.
1: Sí, sí, això ho va escriure, va ser una columna d'opinió que signa durant el Mundial de Futbol a El Debate, que és un diari digital, propietat de l'Associació Catòlica de Propagandistes, per cert. Ell també ha escrit, també em sembla que és el Marca, em sembla que també va escriure alguns articles d'opinió, i en el que venia a dir això, doncs venia a dir que França té un... lloava França com a selecció de futbol, diu, llàstima que no són franceses. I a partir d'aquí ha obert una crisi diplomàtica...
0: Sí, sí, la caixa dels trons.
1: Una crisi diplomàtica, perquè ha sortit el govern francès en tromba a acusar de xenofòbia a Mariano Rajoy, i a més ho han fet de la dreta, de l'esquerra,
0: sí,
1: ho han
0: sí.
1: fet tots, ha sortit Macron, però també ha sortit el socialista, per tant ha sortit tothom d'alguna manera, i de fet s'estan plantejant, sembla ser, fins i tot redactar algun tipus de resposta conjunta a aquestes declaracions, que més enllà d'òbviament desprendre un tint xenòfob, ve d'algú que va ser president d'Espanya.
0: Sí, sí, d'un govern, és... com en aquest cas l'espanyol. Sí, per exemple, el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, va dir que si aquestes paraules de Rajoy són exactes, resulten absolutament inacceptables i no representen la realitat del país. En la mateixa línia, l'ambaixada de França a Espanya ha recordat que tots els integrants de la selecció tenen nacionalitat francesa i que 23 dels 26 convocats van néixer al país. Fins i tot Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, a través del seu perfil de X, va dir: "Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él, jugando al fútbol, cuidando a nuestros mayores o abriendo negocios."
1: I de fet, el que va dir exactament Mariano Rajoy es va dir, va definir la selecció francesa com un adversari formidable de un altíssim nivell, eso sí, sin franceses. Clar, òbviament, doncs clar, crisi diplomàtica que aquest senyor... Que ara parla les seves cròniques...
0: Allò la deixes anar pensant que vaja, que això no resultarà o no obrirà cap caixa de trons quan crees precisament l'efecte contrari.
1: De fet, hi ha declaracions similars, ja les havia fet en el seu moment Jean-Marie Le Pen, demanant, d'alguna manera deixant entreveure això, que feien venir jugadors de fora per representar el país i tot plegat. Allò en aquell moment ja va ser d'alguna manera criticat i qüestionat. També el Mundial del 98 va insistir en que era una selecció prou francesa, però estàvem parlant de Jean-Marie Le Pen, que és l'ultradreta francesa.
0: Sí, sí.
1: Clar, aquí és Mariano Rajoy, que és un expresident que no sé si sap molt de futbol o no, però diguem, saps? I que, clar, s'ha ficat aquí ara en un embolic. I el que també crida l'atenció és que ningú del Partit Popular ni el partit com a partit ha sortit a dir res. ni asa ni bèstia,
0: no,
1: ni blanc, ni negre. Mm-hmm. En fi, bueno, crisis... Si no en teníem prou, doncs...
0: Sí, anem això. De crisi en crisi, eh? Crisi climàtica, crisi política, crisi de tots els colors, eh? Què més hi posem, Carola?
1: Vinga, va, qüestions un pèl més superflues, podríem dir, però també interessants. No sé si saps què són els Premis Ídolo.
0: Premis Ídolo.
1: Ídolo.
0: No.
1: T'ho explico. Els Premis Ídolo són uns premis, d'alguna manera vindrien a ser com...
0: Musicals?
1: No.
0: No?
1: Són de generadors de continguts o influencers.
0: Ah, val.
1: Són uns premis que fa 5 anys que existeixen. Els va crear Aida Domènech, que és a dir, Dulceida, que és aquesta, la primera, diguem, influencer que va triomfar al país, que és catalana, a més. Ella va crear aquests premis, d'alguna manera, a moda de Goya del cinema, però com Goyes d'aquesta nova professió, que és la de creadors de continguts, o maldita influencers, perquè hi ha molts que no els agrada això d'influencer i es diuen generadors... creadors, generadors de continguts. Una professió que està creixent d'una manera exponencial, cada vegada en tenim més, amb més àrees, no només en lifestyle, que li diuen, o en moda, sinó també en esport, etcètera, etcètera. Ella va crear aquests premis, són uns premis que sempre s'havien realitzat a Madrid, són uns premis que s'han anat fent grans, que ja compten de pregala, de postgala, que hi ha dress code, tot plegat. Doncs l'anunci avui, ho explica La Vanguardia, és que els Ídolo es muden a Barcelona. Dulceida, no sé si ho sabreu, bueno, segur que ho sabeu, ha estat presentant un programa de TV3 que es diu La Gran Cita, ha estat una de les, de les cares d'alguna mediàtiques d'aquesta nova temporada del 3CAT, no? D'aquest relleu que hi havia amb cares. Ella ha presentat aquest programa, que no ha anat malament, no ha funcionat malament. De fet, em sembla que hi ha prevista una segona temporada, i aquest programa es feia amb un gabinet de comunicació, amb una empresa que es diu Media Group. Es van conèixer allà, que era qui produïa el programa, ella el presentava i aquest grup empresarial de comunicació el produïa. S'han trobat i ara han acordat com fer negoci i traslladar els Ídolo a Barcelona. Per tant, la propera cita dels Ídolo, que em sembla que és al desembre, a principis de desembre, serà a Barcelona. I això algú podria pensar, bé, bueno, quina rellevància té això? Doncs té prou rellevància, perquè és un sector que clarament està en creixement. Estem parlant de que entre tots aquests generadors de continguts, d'alguna manera generen influència a 50 milions de persones, és a dir, són moltes persones, és a dir, és molta gent que segueix aquestes persones, és molt de pes el que tenen els que hi treballen en aquesta nova professió. No sé si podem posar-ho al nivell dels cineastes, tenint en compte que la història del cine és llarguíssima, no? I no voldria fer comparacions, però sí que, diguem, en l'actualitat tenen un pes molt important. I d'alguna manera aquí també hi ha un moviment de Barcelona voler-se col·locar com a capital del multimèdia, de l'audiovisual, és a dir, d'alguna manera centralitzar els esdeveniments lligats a aquesta professió més mediàtica o més audiovisual, podríem dir. I avui s'anuncia, no sé si Madrid farà resposta o no, sens dubte és un cop per Madrid també, que Catalunya, és a dir, és un plus per Catalunya i per Barcelona en concret, i jo crec que és un cop també per Madrid, que aquests grans esdeveniments...
0: A Madrid no estaran massa contents perquè portem una ratxa, déu-n'hi-do, entre la Sagrada Família, entre el Tour. Ara això, clar, és que...
1: Clar. I ara això que el que dic, diguem que no és allò que dius... Els Goya ja sabem, per exemple, que ja fa uns anys, que em sembla més molt oportú, que el que fan és triar cada any una ubicació, un lloc diferent, del territori. I a més, mirant de descentralitzar-ho sempre, és a dir, que no sigui Madrid. Era un dels objectius, no? Perquè si no tot s'acaba celebrant a Madrid. Però, clar, no deixa de ser, sobretot no deixa de ser un esdeveniment en creixement, que aquest és el tema. No és allò, més enllà d'un esdeveniment, sí que és consolidat perquè ja fa 5 anys que s'hi celebra, però és un esdeveniment en creixement i una professió que és òbviament en creixement i que avui en dia és una de les grans noves professions que han sortit en els darrers anys, perquè de creadors de generadors o creadors de continguts, doncs això fa 10 anys ningú n'en parlava.
0: Algú pot pensar, això, creadors de continguts, influencers, no es pensin, perquè està cada dia. Al peu del canó.
1: No 24-7, No, a mi em sembla una...
0: No ha de ser senzill, eh? No, després t'agradarà més, menys, serà més o menys criticable, t'agradarà el que diuen, el que fan, el que deixen de fer. com ho fan, del dret, del revés, però vaja, el seu mèrit té quan són persones que estan allò dia sí, dia també, explicant sí. el que fan.
1: Sí, sí.
0: Que és això, no? Vull dir, explicant el que fan.
1: Sí, sí, no.
0: No sé si dir-ho així, Carola.
1: Sí, no, clar, entenc que clar, hi ha de molts nivells, no? Que al final és, això és una nova manera de fer publicitat. Perquè aquí també què ha passat? Que aquí la publicitat ha vist en els creadors de continguts un nou canal per publicitar-se, que els surt bastant més econòmic que un anunci a la televisió i que els repercuteix molt més. I cada vegada és menys econòmic també per ells, perquè també cada vegada els catxers dels influencers i de les influencers cada vegada és més elevat. Però d'entrada el que van trobar és un canal per arribar i publicitar producte que arribava clar, aquí... molt ràpid a un nínxol de gent molt potent, molt influenciable i que era molt més econòmic.
0: Aquí perquè les marques, com es diu en aquest cas, han trobat un filon.
1: Clar, efectivament.
0: Han trobat un filon.
1: Efectivament.
0: Sí, sí, sí,
1: i aleshores això és el que ha convertit que aquesta feina hagi passat de ser una feineta curiosa, diferent o plegat, a una feina molt, molt important on hi ha gent que està guanyant molts, molts, molts diners, però això és per l'entrada de la publicitat. A partir d'aquí, doncs, hi ha generadors de continguts i creadors de continguts que realment expliquen i parlen i diuen coses molt interessants, d'altres doncs, que podríem considerar que és més superflu perquè el que venen a fer és parlar de si s'han aixecat amb el cabell cap a una banda o cap a l'altra, i això doncs, a molts ens pot semblar de poc interès. Però fora d'això, n'hi ha, per exemple, de gastronòmics, i hi ha influències gastronòmics que són molt interessants, o fins i tot a nivell esportiu, o és a dir, a molts nivells, a nivell de salut, hi ha generadors de continguts o creadors de continguts que parlen de matèries de salut que són molt interessants.
0: Sí, sí,
1: també.
0: Sí, sí,
1: vull dir que al final
0: sí, hi ha de tot.
1: És un sector que, ha arribat una mica
0: muy variopinto.
1: A tot arreu.
0: Molt bé. Parlant de cinema,
1: sí.
0: La notícia ha estat la mort així de manera sobtada, diguem-ho
1: sí.
0: així, de Sam Neill.
1: Sí.
0: Qui és Sam Neill? Perquè els que no segueixen o no són cinèfils, és un dels rostres més reconeixibles a nivell internacional gràcies a pel·lícules com Jurassic Park, no? Entre
1: sí,
0: d'altres,
1: sí,
0: no? O de piano.
1: O el piano, sí, sí.
0: sí.
1: Sam Neill, exacte, una de les cares protagonistes de Jurassic Park, que ha mort avui als 78 anys d'edat, que a més apareix en una fotografia justament al Festival de Sitges, perquè va venir al Festival de Sitges en el seu dia, i no expliquen gaire cosa, sembla ser que aquest home havia passat i havia superat un càncer complicat a través d'un tractament prou innovador, però que no seria la causa de la mort de Sam Neill, que, doncs, com dèiem, avui amb 78 anys ens ha deixat.
0: Bé, hi posem una mica de informació esportiva, i és dilluns, i normalment els dilluns venen amb aquella dosi extra d'esportistes que han aconseguit fites importants, com és el cas de Jannik Sinner. L'italià ahir es va convertir en el desè professional que revalida títol a Wimbledon. Es va enfrontar a la gran final a Zverev, un Zverev que va jugar a un molt bon nivell. De fet, vaig tenir l'ocasió de seguir el partit, no tot, però bona part, i vaja, va ser un partit d'un nivell extraordinari entre aquests dos tenistes, l'actual número 1 i l'actual número 2. Saben que Carlos Alcaraz ja fa uns mesos que està fora de la competició per una lesió, encara s'està recuperant, i vaja, Jannik Sinner, que no ho ha desaprofitat, tot i que sí que no va poder guanyar Roland Garros, que sí que va guanyar Zverev, doncs ha revalidat aquest títol de Wimbledon, i per tant Jannik Sinner que eixampla encara una miqueta més el seu currículum de victòries. Jannik Sinner seria un dels noms propis de l'actualitat esportiva. L'altre podria ser perfectament el de Marc Márquez, que ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Per tant, Marc Márquez, que s'acosta al liderat d'aquest Mundial de MotoGP, de Jorge Martín. El Barça, que arrenca avui la pretemporada, per tant, no hi seran tots, evidentment, perquè hi ha jugadors que encara estan disputant el Mundial. I el que sí que queda ja confirmat és que el Barça serà dels equips que no començarà la temporada, o no començarà el partit de Lliga el 15 i 16 d'agost, em sembla que és. sinó que per aquelles qüestions de que hi ha jugadors encara que estan jugant al Mundial i que afecten els equips de primera divisió, doncs aquella jornada s'ajornarà. Per tant, el Barça començarà a jugar el seu primer partit de Lliga coincidint amb la festa major, crec que és el 23 o el 24 d'agost, al camp de l'Elx. I vaja, i poca cosa més.
1: Nou fitxatge al bàsquet, no?
0: Sí, no em faig dir ara com es diu.
1: Jo tampoc, un pivot molt alt.
0: Sí, sí.
1: De 2 metres... no sé on, no sé què.
0: Olivier és un nom impronunciable, gairebé. Però vaja, el Barça de bàsquet que continua generant... Olivier Nkamouwa.
1: Molt bé, Nkamouwa.
0: Estoy muy contento de estar aquí, va dir.
1: Molt bé, me'n serà la greu.
0: És dels pocs que deu estar content d'estar aquí, perquè, clar, evidentment, el Barça que ha anat... no diré fitxant, però vaja, s'està donant molt amb el mercat del bàsquet últimament, jugadors que es comprometen amb equips i que ells mateixos paguen la clàusula abans de començar la temporada per marxar a altres equips. La setmana passada vam tenir el cas més recent de Moses Wright, que el tenia el Barça ja lligat, però el jugador, veient el percal, que el Barça no té ni entrenador, no té ni director esportiu, en fi, va dir que jo no vinc aquí.
1: Que no ho veig clar, no ho veig clar.
0: Va pagar 900.000 euros i se'n va anar a Olimpia Milano. Val? I ahir, o aquests últims dies, Alfa Diallo, que s'havia compromès amb Dubai Basket, l'equip que entrenarà

0: el barret amb aquest senyor, jo, increïble, eh? És un, ha fet tota la carrera amb dolor, eh?
1: Sí.
0: Tota una carrera esportiva amb dolor.
1: És un documental que ha posat de manifest el com un jugador, en el seu cas...
0: La capacitat de sacrifici,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Ha tingut una capacitat de resiliència, mai millor dit, perquè ha hagut de conviure bona part de la seva carrera esportiva amb dolor.
0: Pràcticament tota.
1: Sí, sí.
0: Pràcticament tota, amb dolor. Però amb dolor que arribava al final a dormir-se el peu per no sentir. És a dir, tinc el dolor i ja la solució és...
1: sí, sí, m'infiltreu...
0: punxar-me els nervis, anul·la'm els nervis sensitius, perquè així no sento.
1: I a vegades anant fins i tot a la contra de, sí, sí, dels serveis, sí, mèdics, que, sí, deien, sí, sí, tu no pots jugar. No, no, jo jugaré, a mi em punxeu, però jo vaig a jugar.
0: No, no, increïble, increïble, i ostres, vaja.
1: Sí, sí, per treure-se el barret.
0: Hi ha, hi ha un moment que apareix el McEnroe, que sí, fa un comentari molt bo, com dient, sí, home, ja que li posin una vena als ulls i que jugui sense veure, no? És a dir, què més ha de fer aquest paio, eh? Però, vaja...
1: Rafa Nadal, que va tenir dos grans rivals en la seva carrera esportiva, com el ser en Roger Federer i Novak Djokovic. Primer un i després l'altre, clar, és que...
0: Primer només en Federer i després s'hi va afegir,
1: sí, sí,
0: Djokovic.
1: Djokovic, que cada un i do.
0: I tots parlen meravelles, els dos apareixen al documental,
1: sí, no, no, evidentment.
0: Els dos parlen meravelles perquè, a part... és un bon company, se'l veu que és un bon company, però aquests documentals, clar, t'ensenyen moltes vegades el que hi ha darrere, no? I de tots aquests campionats, copes, caleves, no sé què, i ostres, déu-n'hi-do, eh? Mm-hmm.
1: Sí, déu-n'hi-do, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Aquest documental que poden trobar
0: a Netflix,
1: com també poden trobar el de Carlos Alcaraz i altres també.
0: No m'ha agradat tant el d'Alcaraz.
1: Bueno, és una altra manera.
0: El documental, eh?
1: És una altra manera d'entendre l'esport d'elit, eh? Carlos Alcaraz, que té molt clar que ell no renunciarà a sortir, i si ha d'anar a la festa hi anirà, i si vaig anar un cap de setmana a Ibiza, sí, hi aniré.
0: No vol renunciar a la vida?
1: No.
0: Que és el que va fer Rafa Nadal.
1: Tenen una cosa en comú, tant Rafa Nadal com Carlos Alcaraz, que tenen molt clar el que representa la família.
0: Hmm. És a dir, el paper de la...
1: En l'escala de valors està el número 1.
0: El paper de la dona de Rafael Nadal, a mi em sembla,
1: sí,
0: crucial. Mm-hmm. El dels pares també, eh? Però el de la dona...
1: El de viure em refereixo també en aquest entorn més, sí, més familiars, no?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí,
1: que no t'allunya, sinó que tot el contrari, encara
0: ser
1: crees més afecció.
0: Ser conscient que és un entorn que t'ajudarà, no? I que et protegirà, i sí, sí, és molt, molt, molt interessant. I ara que veiem aquests campionats, no? Perquè Sinner, doncs, és un altre gran, no? Igual que Zverev, que és un altre grandíssim, doncs darrere d'aquests campions i d'aquests cracs de l'esport... moltes vegades, doncs, hi ha això, molt patiment, molt sacrifici, molta resiliència, moltes conviccions, moltes, mm-hmm, vegades, no? Està bé, està bé.
1: Doncs amb això acabem aquest repàs dels diaris d'avui. Carola, gràcies.
0: A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Amb l'arribada de la calor, les activitats desenvolupades a l'aire lliure poden exposar els treballadors i treballadores a temperatures extremes. És important conèixer bé les situacions de risc i les mesures preventives per no posar en perill la salut de ningú. Cal beure aigua regularment, fer pauses i menjar aliments lleugers, no treure's la roba, cobrir-se el cap i utilitzar cremes de protecció solar per a aquelles parts que quedin al descobert. A la feina, cap risc. 012, la millor resposta.

0: Vinga, anem a parlar d'un nou projecte que arribarà a Sitges en breu. Encara no sabem ben bé quan. Bé, més o menys sabem, més o menys, però en tot cas, en breu. Estem parlant de... Saben que Sitges ubicarà un nou centre mèdic, serveis mèdics Penedès, a tocar de camí cap allà amb l'Ola Anglada, és a dir, en aquell replà, en aquella peça de terreny que queda entre el Sorli i la residència Sitges Park. De fet, ja ho estaran veient, que s'està construint, que s'està elevant, ja han pujat, diguem, ja han fet els pisos de baix i ara ja estan construint cap a dalt. Em van parlar fa unes setmanes amb el director de Serveis Mèdics Penedès, amb en Josep Panyella, de tot el projecte, però ens teníem pendent parlar d'una part que inclourà o d'una unitat que inclourà aquest nou centre mèdic interessant, novedosa, innovadora i amb la que hi ha dues persones, dues cares conegudes de la ràdio, una des de fa més temps, l'altra no tant, totes dues vinculades al món esportiu, una més des de la pràctica, diguéssim, l'altra més des de la part nutricional, i tots dos estaran darrere d'aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell que inclourà aquest centre mèdic de Serveis Mèdics Penedès a Sitges. Ells són en Jaume Jiménez, nutricionista. Què tal, Jaume?
1: Bon dia, com estàs?
0: En Jaume Jiménez el recordaran perquè va ser col·laborador d'aquí de la ràdio en una secció de nutrició, que saben que ell té darrere el projecte de Nutritional Coaching aquí a Sitges, i ara està també amb aquest SM Performance, no? Així heu anomenat aquest projecte. I amb en Jaume Jiménez, nutricionista, i una altra persona molt estimada per aquí la ràdio, sobretot perquè és les cases esportives, i ara deia, faia molt de temps que no venia aquí, i ara ja d'entrada li demanarem disculpes només arribar. Toni Ponce, què tal? Bon dia.
2: Molt bé.
0: El Toni el recordareu perquè ho ha guanyat tot en natació adaptada, i cada vegada que guanyava en natació adaptada, perquè també va estar nedant aquí al Club Natació Sitges, doncs passava per aquí la ràdio, el trucàvem, etcètera, etcètera, i saben que és vilafranquí, però el van mig adoptar Sitges, sí. No, Toni? I ell serà el coordinador, a banda de fisioterapeuta, serà el coordinador d'aquest projecte. I abans que res, per començar, al Toni li hem de demanar disculpes, i li demanem des de la ràdio, ho he fet en privat, però vull fer-ho en públic, li demanem des de la ràdio, però li he de demanar també l'Ajuntament, i aquestes no em corresponen a mi. Les de l'Ajuntament no em corresponen ni a mi ni a la ràdio. I és que la porta d'accés, la porta que dona accés a l'ascensor per aquest edifici fa mesos que està espatllada. I avui jo no hi he caigut perquè quan el Toni el veig com un superhome i no hi he caigut, és que és un superhome i ha arribat aquí dalt, però en Toni va amb una cadira adaptada. I aleshores, clar, com que es pot posar dret, no? I amb l'ajuda de pares, del Jaume, etcètera, has pogut arribar aquí, però això passa, de tant en tant, Toni, encara.
2: Sí, clar, a vegades passa. A vegades pot passar que una porta deixa de funcionar el dia anterior, però, bueno, les coses que s'opten és això, no? Que en temes públics, on ha d'haver un mínim, ha d'estar-hi.
0: Ha de ser-hi. Doncs ja està. Disculpa'ns per part de la ràdio perquè no hi vam pensar, la veritat, en avisar-te i ho haguéssim hagut de fer, però insisteixo, hi ha unes altres disculpes que no em corresponen ni a mi ni a aquesta casa, que és la ràdio. Sí que li corresponen a aquesta casa on ens ubiquem, que és l'Ajuntament, i és que no em sembla ni mig normal que la porta que permet l'accessibilitat universal d'alguna manera a un edifici públic com és la Casa de la Vila faci mesos que no funciona. Ja està. Dit aquí, anem a parlar del que ens porta, del que ens ocupa, que és aquesta nova unitat de medicina esportiva del nivell. A veure, com comença tot això? Qui truca aquí? És en Josep Panyella que truca, Toni? Després com hi entra en Jaume? Toni, com va això?
2: Bueno, qui coneix el doctor Panyella és una persona que no para de pensar, que sempre està buscant més projectes, és molt ambiciós. I bueno, pues un dia em va trucar i jo ja fa temps que em vaig desvincular una mica de l'empresa per motius d'esportius i tal, i llavors tenim contacte, tenim confiança, i ell sap que jo estava allà, i llavors em va trucar i em va dir, mira, tinc una idea al cap, aviam què opines tu. Dic, bueno, explica-me-la, no? I ell estava des de sempre, el doctor SMP ha estat molt vinculat amb l'esport, és més, es veu que fa molts patrocinis amb molts equips ni entitats particulars a nivell esportiu, i ell tenia això, no?, aquesta idea. Llavors vam dir que volíem donar un servei nou, enfocat molt en el que és el tema esportiu, però enfocat molt a el que és aquestes persones, aquests esportistes que ja es dediquen semiprofessionalment o professionalment a l'esport, que li dediquen molt de temps, molts recursos, pues intentar-los ajudar al màxim.
0: I vas dir que sí.
2: Home, és que a nivell, a mi el Panyella, a nivell personal, sempre li he dit, sempre ho dic, li he d'agrair molt, m'ha deixat fer tot el que volia en el nivell esportiu, m'ha ajudat en els moments més complicats, i a part d'això és que a mi m'encanta tots aquests reptes xulos, ambiciosos, en tema esportiu, al nivell, llavors és, era una idea que a mi també m'entusiasma i clar que no li vaig dir que no, vaig dir que sí.
0: Jaume, i en quin moment hi entres tu?
1: Bueno, jo de fet va ser... em vaig enterar que muntaven aquest... o sigui, que estava en construcció i vaig parlar amb el doctor Panyella. Vam estar parlant i de seguida ens vam posar d'acord i em va dir, escolta, doncs m'interessa molt la part de nutrició, l'experiència que nosaltres aportaven com a nutritional coaching, i a partir d'aquí doncs em va presentar el Toni a l'excel·lent equip i bueno, hem muntat el projecte, però prou bé.
0: Un projecte que dèiem dedicat a esportistes, professionals, semiprofessionals, que entenc que és un nínxol que cada vegada és més elevat, no? És a dir, diguem que d'aquesta semiprofessionalitat, no? O persones que s'hi dediquen de manera semiprofessional a l'esport, és a dir, moltes vegades tenen altres feines, però la comparteixen, no? O conviuen també amb un nivell esportiu ja de cert nivell. Entenc que és un nínxol creixent, això? O és una percepció que tinc? És a dir, que cada vegada hi ha més gent que està en aquesta pràctica esportiva semiprofessional.
2: Sí, home, ja es veu cada cop més, no? Per exemple, aquí a Sitges es veu molt aquests triatletes que ells treballen tranquil·lament les seves hores i el seu hobby és fer triatlons. Però clar, un triatló s'ha de preparar, un triatló s'ha de fer bé. Llavors crec que una de les coses que volem treballar, lògicament sempre basat en esportistes d'èlit, és també donar aquest servei a gent que li dedica hores també, que li dedica molta importància, que està entrenant, que després de la seva vida laboral se'n va fer els entrenaments per preparar una bona triatló, o fan Ironmans, gent semiprofessional que fan Ironmans. Que dius, és que és una borrada el que estàs fent a sobre compaginant amb aquestes hores, no? Llavors sí que també crec que serveis mèdics, nosaltres volem donar també l'ajuda a aquestes persones semiprofessionals, perquè considero que jo, sent esportista d'èlit, jo crec que també és molt important el que estan fent, perquè no és gens fàcil. Per tant, jo crec que aquest servei també li volem donar per intentar-los ajudar que arribin de millor manera a aquesta cosa.
0: I no sé si alhora és una manera de potenciar, no? De potenciar d'alguna manera la pràctica esportiva, no cal que sigui aquests grandíssims nivells, no? Però d'alguna manera donar suport a aquesta gent que, com deies ara, no? Decideix per opció, per tria de vida, no? Decideix dedicar-hi moltes hores al dia, a la setmana, a una pràctica esportiva que potser ni li genera res remunerat, al contrari, li costa diners, però és una tria que fan. No sé si és una manera també de fomentar aquesta vida saludable, aquesta vida activa, aquesta pràctica esportiva com a part interessant per tenir una vida saludable, no? En definitiva, si d'alguna manera posar-los un espai de aquí us cuidarem, no? És una manera de dir, escolta'm, aposta per això perquè hi ha un grup de gent que et cuidarà, no?
2: Sí, per això jo crec que el que vam muntar amb l'equip, no? És dir, jo què sé, o sigui... És que per mi és igual d'important una persona que es marca poder anar a una triatló i fer-lo en X minuts. Llavors, clar, nosaltres volem ajudar-lo, no? A nivell, parlo jo com a fisio, preparació física, tal, o a nivell, sobretot, nutricional, no? Que és on el Jaume jo crec que té moltíssima feina, no? Perquè moltes vegades no solament és entrenar, és saber cuidar-se, que la gent, no, jo entreno, i és molt complicat.
0: I aquí, de fet, la nutrició, no? Avui en dia ja és, de fet, diguem que en l'esport d'altíssim nivell és una part indispensable, no? Això ho veiem amb els futbolistes, no? I hem vist canvis que han fet grandíssims, només canvien la nutrició, per tant, s'ha convertit en una part indispensable amb això, no?
1: Sí, jo crec que la nutrició realment és un dels camps, la fisioteràpia, l'entrenament, o sigui, està molt establert en qualsevol tipus d'esportista, però la nutrició sí que és veritat que en els últims anys ha tingut molta més importància perquè, segurament perquè moltes esportistes l'han fet visible, han explicat i s'ha vist realment el canvi, perquè parlant de triatló, fa 3-4 anys va sortir un estudi que parlava que estudiava els triatletes que eren semiprofessionals, no? Aquesta gent que treballa, i el 80% d'aquests esportistes patia algun grau de sobreentrenament. Sí, estem parlant de gent que treballa 8, 9, 10 hores, entrena 15 o 25 hores a la setmana, perquè depenent de la distància de triatló te'n pots anar tranquil·lament a 25 hores, i realment l'entrenament és fonamental, la fisioteràpia és fonamental, el descans, però també la nutrició. Per tant, sí que és veritat que cada vegada hi ha més consciència, però també cada vegada hi ha més informació contradictòria. Per tant, és molt important poder donar un servei de la màxima qualitat a tota aquesta gent, tant semiprofessional com professional, amb rigor científic. Això és el que moltes vegades no es fa en l'àmbit de la nutrició clínica i cada vegada més amb la nutrició esportiva.
0: Clar, de fet, no sé si és una de les feines que teniu ara, no? D'anar desmentint bulos constantment, no? Sobretot que arriben a través de les xarxes, no? De no sé si dir xarlatans o no sé dir què, no? O pseudoprofessionals que van, doncs això, dient o donant informació, per bé, per acords publicitaris que tinguin, etc, que moltes vegades doncs no correspon a res científic, no?
1: Sí, de fet, una part de la visita la dediques a explicar-li a l'esportista si això és veritat o això és mentida, i sobretot, que això és el que volem engegar a serveis mèdics, donar la màxima qualitat en rigor, perquè treure carbohidrats o posar carbohidrats, o sigui, tota aquesta labor és del nutricionista, i evidentment hem d'anar cap a la individualització. Depenent del tipus d'esport, t'anirà millor pujar hidrat, segons quin esport tinguis, t'anirà millor reduir carbohidrats, o sigui, sempre tenir una vessant i treballar amb l'equip. Nosaltres el que fem, el que jo ja faig com a membre d'equips professionals, és treballar conjuntament amb l'entrenador, quin tipus d'entrenament està fent, quin tipus de lesió té, o sigui, quin és l'objectiu, i adaptar la nutrició a cada situació. Això és el que ara mateix amb nutrició esportiva és el que s'està fent i el que crec que és el camí.
0: Per tant, Toni, què és el que hi trobarem aquí a SME Performance? Trobarem, entenc, un equip multidisciplinar, eh?
2: Sí. Bàsicament, el que nosaltres vam muntar és un component d'un fisioterapeuta, que serà l'Helena.
0: Sí.
2: Jo com a fisioterapeuta també, i a la vegada un coordinador de tot l'equip que tinc, el Carles, que serà el nostre preparador físic, que el tindrem també in situ quan tinguem les instal·lacions, tant el fisio com el preparador, com jo, aquí a Sitges. Després tenim la doctora Roura, que serà la peça també d'entrada i d'ajuda, de diagnòstic i tal. Després tenim el Jaume, evidentment nutricional, i després tenim, en aquest cas, també hem incorporat un psicòleg esportiu, que a vegades també és molt important, no solament treballar el físic, sinó la ment, i que és el José Antonio Marí. Vale? Llavors, això és l'equip. El que sí que a nosaltres ens agrada dir és que un esportista de vegades vol tots aquests serveis i ha d'anar cap aquí, cap a un centre com l'altre. Aquí tot estarà unificat, tot tindrem un treball molt multidisciplinar, molta comunicació, on sabem per on ha passat cada esportista, sabem què diu cada professional i entre tots encaminar-lo a aquell gran objectiu que es plantegi.
0: Això va adreçat només a persones que es plantegin grans reptes o no? O persones amb diguem que fan pràctica esportiva, no professional, però potser sí que igual d'intensa o de dura també hi podran adreçar-s'hi?
2: Aviam, ara no. Lògicament, la nostra idea és anar molt enfocat al que es dedica o al que semiprofessionalment es dedica, no? Però no podem tancar portes a res. Si una persona també arriba i necessita la nostra ajuda, doncs, bueno, lògicament, escoltarem els seus neguits, quins objectius té, i potser seria candidat també a entrar al nostre, no? Però sí que nosaltres estem treballant molt, perquè serveis mèdics, a part, també hi ha moltes vessants més, tenen un gran servei de rehabilitació, tenen un gran servei d'altres àrees, però nosaltres sí que volem més enfocat aquí. Però no vol dir que si una persona que fa i es vol plantejar una cosa molt important, amb un gran objectiu, pues, evidentment escoltar-lo, i si podem ajudar, l'ajudarem.
0: Entenc que tindreu alguna planta destinada únicament a SME Performance a dins d'aquest edifici que s'està construint?
2: Sí, tenim sort que just la més alta serà nostra, és molt gran, on allà hem introduït una sala de camilles on hem de fer un tipus de teràpia manual o algun tipus de maquinària que podem tenir o alguna ecografia que necessitem. Després tenim una sala de readaptació i després tenim una part de gimnàs. Posem un gimnàs a dins, on també he incorporat en una zona d'amplitud per poder fer algun treball més específic, pilomètrics o el que sigui. I a sobre tenim la gran sort que tenim una part de terrassa on també podem fer algú lliure allà, que aquí a Sitges hem de gaudir del sol i el bon clima que hi ha aquí, pues, també l'utilitzarem aquesta part.
0: Clar, Jaume, com a nutricionista, clar, entenc que treballar ja ho fas amb altres llocs, però treballar de manera transversal, és a dir, treballar la nutrició des d'una manera transversal, entenc que també és una porta d'entrada a tot el tema nutricional, que moltes vegades es veu com aliè, no? És a dir, no s'incorpora moltes vegades, i entenc, i això ho hem vist amb esportistes d'elit, de vegades les millores venen principalment a partir de perquè hi ha un canvi nutricional, és a dir, no? I tots recordarem allò de quan li van dir no sé si va ser el Guardiola que li va dir al Messi, s'han acabat les parrillades o los asados, s'han acabat los asados, s'han acabat no sé què, és a dir...
1: Les siestes de 4 hores...
0: Sí, diu, ja, s'ha acabat això, no? I es va veure el canvi, no? Clar, sí que la nutrició entri a formar part com una part essencial, no? D'això, no sé si d'alguna manera és també la manera de que deixi de ser com aquesta cosa de xarxes, no? De comentaris, de tothom sap, perquè és que la nutrició sembla una mica que tothom en sàpiga,
1: tothom
0: sap, no?
1: Tothom menja, tothom sap. O sigui,
0: tothom sap que és un carbohidrat, tothom sap que és una proteïna, ho sap tothom, això, sí. Ara necessito proteïnes, ara no sé què...
1: Això ho comentàvem ara justament, no? O sigui, aquí a l'entrada, per dir, lo important sobretot és que molta gent entrena molt, no aconsegueix els seus objectius, es lesiona sovint i moltes vegades menja fatal, no? O sigui, lo important sobretot és veure com està aquella persona mitjançant una analítica,
0: sí,
1: o mitjançant una bona entrevista i veure com menja. Per què? Perquè al final, quan tu comences un plantejament d'entrenament, un plantejament de recuperació, de lesió, o sigui, la nutrició és una part fonamental. Per exemple, una lesió muscular té diferents fases. La nutrició s'adapta avui dia a cada una d'aquestes fases. No és el mateix quan has d'entrar en una intervenció quirúrgica on t'has de posar fort i has de guanyar massa muscular perquè la perdràs a la intervenció, que quan estàs a punt d'entrar al camp. O sigui, la nutrició sempre serveix primer per fer una valoració, que això és el que treballarem molt allà, o sigui, una valoració inicial de com està menjant aquella persona, com està internament en conjunt amb la doctora, i veure moltes vegades per què aquella persona no aconsegueix el seu millor rendiment. I moltes vegades, com tu dius, són per temes nutricionals, no? Altres vegades no, però tenir aquesta informació és fonamental per donar el millor servei possible a aquesta gent amb aquest nivell d'exigència.
0: Toni, no sé si el que planteges és aquell espai que t'hagués agradat, del que t'hagués agradat disposar tu durant la teva carrera esportiva, o sigui, sobretot des d'aquest moment més àlgic que has viscut, no? És a dir, que dius, jo vull dissenyar o estic coordinant, vull coordinar l'equip que a mi m'hagués agradat tenir sempre al meu costat, que segur que t'ha acompanyat gent meravellosa, però no sé si dius, és que el que vull és això, tenir-los tots allà i tenir aquell equip perquè altres esportistes, no? com és el teu cas, puguin anar allà, el que deies, trobar-se tots aquí, que hi hagi comunicació, que parlin entre ells, que no hagi d'explicar mil vegades el que tinc ara amb aquest, ara amb aquell altre, i que un em digui una cosa però l'altre em digui un tema que és contradictori, no? I etcètera, etcètera.
2: No, aviam, jo he tingut la gran sort de que porto... Ara ja no, perquè he decidit marxar i sortir del CAR, no? Però jo he portat molts anys allà al CAR i he tingut la sort de tenir aquest tipus de treball, no? Que amb professionals del CAR tenir l'opció de poder utilitzar els seus serveis, no? I jo, durant aquests anys, vaig veure que era una cosa vital el que hi hagi professionals que parlin entre ells, que es vegin, que puguin fer un bon equip i tinguin un treball, sobretot, molt multidisciplinar, no? Perquè sembla que l'objectiu seria, en aquest cas, Toni Ponce, poder anar a uns Jocs Paralímpics, no? I màxim rendiment. Llavors, nosaltres també, era la meva idea era muntar això molt semblant, però també donar l'opció a gent de que no estigui becada al CAR també pugui disfrutar d'aquest món. Perquè realment es veurà supercuidat.
0: Que no sigui tan d'elit com la gent al CAR.
2: O sigui, solament aquí, a nivell català, si vols un tipus de tractament molt individualitzat, un tipus de treball que solament parlen amb tu i que a sobre tenen molt bona comunicació amb els professionals, és molt complicat trobar-ho.
0: Anava a dir, hi ha algun altre? És a dir, us heu mirallat amb alguna altra unitat similar que hi hagi aquí al territori?
2: Jo, dic la veritat, no ho he mirat perquè quasi segur que no hi és.
0: Que no hi és.
2: Perquè nosaltres anem molt alt. O sigui, no agafem un professional, agafem 5 i amb opcions a més. Perquè ja hi ha a la ment més opcions de que també hi ha l'opció d'un podòleg que de vegades també crec que l'hem de tenir per aquí propet ja, no?
0: Sí, sí.
2: Però bueno, jo considerava que quan vaig muntar la idea de qui volia, enfocat a un esportista, el que hi ha és el que té que haver mínim. O sigui, mínim. I sabia que tenia que entrar Jaume, sabia que tenia que entrar un psicòleg i després tot l'altre més sanitari, no? En el sentit de doctor i tal, no? Però d'intervenció sí. amb l'esportista. I llavors aquí podem anar creixent, per tant, jo crec que és complicat, i sort que a Serveis Mèdics tenim l'opció de fer-ho, i per això hem apostat molt en fer un gran equip, perquè l'esportista estigui molt recolzat.
0: Per quina creus tu que és la necessitat que té aquest tipus d'esportistes, que ja estan entrenant a un cert nivell, alt nivell? Quina és normalment el que més desitgen, el que més demanen quan arriben? És a dir, no sé què és el que busquen primer, un diagnòstic, una resposta ho arreglarem, no t'amoïnis, és a dir, què és el primer que es busca?
2: O sigui, la idea que nosaltres tenim, i ara faríem un exemple, no?, perquè hem de veure quin tipus de pacient esportista entra,
0: sí.
2: Però, per exemple, jo poso la situació d'una persona operada.
0: Sí.
2: Un creuat. Mm. Vale? Hi ha un moment que aquesta persona es trenca, s'ha d'operar, fa rehabilitació,
0: mm-hmm.
2: i després què passa amb ell? No hi ha un procés d'acompanyament per tornar a posar aquest genoll perquè és un futbolista, no. Jo et dono l'alta rehabilitació perquè aquest genoll està bé, és funcional. Ja, però funcional per què? Per viure? Sí. Per fer coses normals, dia a dia? Sí. Però per jugar? No. Llavors nosaltres el que volem fer és un acompanyament tant a nivell físic, tant a nivell mental, perquè quan una persona es lesiona i té aquests dubtes i aquestes pors, el cap no ajuda, i després, sobretot, quan veiem que potser és que a nivell de fisio, a nivell del doctora està bé, però és que hi ha alguna cosa que ens escapa. Ei, anem al nutricionista, que potser hi ha alguna cosa aquí que ens escapa, no? Llavors, després, a part d'això, tenir un fil conductor parlant amb el seu staff esportiu, amb l'equip de futbol, parlar amb l'entrenador...
0: Mm-hmm.
2: Què necessites aquest jugador? Quan el necessites? Perquè els entrenadors apreten. Que tinc el partit X i és molt important. Dic, el partit X potser et puc donar al jugador 20 minuts. Es pot tornar a trencar. Però vull dir, el que volem és acompanyar. Aquest esportista es senti important, que és una cosa que el volem acompanyar fins que torni a jugar bé, si hi ha cap problema a la seva pràctica esportiva, que és el que més li agrada. Per tant, ja en aquest procés que a molts llocs que jo he vist, no hi és. I què passa? No, és que jo ja estic de rehabilitació, ja estic donat d'alta, me'n vaig a la pista, jugo, però és que el segon partit m'he tornat a trencar. I llavors aquí el que passa és es trenca la carrera esportiva d'aquest jugador. I això és el que no vull, perquè això ho he vist jo. I per això nosaltres volem treballar molt en aquesta fase, acompanyar molt aquestes persones i donar-li importància a el que estan fent.
0: I Jaume, no sé si t'arriben a tu esportistes també del nivell, amb aquest nivell de desesperació, d'esportistes de, ostres, és que no aconsegueixo, no estic una mica en bucle amb aquesta lesió, no acabo de sortir-me'n.
1: De fet, normalment quan l'esportista està amb el seu prime, és difícil entrar des del punt de vista nutricional. El que sí que veiem és que molts esportistes entren en l'àmbit nutricional quan es lesionen.
0: Uh-huh.
1: Justament aquest és un moment delicat que volen treballar totes les parts, no? I moltes vegades la nutrició entra justament per això. O es fan una analítica, surten certs paràmetres alterats, o es trenquen sovint, o sigui, en aquests moments és quan el nutricionista té més capacitat de poder influir i realment poder explicar-li a l'esportista. Jo sempre dic que quan tu li expliques a l'esportista la importància de la nutrició i com funciona la nutrició i la suplementació avui dia en esport del nivell, o sigui, ja no van a un altre lloc. Per què? Perquè realment tu, si estàs per... A un esportista és molt difícil que tu li parlis només de salut, perquè l'esportista el que vol és guanyar.
0: Clar.
1: Llavors, el que tu li has de parlar a l'esportista és de...
0: O de funcionalitat, no? Diu, és que jo no vull ser funcional.
1: De salut,
0: no? Jo vull...
1: però també de rendiment.
0: Ah,
1: o sigui, com això li ajudarà a aconseguir els seus objectius? Evidentment, sempre des de la salut, no? Però és molt important el llenguatge i com la nutrició i la suplementació avui dia, que ha evolucionat moltíssim, poden ajudar tant a reduir el risc de lesió, com en cas de lesió també ajudar a que aquest procés de recuperació sigui el més aviat possible, que és el que l'esportista vol, no? Vol tornar a jugar o tornar a competir o tornar a entrenar amb el menor temps possible. Pues això, la nutrició és un pilar fonamental.
0: I no sé si també allargar vides, carreres esportives, no?
1: Absolutament.
0: És a dir, que això també cada vegada ho veiem més, no? És a dir, que les carreres esportives estàvem acostumats anys enrere, no? I això de vegades els mitjans són molt pesats i fan una mica d'edatisme, que arriba a determinada edat i vinga a incidir que té tants anys i penses, és que igual té 38 anys i està fantàstic, vull dir, entenc, no? Es pot arribar als 38 anys amb un estat físic excel·lent, no?
1: Si no et cuides, No.
0: No, evident. Sí,
1: l'important és això, no? És, si tu et cuides, la vida esportiva pot ser molt llarga, però si no et cuides, jo sempre li dic, amb 20-24 anys, tu pots menjar pedres, no passa res, perquè segurament tindràs un bon rendiment si tens qualitat, però si tu vols tenir una vida llarga, evidentment has de canviar l'alimentació. L'alimentació i els hàbits, eh?
2: Claro.
0: I aquests semiprofessionals, justament, moltes vegades estan en aquest target d'edat, no? És a dir, en molts casos, no? Són persones que, no sé, però per algun cas que em ve el cap, gent que potser inicialment van arribar fins i tot a estar en primera línia, en elit, però a determinat moment doncs, baixen un esglaó, no? Però es mantenen amb la pràctica esportiva a un nivell semiprofessional i el que volen és allargar la seva vida esportiva al màxim possible, no?
2: Sí, clar, o sigui, els que s'han dedicat i han estat al nivell, després veuen que és com la seva medicina, l'esport, i volen seguir, i saben ja, aquests ja saben el que han de fer, no? Però el que també estava comentant aquí el Jaume, o sigui, el que dèiem també fora, o sigui, jo crec que quan una persona entra al nostre servei, mínim, a mi, personalment, m'interessa com està a nivell d'analítica. Perquè una de les coses que també volem promocionar el que diu ell. Jo no vull que un esportista arribi a ell quan està lesionat. Jo vull que no arribi lesionat a ell. I és una de les coses que a vegades la societat no ho entén. O sigui, la prevenció és molt important, no? I després ella sobre t'ajudarà perquè quan tu tinguis un entrenament dur tinguis una bona sensació. Quan tu tinguis una cursa dura, sàpigues el que has d'aprendre abans, durant, després, el que ells creguin. I que dius, ui, em noto molt bé, no? I el que dius tu, a nivell esportiu, els que arribem, perquè jo també ja em considero en aquest àmbit de encara competir al nivell, és perquè ens cuidem, o sigui,
0: no hi ha un altre secret.
2: O sigui, jo, per exemple, els nens més petits, no, els que tenen metres, han de fer molts metres a l'aigua, molt normal, perquè acabes de començar.
0: Clar.
2: Jo vaig a buscar qualitat i vaig a buscar molt treball fora de l'aigua. Molta prevenció fora, en sec, molta prevenció a nivell nutricional, molta treball a nivell psicològic, que també treballo molt, i tal, no? I un exemple claro, que molta gent no sabrà, és el Djokovic.
0: Sí, home.
2: És un animal. Tots els grans slams, que ha tingut tants, és perquè ha sabut gestionar la seva carrera esportiva i donar-li importància a la carrera esportiva. Jo no et dic que no es facin bé les coses, no? Però, per mi, és un jugadoràs, el Caraz, però la mentalitat que té... Per mi no és un Rafa, per mi no és un Djokovic, perquè ha sabut gestionar molt bé tot. És més, es veu la típica imatge que està jugant i demanant la creatina perquè necessita. Perquè fil cap un partit amb un nano, o hi ha una cursa amb un nano de 15 anys, com no la prepari bé jo, saber gestionar en quin moment he d'apretar, quin moment he de jugar d'aquesta manera, quin moment he d'anar a nedar o plantejar aquestes coses, és el que a mi em donarà aquesta possible victòria o poder-li lluitar. Però un nen, això no. Un nen és, jo em tiro, preto, segueixo apretant, i tu dius, com no, no? Llavors, clar, és l'important de saber gestionar molt bé la nutrició, menjar bé, en el meu cas, amb tots aquests esportistes que portem molts anys i encara estem allà lluitant amb els més jovenets.
0: Per tant, tu, hi ha un punt també pedagògic aquí, no? De fer pedagogia, de,
2: sí.
0: pedagogia ciutadana, de dir, escolta'm, ens hem de cuidar, no? És a dir,
2: sí.
0: Tu pots tenir molt de talent, no? O unes capacitats innates meravelloses, però com no et cuidis...
2: Clar, és el que estàvem dient, o sigui, hi ha un moment que les xarxes socials estan fent molt de mal, o sigui, de vegades les nostres consultes, fil cap, jo també a nivell personal,
0: sí.
2: La meva consulta m'arriben i estic parlant no mitja hora, però quasi un quart d'hora dient, no, això no és així.
0: És que he vist a l'Instagram
2: no.
0: Que si
2: no,
0: fas...
2: No, si jo faig ara això, l'ajuno de no sé quantes hores, no, o sigui, el que passa, el fotut, parlant malament, és que referents ho facin, aquí és el fotut. I no posarem noms, no? Però hi ha gent
0: que ho fa. Posar, Si parlem de futbolistes
2: vale.
0: En el Mundial, ni algun,
2: Correcte, doncs ja està dit tot, no? Clar, els nanos es veuen amb ells reflexats, clar. Perquè és el seu ídol. I si el meu ídol diu que jo puc estar 16 hores sense menjar...
1: I entrenar
2: doncs
1: i tot...
2: I ho faig.
1: És brutal.
2: Llavors, clar, dius, jo sempre ho dic, no, tu, oi que has de posar gasolina al cotxe? Doncs pues tu has de posar bona gasolina al teu motor, que és el teu cos. I li has de donar donant. No pot ser de cop 16 hores sense menjar.
0: Clar.
2: És que jo em diuen a mi, faig això, dic, jo no puc entrar. És que no puc, és que estic perdo el temps.
0: Clar. El que passa és que li has de donar doncs, menjar de qualitat. Aquí està el tema, clar, no?
2: I ben pautat. I és que jo crec que al final és el que diu...
1: I que cada esport és un món. potser algun esport clar. Pots anar sense esmorzar, però hi haurà altres que tindràs obligatòriament que esmorzar. O sigui, això és la importància de la nutrició. O sigui, el personalitzar i perioditzar la nutrició. Adaptar-la a cada sessió. No és el mateix. Avui tinc gimnàs i estaré 50 minuts fent força a saco, que demà tinc tirada llarga i vaig 4 hores en bici. Cada dia necessita un requeriment.
0: I si ets dona, pues si tens la menstruació, en quina etapa, no? Sí. Menstrual estàs...
1: Tens amenorrea, no tens amenorrea, o sigui, és que és un món.
0: Tot això té afectació. Per tant, hi ha tota aquesta part pedagògica que... És veritat que, diguem, l'accés a la informació és com meravellós, no? Però alhora és com perillós, no? Sí. Perquè ara sembla que hi ha tanta informació que les la tenim tan a l'abast que ens hem convertit tots això en coneixedors
1: en experts
0: de coses de les que realment no tenim ni idea. I si després els mitjans ja fem promoció d'aquesta gent que no en té ni idea perquè és guapo o perquè juga a la selecció, doncs, aleshores ja hem begut oli, sí. Perquè al sobre li donem espai i minuts i a gent que parla sense saber. Sense saber, perquè, vaja, no cal entrar més en... Després surten les dades científiques, no?, que és al final en què ens hem, en el que ens hem de basar, no? I això amb el Jaume, quan teníem la secció, ho parlàvem molt sovint, és a dir, què diuen les dades? I què diu la ciència i què diuen els estudis, no? Diuen això, doncs basem-nos una mica en això. Per tant, pedagogia, hi ha un canvi final tot plegat. Ara estem parlant d'alguna manera de medicina esportiva, no? O d'unitat esportiva del nivell. Però hi ha un canvi en general en la medicina d'uns anys ençà, però que cada vegada és més fort, que tendeix molt a la part preventiva. És a dir, la prevenció ha passat a ser centre en tots els aspectes mèdics i també ho ara esteu dient des de les unitats esportives, no? Abans no era així, això. Tu abans feies fins que et lesionaves i quan lesionaves aleshores anaves al metge, però no pensaves en el metge perquè havia sentit un dia un petit doloret. Fins que allò no era un dolor, que mories de mal, que no aixecaves el braç o el que fos, tu no anaves al metge, no?
2: Sí, encara ho trobes, eh? Jo sí? Clínic encara trobo és que m'he quedat clavat, no? És que porto 2 setmanes amb aquest doloret.
0: Vine abans, no?
2: Clar, diu, no, vaig tirant, no? Perquè al cap la vida ens apreta tant que no, a vegades hi ha gent que no es pot permetre ni parar un moment.
0: Però la preventiva realment salva? És a dir,
2: sí. Evidentment.
0: És a dir, evita lesions,
2: I evidentment, i encara que tu estiguis bé... però tu has fet un tipus de treball que t'ha funcionat per estar bé, has de seguir fent-lo. No, és que ja estic bé, ja ho deixo de fer, no? O ja m'he posat el... Jo què sé, no? Per exemple, el pes òptim ja és igual. No. És que no és el sol fet de posar-te el pes òptim, és el sol fet de que et notis bé. I llavors, hi ha un moment de que jo sempre ho dic, la prevenció és, has de tenir-la tota la vida. Tota la vida. Perquè ja el sol fet d'estar aquí... és a l'estrès que et genera el dia a dia, que això te'l menjaràs sí o sí. La feina aquí, allà, nens, no que sigui. Però per almenys el que tu puguis controlar, que és aquesta prevenció, jo sempre he dit, has de seguir amb ella sempre.
0: Toni, hi ha dates? Això arrencarà quan arrenqui i quan obri l'edifici. Ens va dir segon semestre del 27, si no recordo malament, en Josep Panyella.
2: Sí, però ja sabem. La idea és aquesta.
1: Les obres
2: sempre van com van,
1: quan
2: no?
1: Comença, però no quan
2: però nosaltres, per això ens hem curat en salut, hem tingut prevenció.
0: Molt bé.
2: I nosaltres ja tenim la sort de que hem trobat espais per poder començar.
0: D'acord.
2: O sigui, si nosaltres ja, és més, ja tenim bastant de treball i anem de com començarem ja amb un equip de hockey professional i amb altres casos més individuals.
0: Quin? Podem dir-ho?
2: Sí. Bueno, no sé, sí, diguem. No ho sé.
1: Això tu.
2: Ah. No dic res. Però puc dir. Un equip de hockey.
0: Molt bé.
1: Professional.
2: O sigui, la primera.
0: Proper aquí. No diem.
2: Vale, perquè jo no faci un cas. Però no. Sí que estan molt interessats, tenen un projecte molt xulo. Nosaltres també ens motiva molt el projecte que tenen, per tant entendrem ajudar-los, però clar, ells ja necessiten el del nostre servei. Tenim sort que hi ha diferents àrees de serveis mèdics, perquè com que és tan gran i tenim tanta sort de poder accedir a diferents llocs, doncs ja podem començar a treballar. Llavors nosaltres tenim espais per poder treballar allà i fer el treball que volem fer, no? Lògicament volem estar allà, que hi ha edifici, però per si un cas tampoc no patirem en el sentit d'ai que necessitem que ja estigui obert, doncs bueno, ja hem buscat alternatives i ja podem donar
0: clar, servei. Entenc que arribarà el moment, no? I la idea és que arribi el moment en què vinguin els esportistes, els equips, els clubs, a les portes, però no
2: ja
0: sé
2: van venir, ja van
0: ja venir. Van venir, anava a dir, però no sé si fins a que arribi aquest moment del tot esteu també vosaltres com d'alguna manera presentant-vos?
2: Sí, anem presentant, amb roda de premsa, ara aquí amb vosaltres. Bueno, també parlem més... Jo no, no? El Xavi, que també és una part molt important, que ens ajuda molt a promocionar sí. això, amb la Laia, i va promocionar pues, a regidories, a nivells d'ajuntaments i tal, a nivell de, bueno, de clubs i tal. Llavors, si aquest club o entitat esportiva, el que sigui, necessiten, llavors ja anem nosaltres més a explicar el nostre servei, no? Però sí, sí, ja fem una mica de treball, però la gent ja comença. O sigui, hi ha hagut gent que no...
0: Al final
2: anat,
0: el que funciona
2: ja...
0: amb això és més el boca a orella sempre, i els resultats, sempre, no? M'imagino.
2: Sempre, és el que volem és això, no? Tindrem l'esportista que dirà, pues mira, jo he anat aquí amb el projecte aquest de SMM Performance i em noto superarropat, em plantegen i m'ajuden molt bé el meu gran objectiu, que per exemple és una cursa que li tinc aquí, que tinc una gran il·lusió i m'estan ajudant i estem treballant molt bé. Llavors, això és el que et vendrà més i el que ens ajudarà a créixer, no? Més que el típic
0: que
2: propaganda o sortir als diaris, que sí, que també, no? Però jo, en la meva experiència personal, el que més funciona és el boca.
0: Sí, sí, l'experiència, no?, d'algun conegut, les referències, no?, que al final això és el que sempre ha funcionat. Sitges serà, és un bon lloc per ubicar una unitat d'aquestes característiques, tenint en compte això, que no n'hi ha, vull dir que no hi ha tantes unitats, no sabem si n'hi ha alguna, però vaja, el Toni ja deia que fora de les que ofereixen els CARs no n'hi ha. No sé, Sitges és un, diguem que, no sé si ajuda això també, el fet de Sitges, doncs aquest punt com entre a mitja hora de Barcelona, mitja hora de Tarragona, no?
2: O sigui, la idea primer... Si es veuen les imatges, jo sempre ho dic, no? Està construint un monstre allà. O sigui, és un
0: centre és un animal, molt gran.
2: I jo crec que el punt on ho he volgut muntar-ho i a part posar nosaltres allà és bastant molt ben col·locat estratègicament, no? Penedès, Garraf, Baix Penedès...
0: El camp, saps?
2: I a sobre també... no has de pujar fins a Sant Cugat a poder anar al CAR, no? Pues tots els que estem del CAR en avall, no? O qui vulgui, lògicament, però poder donar aquest servei que estiguem tan propet, no?
0: Sense anar a Barcelona, eh? Clar. Aquesta descentralització, clar, no? També, que és...
2: I a part és això, que també estàs... Aviam, jo he estat molt bé al CAR, no? Però també estàs aquí a Sitges, que, clar, també crida molt, Sitges, no? I jo crec que estratègicament el lloc on ho ha posat, i a part les dimensions, és que el bo és que no ens quedem curts, que és l'important.
0: Que ja neix gran, neix, neix amb capacitat de creixement.
1: Per absorbir
2: i
1: molt,
2: per seguir creixent, clar, i absorbir, bueno, i té moltes idees, també.
0: SMP Performance, aquesta serà la nova unitat de medicina esportiva del nivell que coordinarà en Toni Ponce, a banda de la part de fisioteràpia, i de la nutrició s'encarregarà en Jaume Jiménez. Moltes gràcies als dos, que vagi molt bé, i ja estarem pendents de l'obertura de l'espai, de quan arrenqueu, i molts èxits, tant de bo pugueu ajudar a molts esportistes i a moltes esportistes, que entenc que aquest és l'objectiu, no?
2: Sí,
0: ajudar-los.
2: Lògicament és ajudar, i que si algú està interessat, doncs és contactar amb serveis mèdics, que també tenim un responsable que ens ajuda a explicar...
0: Clubs, equips, esportistes, tot. Semiprofessionals, professionals... No?
2: Que sàpiguen que estem a la seva disposició i que si necessiten la nostra ajuda, doncs a nosaltres encantats d'ajudar-los.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Merci.

0: aquí agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara tot canviarà.
1: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
0: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Vinga, ja hem posat aquí un petit apunt musical. Abans no saludem d'aquí uns instants en Benjamí Cervera. Hem de parlar, com els comentàvem, tot just en arrencant el programa d'aquesta associació esportiva Sitges Sea Swimmers.

0: I hem d'anar uns quants mesos enrere, a principis d'aquest 2026, quan representants d'aquesta associació esportiva, com els dèiem Sitges Sea Swimmers, que s'ha constituït, res, com aquell que diu, fa quatre dies, es van reunir amb el regidor d'esports de l'Ajuntament, Dani Verdala. I avui en volem parlar i tenim a un dels seus representants, com és en Benjamí Cervera. Benjamí, bon dia, bona hora.
1: Què tal? Bon dia, moltes gràcies per rebre'ns.
0: Gràcies a vosaltres per venir. Ja han passat uns quants mesos i la primera pregunta que t'haig de fer és com i per què neix aquesta nova associació que té molt a veure, òbviament, amb el mar?
1: Bé, davant de tot, moltes gràcies per rebre'ns, moltes gràcies per atendre'ns i escoltar les nostres, tot el que puguem dir en aquesta ràdio, que és la nostra. Bé, el Sitges Sea Swimmers neix, desgraciadament, i dic desgraciadament entre cometes, perquè nosaltres érem una secció del Club Natació Sitges, molts d'ells, altres no. Jo, per exemple, no eixo mai soci del Club Natació Sitges, jo era soci del Club de Mar, que érem els veïns, i al tancar el Club Natació Sitges, el Club de Mar ens va acollir com una secció d'aigües obertes del Club de Mar. Al tancar el Club de Mar, doncs comença el nostre peregrinatge nòmada arran d'aquests dos tancaments per part del Miteco, no? I aleshores vam decidir formalitzar l'associació, no dependre de cap club, mare, en aquest cas, o pare, que et pogués incloure la nostra activitat, i vam crear els Sitges Sea Swimmers, i estem, doncs, imagina't, legalitzats a la Generalitat, al registre de l'Ajuntament. Formalment som un club esportiu de la vila, amb papers, que es diu.
0: Que fomenteu, bàsicament, Benjamí, la natació en aigües obertes?
1: Sí, sí, el nostre esperit és nedar. Tenim la sort de viure en un indret on tenim aigua per tot arreu, el mar el tenim davant, és una activitat gratuïta, poder entrar a nedar al mar, i nosaltres el que fem és això, és legalitzar, entre cometes, o formalitzar, o donar a conèixer una activitat que està molt de moda, sobretot a Austràlia, Estats Units, a Europa, i fer-la present al nostre poble. Vull dir, una activitat tan fàcil com és vindre a la platja, començar a nedar en grup i disfrutar.
0: Sitges, clar, viu en un entorn, o els sitgetans vivim en un entorn privilegiat al costat del mar. Sovint, no sé si el Benjamí ho ha escoltat alguna vegada, que potser ara no tant, però fa uns quants anys que dèiem allò de és que vivim d'esquenes al mar.
1: Sí. Això em recorda, i tu també te'n recordaràs, de quan Barcelona abans de les Olimpiades vivia d'esquena al mar. Nosaltres estem exactament el mateix sense Olimpiades. Ha vingut el Tour, que és fantàstic, una visibilitat a la vila mundialment, però tenim una cosa que és innegable, que molta gent ve aquí a passar vacances, a viure, i paga molts diners per tindre el mar davant, i nosaltres sembla que si no el volguéssim aprofitar, doncs aquí estem nosaltres, que el volem aprofitar, i no només un dia, sinó tots els dies de l'any.
0: Tot i que esportivament parlant, Benjamí, Sitges s'ha donat i continua donant grans esportistes, sigui de natació, sigui de vela, tenim grans campions, no només a nivell català, sinó espanyol, europeu, mundial. Per tant,
1: som una ciutat esportiva.
0: Això ho tenim salvat.
1: Som una vila esportiva i faltava aquest pas. Vull dir, tenim nedadors, per exemple, tenim nedadors de Club Natació que ara competeixen malauradament per altres clubs.
0: Sí, sí, el cas de Luca Hoek,
1: per exemple, o el Roc Bacaro, també.
0: Sí.
1: Tenim gent que és molt potent, i a nivell de futbol igual, a nivell de bàsquet, a nivell de handball, a nivell de hockey, a nivell de vela. Clar, jo vinc del Club de Mar, t'explicaré.
0: Érem el club
1: amb més copes d'Europa de patir de vela que tenia, i estava aquí, no estava a Calafell, no estava a Vilanova, estava a Sitges, al Club Nàutic, evidentment, amb un palmarès extraordinari. I nosaltres estem aquí, doncs, per això, per intentar fer entendre a la gent que al mar no se li ha de tindre por, se li ha de tindre respecte, i que vinguin a nedar, i a nedar al mar amb grup, diversió, risses, una Coca-Cola, una cerveseta, i cap a la feina o cap a casa o on tu vulguis. Però és una comunitat oberta. Penseu que tenim actualment, som 20 i pocs socis per un problema. No tenim espai. No tenim un espai.
0: Ara mateix no teniu espai?
1: No, tenim un espai amb el regidor Dani Martínez Verdala, que li vull agrair des d'aquests micros, perquè no sempre s'ha de parlar malament dels polítics. Quan algú té interès s'ha de dir, i en aquest cas jo haig de donar les gràcies al Dani, que ens està ajudant amb tot el que pot, evidentment. Si no fa més és perquè no pot més, o perquè a dalt li paren els peus. Però a mi tenim una sintonia fantàstica, i el Dani doncs, tenim un acord verbal de poder fer servir les instal·lacions que tenim, que no són nostres, i a l'espera de signar un conveni amb l'Ajuntament. I malauradament és un espai petit, és un espai que no hi cabem, i tenim molta gent interessada. Pensa que vam fer una trobada de nedadors d'aigües obertes el mes passat i van vindre més de 150 nedadors d'arreu de Catalunya, a la platja La Barra, va ser un festival, i la gent va al·lucinar, va dir, hòstia, però això què és? Això és una animalada, esteu aquí, en aquestes platges d'aquest litoral, vam fer tres modalitats de distàncies, sense cap tipus de pressió, no és competitiu, és de disfrute, i que la gent vingui a nedar, uns van nedar 5 quilòmetres, els altres dos, els de 1.500, i els altres van nedar a la boia i van tornar, vull dir, sense cap tipus de pressió. I això va ser un èxit fantàstic, ens va posar dintre el mapa de nedadors d'aigües obertes a Catalunya, ens van trucar de molts clubs felicitant-nos, i aquí estem, nosaltres a casa... pica en pedra.
0: Més enllà d'aquest component esportiu, òbviament, com a club esportiu, hi ha aquest, també, diguem-ho així, vessant social. No?
1: Evidentment. Vull dir, penseu que...
0: Que al final una miqueta és el que ens mou, no?, també.
1: És que no, ja, la gent ja té prou problemes a la feina a casa com per vindre a nedar i tindre problemes. No, a l'inrevés. Nosaltres el que volem és que la gent vingui a gaudir del mar. I diràs, bueno, però... Què feu? No, fem el que ens ve de gust. Vull dir, si avui jo vull nedar 800 metres, nedar 800 metres. I si un altre vol nedar 1.500, nedar 1.500. Sortim tots de l'aigua, evidentment, a les 11 del matí. Ara l'estiu hem adelantat mitja hora. Sortim des de la platja de La Barra, 11 del matí a l'aigua, arribem a la boia, ens fem una foto selfie, que és molt divertida, perquè la podeu seguir en els nostres Instagram, Sitges i Swimmers, i d'allà decidim, depèn de la corrent com la veiem, del vent, i diem, ah, tu, tirem cap a la punta, tirem cap al terramar, i fem, escolta, que em ve de gust fer dos boies, què fem fins a la tercera boia d'anar i tornar? Doncs són 1.200 metres. Que anem cap al Kansas? Doncs 1.500. Disfrutar, i sempre anarem en grup, evidentment. Recomanem a tothom que anem en grup, si algú està escoltant i és un nedador solitari, que vagi protegit amb la boia, això és important. Nosaltres anem sense boies perquè anem tots junts, i alguns van amb boia. Nosaltres nedem tot l'any sense neoprè. I la gent diu, esteu sonats.

0: l'únic que prenda que tenim és el banyador, que no serveix més que res, és curós i estètic, i dos gorros al cap. La resta és sense neoprè. Hi ha gent amb neoprè, però nosaltres la base és sense neoprè. Ara fot 5 anys que cap agafa un constipat.
1: Caram.
0: Això és bo.
1: Teniu la pell curtida, per tant.
0: Bueno, diguem que va molt bé, tu.
1: Molt bé. Algun objectiu més enllà, que ja heu esdevingut un club esportiu?
0: Sí, bueno, nosaltres
1: no sé
0: fa un
1: si
0: mes...
1: A partir d'aquí penseu en un creixement de la comunitat.
0: Bueno, és el que anàvem a comentar.
1: De crear doncs, alguna competició o algun esdeveniment que us pugui donar a conèixer, per què no dir-ho així, també?
0: Tot això ho tenim al cap. Fa un mes vam entrar a una instància per l'Ajuntament, a recomanació del regidor d'Esports, perquè no havia manera de tenir una conversa amb la nostra alcaldessa, i precisament per sol·licitar el local. Fa un mes vam entrar a una instància, encara estem esperant que en contestin, però clar, nosaltres la primera prioritat és aconseguir un espai propi. No pots muntar res si no tens un espai propi. Vull dir, penseu que allà on estem no tenim dutxes, no tenim lavabos, no tenim res. La dutxa és la de la platja.
1: Ja.
0: Tenim un espai per deixar les coses perquè no ens pugui faltar res si anem a nedar i ho deixem a la sorra, que és un altre tema. Però la primera causa que tenim...
1: Perquè ara on esteu, Benjamí?
0: Ara estem a el que era l'antiga escola de vela del Club de Mar, que com està concursal, doncs, bueno, hi ha un merder legal allà i amb el regidor tenim un acord verbal que podem fer servir aquestes instal·lacions. Com únic propòsit de deixar les coses si sortien a nedar. Allà no es pot fer cap tipus d'activitat. De fet, ja tenim una molt bona notícia, que això també crec que és important, que el regidor l'Ignasi Rubí de Fets per Sitges ens va comentar que sí, entrava la gasolina d'alcaldessa, cosa que avui tindrem notícies... Costes havia autoritzat la nostra activitat en el local aquest, perquè Costes precisament el que no vol són activitats amb afany de lucre amb aquests espais que encara depenen d'ell. I el nostre era un projecte que encaixava a la perfecció, perquè som una associació legalment constituïda, sense afany de lucre, i entrava dintre d'aquesta possibilitat. I per això estem intentant, bueno, hem enviat la instància perquè el senyor alcaldessa tingui el vistiplau de rebre'ns i poder parlar i buscar una solució. Penseu que molta gent ve els caps de setmana, estem allà a la barra i molta gent ve de Barcelona, de Vilanova, de Vilafranca, d'Igualada, que ens segueixen per les xarxes socials i diuen, escolteu, puc anar amb vosaltres? Sí. Com el puc fer soci? Doncs mira, malauradament, ara encara no podem fer socis perquè no tenim un espai propi, no tenim un espai on poder desenvolupar.
1: Sí, atendre la gent.
0: Vull dir, a la que tinguéssim un local, i clar, quan parlem de local, no és un local a Masalva, és un local a Pleu de Platja.
1: Clar, anava a dir, aquí són faves comptades.
0: Clar, és evident. Vull dir, i tampoc demanem un local amb jacuzzi. Vull dir, volem un local, un espai on poder deixar les nostres pertinències i poder tindre 4 inserts mínims, no? Per fer de vestidor, o no més, no? Però la veritat és que estem molt contents perquè molta gent ens està recolzant i molta gent ens ve a conèixer. Per exemple, tenim diverses nacionalitats, tenim tres italians, un holandès, tenim... Que l'holandès és curiós, perquè és el Peter, que a part és comerciant a la vila, té una botiga amb el seu marit, i aquest senyor havia sigut nedador olímpic pels Països Baixos a les Olimpiades de Múnich 72.
1: Caram!
0: Clar, aquest senyor quan ens diu oi, classe magistral...
1: Pues és així.
0: Allà tots firmes i escoltar un nedador olímpic, vull dir que això no ho pot dir tothom. I tenim gent del país, tenim gent de fora, tenim fins i tot membres dels socorristes de Sitges que venen amb nosaltres, molts, als sentits, evidentment. Però estem molt contents, la veritat és que té molt, molt bon ambient, molt bon rotllo i moltes ganes de fer coses. I a l'espera que ens atenguin les administracions pertinents.
1: Quina al·licient té, Benjamí, nedar en aigües obertes, nedar al mar directament?
0: Nedar al mar, la llibertat. Tens una sensació de llibertat en contacte constant amb la natura. Tu vas nedant i vas veient peixets, vas movent-te al ritme de les onades, gaudeixes del sol, de la pluja, del vent. Vull dir, una sensació total i absoluta de llibertat fent una activitat. Vull dir, és una sensació de dir, no som res, mira on soc. La grandiositat del mar i jo aquí.
1: Amb aquell punt de veure i pensar que el mar no cada dia està igual.
0: No, evidentment. Avui, per exemple, portem 3 dies i mig de llevant i sí. Això...

0: condiciona pel vent, per les onades, per les corrents. Bueno, doncs el que fem és disfrutar d'aquestes condicions climatològiques adverses per qualsevol altra activitat, menys la vela, i aprofitar-les cap a la natació. Vull dir, i quan a l'hivern hi ha els temporals aquells, onades a 2 metres, doncs aquell dia doncs fem un xapoteig a l'aigua i tornem. Vull dir, quan no es pot, no es pot. El que no farem serà jugar-nos a la vida.
1: Sí, sí.
0: Però afortunadament tampoc tenim tants dies de temporal aquí, vull dir que l'activitat tranquil·lament la pots fer tot l'any amb pau i seguretat, no?
1: Com et preguntava abans, l'objectiu en un futur és ser encara un club molt més actiu?
0: Evidentment. Vull dir, els passos que tenim nosaltres marcats a l'agenda és primer local, tindre un local.
1: Aquest és l'indispensable?
0: És l'indispensable. Pensa que nosaltres allà on vulguem anar o les coses que vulguem fer necessitarem una adreça física.
1: Perdona, Benjamí, quines alternatives hi ha al que teniu ara?
0: Hi ha diverses alternatives. Si l'Ajuntament aconseguís, com va dir l'alcaldessa, obrir el Club de Mar, doncs seria una alternativa. El Club de Natació seria una alternativa. La platja del Sausalito seria una alternativa, però sí que sé que la platja del Sausalito volen fer una part permanent, un lloc permanent de Creu Roja, que em sembla perfecte.
1: Sí.
0: I on estem nosaltres seria ideal. Vull dir, ara per ara, veient la situació, aquest seria el millor? Sí, seria el millor. El més viable? El més viable. El més ràpid d'aconseguir? El més ràpid d'aconseguir. Però falta voluntat política. No ens oblidem. Falta voluntat política. I un cop tinguem el local, doncs, evidentment, tinguéssim la sort que ens atengués l'alcaldessa, li explicaríem el projecte. No només volem local, volem un projecte. Volem recuperar la travessa de Sitges. Volem marcar el calendari alguna travessa. Evidentment. Sitges té que estar on sempre ha estat, que és el top de tots els esdeveniments esportius que es fan. Allà on vagis sempre hi ha un esdeveniment que ve Sitges, però amb aigües obertes volem que es marqui el calendari la població de Sitges.
1: Clar, jo ara tenia al cap, ara que parles de travesses, la travessa que any rere any ha vingut organitzant el Club Natació.
0: Correcte. I dels
1: que era
0: quals
1: eren principis del mes d'agost, si no m'erro... Crec que sí que era principis
0: sí,
1: del mes d'agost,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: 7
0: sí.
1: O el 8.
0: Sí, algo així, no recordo, però alguna d'elles jo he estat de voluntari. Vull dir, tots els que hem estat aquí o hem participat d'una manera o altra, i és una llàstima.
1: Clar, ara mateix el Club Natació com a tal no existeix. I per tant, no sé si a partir d'aquí voleu... no sé si dir, agafar el relleu en aquest sentit.
0: A nosaltres ens agradaria fer moltes coses, però no ens hem d'anar bojos. Tornem al mateix. Primer és parlar amb els que manen, alcaldessa, Aurora Carbonell, el consell local, explicar-li el projecte, que els agradi el projecte, fer-los partícips del projecte, perquè evidentment hem d'anar de la mà, ens agradi, i a partir d'aquí muntar un calendari. Nosaltres tenim un avantatge aquí a Sitges, és que la climatologia és molt bona. Tenim l'ecosistema del Garraf, que això és boníssim. Tu el mes de gener, que és dels mesos amb més presència de sol, tu tens un mar pla, tens uns dies solejats, i tu pots fer una travessa i dir, hòstia, doncs avui fem la milla nàutica, o fem això... És fantàstic, això ho podem fer aquí, no ho podem fer a Portbou, o podem fer a Formentera, o... Bueno, a Formentera també ho podríem fer, no? Però, o a Menorca amb la tramuntana, aquí sí que podem fer-ho. I això és un al·licient que... I penseu una cosa, la de gent en el món que neda. Hi ha turisme esportiu, i ho hem vist amb les maratons, amb les mitges, i hi ha molt, sobretot, ciutadà... anglosaxó i francès, que neden molt també, molts italians, que venen a nedar aquí. Els encanta la climatologia. I altres que hi viuen que s'apuntarien, sens dubte.
1: Parlem d'una franja concreta d'edat, Benjamí, o aquí teniu...
0: Mira, el no poder tindre una escola de natació, perquè és inviable, és inviable, el que sí que recomanem és que si ve un menor vingui acompanyat del seu pare o tutor, o mare, evidentment, i els altres que siguin majors d'edat. No volem assumir responsabilitats que no es pertoquen.
1: Que no pertoquen, sí.
0: I, evidentment, tindre uns mínims. No, algú que no ha nedat mai, no el farem nedar amb nosaltres el primer dia a la distància. Li direm, escolta, mira, tu, jo em quedo amb tu, anem fins aquí i tornem. Com et trobes? Farem un acompanyament. Això sí que ho farem, perquè ho hem fet i ho seguirem fent. Vull dir, hi ha gent que ve a nedar i, ostres, que jo fa molts anys que no nedo. Tranquils. Anem fins aquí. Com et trobes? Bé, tornem. Però jo puc...
1: Tornem. Poc a poc i bona lletra, que diu aquell.
0: Home, si vols, tornes. I demà seguim... No. Aviam, el mar se l'ha de respectar. El mar se l'ha de
1: sempre.
0: Respectar. Sempre. El mar se li ha de tindre un respecte...
1: Allò que diuen por no respecte.
0: Respecte, correcte. Se l'ha de respectar. I penseu que després hi ha molta gent que té fòbia als animals. Diu, hòstia, l'Spielberg va fer molt de mal, l'Spielberg. L'Spielberg va fer una gran pel·lícula, però va fer molt de mal. No? Escolteu, aquí el màxim que veureu serà una marbre, una dorada, una manta, que l'hem vist unes quantes.
1: I us picarà una medusa, potser.
0: Meduses, ara comencen a haver unes quantes, sí. Però afortunadament...
1: No n'hi ha masses, diuen, aquest any.
0: Afortunadament no n'hi ha gaires aquest any. Però, bueno, és disfrutar de la natura, és disfrutar. I et dic una cosa, la gent quan ho prova crea una addicció, això, eh? Crea una addicció. I si per motius de feina doncs, hi ha 2-3 dies que no pots vindre, hòstia, al quart tornes boig. Uh-huh. És, et dona l'adrenalina que dius, caramba, com ho trobava a faltar.
1: I això és cada dia?
0: Sí, bueno, de fet, el grup, com és un grup ampli, sí. Doncs molta gent...
1: Sí, si no trobes amb un, trobes amb un altre.
0: Exacte, però sempre hi ha un mínim de 2 i un màxim a l'hivern, doncs podem ser 7, 5, 4...
1: A l'hivern la cosa fluixa, no?
0: L'hivern fluixa i és normal. Però et dic una cosa, eh? A proporció hi ha més nedadors a l'hivern que a l'estiu, ja. Perquè hi ha més gent que prefereix passar fred que no que el piqui les meduses.
1: També, a l'hora de posar la balança.
0: I la satisfacció de l'hivern és una cosa que no et trobes a l'estiu. Eh? Vull dir, a l'hivern surts allà i actualment nosaltres baixem amb les garrafes d'aigua calenta de casa, te les tires per sobre perquè no tens un mínim vestidor, uh-huh. I després et tapes allà com si estigués al mig de l'EBDS, però a la que entres en calor i dius, ostres, que bé, eh? Que bé que em trobo. Ala. Tornes a la feina, a treballar com un animal.
1: Sí, sí.
0: No,
1: com diuen, com a nou.
0: Sí, sí, és brutal, és brutal. A l'hivern anem a les 11:30 i a l'estiu avancem una mica, a les 11.
1: Molt bé. Heu tingut contacte amb altres clubs?
0: O... Sí. De fet, a Barcelona tenim contacte amb el Radical Swim, amb Badalona els Bétulo, amb Vilanova... Tenim un munt de noms. Uh-huh. I la veritat és que tots estan encantats, ja et dic. L'altre dia, no sé si vas arribar a veure per les xarxes la trobada que vam fer el maig, hi havia més de 150 persones. I el que és fantàstic és que vam tindre molts sponsors de la vila, encantats amb el projecte. Bé, nosaltres no som ningú. I li vas, per exemple, al Forza Enric i li dius, escolta, que ens podríeu facilitar quelcom per donar després de la nedada? Qui sou? Ah, doncs sí. O qui diu Forza Enric diu...
1: Sí, qualsevol altre col·laborador. Sí,
0: Sant Miguel, o qui diu unes cervesetes, o qui diu qualsevol... Escolta, encantats. Per què? Perquè veuen que és un tema d'aire lliure, esport, natura, i sobretot bon rotllo.
1: Clar, tu quan planteges que és una activitat esportiva, òbviament...
0: I sense ànim de lucre.
1: I ja se t'obre unes quantes portes.
0: Pensa que moltes travessies es cobren i es paguen calés. Uh-huh. Les maratons es paguen. Clar, evidentment que es tenen que pagar. Té un muntatge. Però nosaltres la trobada que vam fer era totalment gratuïta. Totalment gratuïta. Amb voluntariat propi, i la gent va sortir encantada. Els vigilàvem la roba, els donàvem de beure, els donàvem de menjar, van nedar plàcidament, es van trobar molts nedadors a clubs de Sabadell, de Terrassa, i a Sitges, que això és el que a tothom li agrada.
1: Sí, sí, sí. Sitges. Doncs de moment el que hi ha és les bases d'aquest nou club, d'aquesta nova associació esportiva, els Sitges Sea Swimmers. Avui n'hem volgut que en Benjamí ens detallés una miqueta més tot plegat. Benjamí, gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Sort, eh? Perquè, clar,
0: parem.
1: Sort i encerts, sí, evidentment, sí. Perquè la sort és un de...
0: La sort l'has de buscar.
1: Sí, no arriba així perquè sí. A vegades sí, eh?
0: Si tenim sort que ens rebi l'alcaldessa, això ja estaré content. Mm.
1: Perfecte. Doncs que vagi tot molt bé, Benjamí.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Per tu que dius, és groga! I per tu que crides, àrbitre, l'hora! Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació, que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: L'ictus és un taponament o trencament d'una artèria que impedeix que arribi sang al cervell. Sol aparèixer de forma sobtada i cal actuar amb rapidesa per garantir una bona recuperació. Com pots reconèixer un ictus? Cal que demanis a la persona que faci aquestes tres accions. Riu. Aixeca els dos braços. Parla. Si la persona té problemes per fer alguna d'aquestes tres accions, truca immediatament a emergències mèdiques, a través del telèfon 112. Mentre arriba a l'ambulància, no li doni res, ni per menjar ni per beure. I si la persona perdés el coneixement, posa-la en posició lateral de seguretat. Per a qualsevol altra informació sanitària o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Vinga, no baixem al món de l'esport, del mar passem a la gespa, al camp de futbol, perquè fa unes quantes setmanes, en aquesta mateixa taula, vam tenir una trobada molt bonica. Quatre jugadors de futbol, exjugadors ja de futbol, que, aprofitant els 40 anys d'aquell històric ascens del juvenil de la Blanca Subura Nacional, doncs això, van voler proposar una xerrada per recordar aquella efemèride i per recordar el que va ser el pas d'aquells grans futbolistes per Pinsbens, per la Blanca Subur. I el record, òbviament, el bon record que ens deixava aquesta conversa. Així començava aquella, no diré entrevista, va ser una conversa prou agradable, de la mà d'en Josep Serra, d'en Cisco Egea, d'en Nacho Escobosa i d'en Carles Montserrat.
2: És un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt del, vam gaudir molt del futbol, i bueno, doncs el record, t'emociones quan penses en aquells moments. Jo a vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure, encara ho gaudiria més, ho disfrutaria a cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar, i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir, sí, sí, d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
1: Nacho.
3: Es que al final forma parte de, es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces, cuando el Siscu levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como, no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
1: Era como tancar un ciclo, ¿no?
3: Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual, era eso. Era eso.
1: Xiscu, què recordes d'aquella etapa?
4: Bueno, molt bon dia a tothom. Pues bueno, jo ho recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, no? Camps de terra, les pilotes eren, anaves a camps que les pilotes eren
1: més dures que les pedres.
4: Molt dures, bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades, a França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per el que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos. Era increïble, no? O sigui, era increïble, no? La afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infantils, et quedaves a jugar allà al camp de la Blanca.
1: Avui que es parla, perdona, Cisco, sí, molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs. Sí. És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el, sí, bon sentit, eh?
4: Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, sí, ho feies, i tothom creia, érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes.
1: Evidentment. Sí,
4: hi ha,
1: sí,
4: discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts. Vam crear un grup molt maca.
3: Mm-hmm. Però és el que decía el Pitu, també. O sea, lo que vino tenía mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había, y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de... Xavi Scache, año de juveniles, le vino a buscar la DAM para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Sí, sí. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Uh-huh. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Uh-huh. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
2: Exacto, él lo comentaba esto. Aquí disfrutava. O sigui, aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
1: Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
2: Sí,
1: no
2: sé. Sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Deia dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac.
1: Mare de Déu.
2: Aquí jugàvem tots.
3: Escola esportiva.
2: L'escola esportiva.
1: L'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí.
2: Amb l'entrenador Rafa. Sí, Fèlix era
1: com el coordinador, no?
2: I el Rafa era l'entrenador.
1: Fèlix Cosiner.
2: De la secció de futbol, diguem-ne.
5: Sí, sí, sí. També estava, formava part.
1: Sí, senyor.
3: Montona, escola, sí.
2: Sí, sí. Carles. Era una mica avançats. Sí, sí, sí. Perdona, era una mica avançats al seu temps,
1: a l'escola
2: esportiva, perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel seu.
1: Que tirava per on
2: més li agradés.
3: Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
1: Jo crec que no, eh?
2: No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, vam fer l'ascens aquest a Nacional... llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir, ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, i llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport.
1: En l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment, entenc que bo.
5: Molt bo, perquè... m'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
1: Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos...
5: Els resultats...
1: Ets d'on arxivo, eh?
5: Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt.
1: I tant,
5: tens tot, i repassant... No repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82...
1: Evidentment, sí.
5: Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manolo Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
1: Lluís,
5: Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part d'aleshores, que la Blanca feia 20 anys, aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81 i dels que van aconseguir aquests ascensos consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys van assolir el màxim nivell. I eren els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès... o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir aquí, si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer...
1: Escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
3: No, tira, és així.
1: És així.
3: No se ha hecho nunca algo parecido.
2: Vam cada campions de Catalunya.
3: Ganamos la primera liga, que quedaven 3 jornades per acabar, o 4?
1: És a dir, temporada 85-86, ascens a preferent, i a la següent, ascens a nacional.
3: Que era división d'honor.
1: Que es deia división d'honor, aleshores, sí.
3: I en aquell mismo año, campeones de Catalunya, ganando al Sant Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros siempre, algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Uh-huh. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero ¿podemos pedir algo más? Yo, sin, y no por ego ni por nada de todo esto, te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en la Blanca, con diferencia. Con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
1: Si més no, Nacho, el més recordat. I això ja és un factor, crec que molt a tenir en compte. No? Vull dir,
3: hi ha una... Hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar. Estos eran, nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices sí, que... Sí. O sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu padre era entrenador de aquel equipo. Sí. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona... Però aquell era un equip molt bueno.
5: El Bartu també va anar a Andorra...
2: Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència abans. Ara no existeix tant. És que,
1: costa més, si més no.
2: Abans els nostres pares apostaven per allò, la formació, estigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està ara. Hi ha com una obsessió d'alguns pares per... buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
1: sí.
2: Anem moguent, els nens han d'estar tranquils en el seu entorn.
1: I estem marejant la perdiu constantment, sí.
2: Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
1: Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas de Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu, per mi el millor jugador de la Blanca Cisco Egea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
5: De la Blanca i de Sitges.
4: Sí que m'ho han dit. M'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I, bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmuls de sensacions com de frustració, d'orgull, no? Perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no?, abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època... possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
1: Probablement, no? Perquè ara... hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
4: Exacte.
1: I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
4: Totalment. O sigui...
1: Algú o alguns que probablement haguessin dit, Cisco, sí, per aquí, sí, o per allà, o...
4: Sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: No ho sé, eh?
4: Sí, sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I, bueno, és el que dic. Hòstia, et sap molt de greu...
1: Ho mires en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració, no? De dir, hòstia...
4: Clar, a mi molta gent, moltes vegades... ara ja no tant, en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit, o sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, seguríssim.
1: Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
4: No, en aquella època no. No. Jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista, sí, no? Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure... I el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
3: Ja, però espera. Y luego el fútbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Y allí un tío creativo, no. Primero corre como un cabrón y luego pasasela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados, a toda pastilla y a correr y a correr y a correr. Y tocábamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú, en aquella época, era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre y defiende. Sí. Claro, tu tipo de juego en aquel momento tampoco era todo aquello, era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos, los tíos con los que jugabas.
4: Sí, sí.
3: Entonces, llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había, ostras, complicado, complicado.
1: Perquè si tu vas acabar la teva etapa de juvenil i el futbol
4: sí,
1: va acabar allà.
4: Pràcticament va acabar, sí. Sí, sí.
2: I abans, és que abans, és el que diu el Nacho, el pas de juvenil amateur, jo també penso que era molt més difícil
3: duríssim
2: que ara.
5: Sí. Els veterans eren molt més veterans.
2: Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
1: Era un altre futbol, també.
2: Sí, era un altre futbol. Sí. I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
1: Sí, sí.
2: I fins i tot, jo et diria, és més fàcil el que li ha passat, per exemple, a la Minya Mal, d'estar directament a primera que no anar a segona ref, que ja no hi ha tantes càmeres. I a la millor fa 2 regats i el tercer pues,
1: sí, sí.
2: Ja no capaceta, passa.
1: Sí, sí.
2: En canvi, a primera tot això es respecta i si ets bo i em passes, pues em passes. Però abans no, abans és el que va passar també amb l'Hermoso. L'Hermoso tenia una qualitat, jo el recordo, també com un dels millors jugadors, però quan va anar al Sant Andreu pues, no va poder fer el salt definitiu. I amb això que dèiem del Siscu, jo després de jugar pues, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades perquè era un jugador que a mi m'impressionava, o sigui, els regats que feia, les fintes, o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra i després el xut, la manera de xutar d'ell, m'empeine total, era una passada. I amb els nens els dic no fa falta ser molt fort per sí, xutar sí, sí. Molt fort, és la clau és com poses el peu, com fas baixar la cama, i sempre deia... Jo tenia un company, que es diu Siscu Gea, que era prim...
1: Ja, perquè tampoc tenies un físic privilegiat, diguem-ho així,
2: era
1: no?
2: Era
1: un jugador més aviat, primet, no?
2: Sí, sí, però sí. Xutava d'una manera... Sí, sí. És el que he vist xutar més fort, perquè
1: sí.
2: La velocitat en què feia baixar la cama. Vull dir que, bueno, no... La vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que...
1: Sí, sí.
2: El que vas deixar ja...
1: El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
3: Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent. Era otra cosa. Era otra cosa. Hacía cosas que no los demás no... ¿Dónde ha hecho esto?
1: Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
3: muy
1: ¿no?
3: muy sí. diferencial.
1: Sí, sí.
3: Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta se habla de quién era mejor. Si Xavi Scratch o Siscu Egea.
1: Son dos perfiles muy diferentes, creo.
5: Eran complementarios.
3: Sí, porque aparte, nosotros siempre teníamos muy clara una cosa, que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera, Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de meter goles.
1: Sí, sí.
3: Siscu no metía tantos, pero se hartaba de dar. Y a veces no estaba y no daba, pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes y trabajamos mucho.
5: I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor i
1: sí, clar.
5: I els vestidors amb les nostres pròpies mans.
1: Perquè tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà
5: Després també, jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa, doncs fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior.
1: Sí, sí.
5: Érem, bueno, germanats, jo me'ls miro i els considero germans. Vull dir, i no tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
1: Abans que li preguntava al Cisco si en algun moment amb ell li va passar pel cap doncs, seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
3: Jo no tenia mentalitat de futbolista.
1: No, jo...
3: Entrenaba por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana. ¿Sabes?
1: Sí.
3: Había otras cosas que hacer. El futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies. Y eso, en aquella época... sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División, mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no, ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
1: Ya.
3: Entonces, esa mentalidad de decir, no me va a entrar esto. Y luego, Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachá, todos estos son unos sitios muy, muy apetecibles.
1: Sí, sí, sí.
3: ¿Y qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles, regatistas, pero es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. Sí. Y eso en aquella
1: época... El entorno no favorece.
3: Pero sí, el planteamiento de... Yo estoy con Siscu. En aquel, no eres capaz de verlo.
1: Yeah.
3: No eres capaz de ver que puedes vivir de esto. Sí que es verdad que puedes ganar dinero, y había mucho dinero, y se intentó hacer, se intentó ganar dinero y se ganó, pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi... que Xavi Scach, que era, lo fichó el Nastic en pretemporada. No jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera.
1: Es decir,
3: no quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar. Parece muy sencillo.
2: Uh-huh. No, el fútbol tiene un... una part de sort que és també que no controles.
1: Allò d'estar al moment adequat
2: perquè el Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues, una lesió i...
5: O un canvi d'entrenador.
2: O l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas bé.
1: Si jugues o no jugues, sí.
3: No, y luego que tú estabas en Villafranca y estabas haciendo ingenieros.
2: Sí.
3: Yo estudiaba de Derecho.
2: Sí. Exacte.
3: En Bellaterra.
2: Jo soc anar, sí.
3: ¿Dónde está el tiempo?
2: Clar. Jo anava a dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo perfectament tenir el somni de dedicar-me al futbol.
1: Al futbol.
2: I el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Vilafranca, és com si et canvies fas un xip, fas un canvi, no?, de xip, de dir... Uh-huh. Ostres, no, jo no...
1: Hi ha un punt d'inflexió, no?
2: No tinc la mentalitat per realment arribar a ser...
1: Adequada.
2: O sigui, no sé, no, per exemple...
3: O no quiero. O no quiero.
2: És legítim, totalment.
3: És això, és dir, jo no quiero.
2: No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la. Ja. No? Perquè igual tens, sí, sí, tens, sí, aquesta capacitat, i això és importantíssim. La mentalitat per mi és el 80%.
1: O que en algun moment t'arribin a xiular.
2: I dius, hòstia, no, sí, sí, jo no aguanto. El jugador que ha de jugar professional, això bo, li ha de ser igual. Uh-huh. Doncs aquestes,
3: tu sí que l'hauries pedido, tu lo pedías todo, Josep.
5: Si em permeteu, una de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Montañesa on només...
2: Hòstia, batalletes, eh? Vale, batalletes, eh?
5: No, batalletes no, però és un exemple... Un exemple,
2: puc explicar-les.
5: Un exemple de comunió...
2: De connexió. Explico.
5: De confiança, explico-t'ho.
1: Perquè, abans que ho expliquis, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
2: Com si fos ara.
1: Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
2: Sí, sí. Sí? Era aquest que recordem, va ser un gol, i no el vaig fer jo, però el recordo, com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Montañesa, i em sembla que va ser, no sé, va ser el Quique o qui que va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots van quedar esperant que sortís. Però jo vaig córrer. I doncs, al mig del camp devien pensar, i aquest on va, corrent? Però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo, el Xavi va dir, bueno, si corre aquest...
1: També corro jo.
2: Doncs corro jo. Sí, sí. I va seguir corrent. I jo vaig seguir, i la pilota va tocar el banderín de córner i es va quedar dintre. Llavors la vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter. Li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre, per algú deu ser, no sé.
1: Sí, sí,
2: i
1: sí,
2: si l'agafa,
1: no
2: fa, però... ell va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
5: I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riembau.
1: Sí, home, clar, la gent que acabi la fi us...
5: El delegat Manolo Escobosa, sí. El massatgista Albert Soler, sí, que sí. Estaven...
2: Ens donava molta confiança.
3: Era muy inteligente el Riembau, sobre todo por lo que no decía.
2: Sí, sí, sí.
3: No hablaba tanto.
4: A mí siempre...
2: Et feia sentir molt important.
4: Sí. A mí hi ha una anécdota d'un partit que no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riembau. Em sembla que era el camp del Sant Feliueny. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0. I ens vam fotre una bronca, però una bronca, perquè a l'altre equip feia molt bé el fora de joc i cada vegada que fèiem un passe ens pitàvem fora de joc.
3: Rafa seria el Riembau, no pegava bronques.
4: Rafa. Pues, sí, em sembla que era el Rafa, no?
3: Rafa pilló un rebote, sí, sí.
4: ¿T'acuerdas de
3: sí,
4: este
3: porque
4: partido?
3: Sí, porque éramos muy pajaritos y era infantiles o algo así.
4: I que ella, cada vegada que llama el fora de joc, i jo me'n recordo que va haver a la segona part una jugada que ens va dir, teniu que entrar a la segona línia. No pot ser que els delanters... arrastin els defenses perquè surten i caiguem amb el
1: forat.
4: Jo me'n recordo d'aquell partit que vaig agafar una pilota a mig camp i vaig fer veure que feia un passe en llarg amb un extrem o amb el Josep o el Nacho o l'Escaig i vaig picar la pilota pel mig de la defensa, me la vaig emportar jo sol, em va sortir el porter, me'l vaig regatejar i gol.
3: En plan, Rubi, te fuiste por fuera, por la derecha. Te por la derecha.
4: ¿Os acordáis de ese partido?
3: Sí, sacaste de encima de toda la gente, estaba en el medio campo.
4: Hòstia, allò va ser, per mi, brutal, tio.
3: No, pero sí que es verdad que el tipo que nos llevaba era muy listo.
4: Sí,
3: el Riembau no... También nos conocía.
1: Sí.
3: Y nos dejaba el margen que tenía que dejarnos y nos decía cuatro cosas.
4: Y yo también volia dir una cosa de que a vegades es parla, no, es que el Sispuja jugava molt bé, que tal, vale. Però amb ve de l'equip, o sigui, quan tu ets un jugador que a mig camp tens una visió i això, però quan tens a davant gent que tu saps que el Josep era una fletxa, l'Escaig era un gran finalitzador.
1: Perquè tu què eres? Com un mitja punta, diguéssim?
4: Sí, sí, sí. Nosaltres jugàvem tres a mig camp, jo feia el rombo, com si diguéssim d'ara, que es diu, i els dos puntes eren l'Escaig i el Josep.
1: Què fèieu? Clàssic 4-4-2 o... Sí.
4: 4-3-1-2 era.
3: Era 4-4-2, però tu hacías lo que te daba la gana. Sí. Era 4, quería ser un 4-4-2.
4: Però és el que dic, no?
1: Tenia llibertat de movimientos,
4: però,
1: no?
4: Però clar, és que... us en recordeu que jugàvem, nosaltres jugàvem en defensa de 3 amb un lliure per darrere?
2: Sí, sí, sí.
4: O sigui, el lliure...
1: La figura era, del lliure, tio, el era, libero, eh? Sí, oh,
4: era, el lliure era el que escombrava
1: tot. Prehistòria.
4: O sigui, tots els perills de que passaven dels defenses, el lliure estava allà. I era, això era una, o sigui, una figura dintre del camp imprescindible.
1: Sagrat, sí.
4: Perquè era l'apagafocs. Després tenies els laterals, tenies el Nacho Escobosa, que jo quan jugava, i ara em ve a la memòria, jo agafava una pilota, per exemple, a la banda esquerra, i em girava, i jo sabia que entre el lateral i el mig, i aquest ja havia arrencat i li havia agafat 10 metres.
3: Però és el que hablábamos antes, Sisko.
5: Ja
3: per segon com la recibies, jo sabia el que ibas a fer.
4: Llavors diu...
3: Josep sabia lo que ibas a fer i mucha gente sabia lo que ibas a fer. Entonces nos movíamos un poco antes.
4: Però tu puedes decir, qué bueno el Sisko. No, qué bueno el Sisko no, porque el Josep ya ha hecho movimiento, el Nacho ha hecho otro movimiento y solamente tienes que hacer aquello, ponerla allí. O sea...
3: Sí, però...
2: Era un bon equip, sí.
4: I clar, és que era el Josep Serra. Jo me'n recordo que... O sigui, si tenia la mala sort a l'altre equip d'agafar un lateral que fos una miqueta lent...
1: Ja va agut oli.
4: Ja va agut oli. Perquè és que era una fletxa, sí, era increïble.
3: I lo que tenia Josep, a part d'altres coses, és que se ponía por delante del defensa. Eso que ahora explican, crúzate por delante del defensa. Tienes que ir por delante del defensa. Nadie se lo había... Bueno, tu padre había jugado de extremo y tu padre sí que tenía... Era mucho más rápido que tú, creo. Sí, sí, sí, por el tipo de fútbol era diferente. Cuando jugaba con el Porras y con toda aquella banda, sí, que eran muy buenos. Pero Josep se cruzaba por delante, era un listo, era un cabrón. O sea, era muy hábil en movimiento.
4: Pero,
3: ¿estaba solo delante del portero? Acababa solo delante del portero, no estaba solo delante del portero. El defensa estaba esperándole por detrás y él se había cruzado por delante.
4: Es que tuvimos la, no sé si decirle la suerte, no sé si es la palabra adecuada, pero es como, si lo pones ahora a gran escala, como el Barça, como tal, es que tenías un Pedri, tenías un Fermín, tenías tenías un tío rápido, tenías un portero, lo teníamos todo nosotros. Es que lo teníamos todo.
3: Rashford no hubiera entendido aquello.
1: No.
3: O sea, el vínculo de la casa, el vínculo de la gente de Sitges, de los amigos, no por no entiéndeme, pero sí. no por la historia Sitges es lo mejor.
1: Sí,
3: y tal.
1: No. Tanten.
3: Vale. El vínculo desde pequeñajos...
4: Había hermandad, sí.
3: Hacía que supiéramos cosas que iban a pasar. Y los que vinieron, vuelvo a lo mismo, aumentaron mucho en calidad.
4: Sí.
3: O sea, no venía cualquiera,
4: no.
3: Porque no cabía. No cabía. Lo que venía a jugar y a mejorar. Y luego tenían que tener una calidad como personas mínima para entrar en lo que era una normalidad.
4: Sí, sí, sí.
3: Estrellas, estrellitas... Estabas tú y el Carlos cuando se ponía vedette. Pero el resto éramos tipos muy normales. Yo había jugado en casa de Josep Serra en la calle no sé cuántos años y tú bajabas con el Albert Lluís no sé cuántos años. Al final vuelve a ser lo mismo. Gente normal que se quiere, que se conoce y que es muy bueno jugando.
1: Pertanyeu a aquella generació de futbolistes que encara es podia jugar al carrer.
2: Al carrer, sí. Això
1: que ara es diu, futbol
2: de carrer. És una falta.
4: I tant.
1: Sí, som d'aquella generació que podíem jugar, no diré tranquil·lament, però pilota, 2-3, vinga.
2: Sí, sí, sí. Ara, això és el que falta avui en dia. Perquè entren des de molt petits a la formació que està massa rígida, entenc jo. És a dir, ja pretenem que el lateral la passi al mig el davanter, però després ha de regatejar. O sigui, al final, en un moment, hem de fer l'1 contra 1. Mm-hmm. I això, on es agafava, era el carrer. No, sí. Falta. Trobo faltar això.
4: Sí, sí.
2: Vull dir...
3: És que inclús el propi cerebro se regula. És a dir, al cerebro le puedes meter el esfuerzo que quieras, però tienes que darle disfrute. Si no le das disfrute, hay una desconexión. Exacto. Nosotros nos lo pasábamos bien.
2: Sí, sí,
3: muy
2: sí.
3: Bien. Y el jugador ahora es esfuerzo, y hay que ganar. ¿Y cuándo disfruto? Porque puedo disfrutar perdiendo, evidentemente menos. Y nosotros tampoco nos dieron muchas oportunidades para disfrutar perdiendo. Pero, pero sí que es verdad que disfrutábamos. Y entonces sí que el esfuerzo das lo que tengas que dar.
4: Y otra cosa es que tiene muchísimo, pero muchísimo mérito, que a veces se nos pasa un poco por alto, es lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de dónde jugábamos, en las instalaciones dónde jugábamos, ¿os acordáis de, lo hemos hablado más de una vez, el campo de Cinco Rosas, que era una caja de cerillas?
2: Sí, sí, sí.
4: Campos de tierra. O sea, a mí me hubiera gustado ver ese juvenil en los campos de ahora.
1: En los tiempos actuales, ¿no?
4: Con el campo
5: recién... Sobre todo por Porter, que ahora son de gespa y...
4: El campo recién regado.
5: Las rascadas nos curaban,
1: Nos curaban, ¿no?
4: Con buenos balones, el césped que corre el balón, que hostia.
3: El domingo, mi hijo juega en la Blanca, en el juvenil C, y se ha subido de categoría ganando en Vilafranca... Bueno, quedan tres jornadas para acabar, se ganó la liga. 16, 17 años. ¿Te puedes creer que llega un... Jugamos a las 9 de la mañana, casi acabando la liga. Un crío majo, muy majo. Este campo de hierba que tenía buena pinta, estaba tal y dices, uff, vaya mierda. O sea, hay mucha arena. ¿Qué?
4: Sí, sí, sí.
3: ¿Cuándo jugaste tú en el campo del Bayern de Múnich? Desgraciado, ponte las botas y corre.
4: Sí, sí.
3: Pero eso está así.
1: Sí,
3: ya.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ya está sí, así. Nosotros...
1: ¿Han nacido con esto? Sí.
3: Es nosotros, esa, ya no es. No, ¿qué le enseñas? No, esto es así.
4: Nosotros, yo me acuerdo cuánto nos duraban unas botas. Los tacos de goma.
5: Un parell de temporadas, según.
4: Un parell menús, Carlos. Si eran campos, eran lijas. Eran lijas. Yo me acuerdo que me compraba unas botas y a la que llevábamos no sé cuántos partidos ya no tenías tacos y resbalabas.
3: Pero jugabas con unas Patrick que no tenían tacos, y es lo que hay hasta el año que viene.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Y ya está. Pero claro que todo cambia. Claro que todo cambia. Pero vuelvo un poco a lo que yo creo que por donde iban los tiros.
4: ¿Y os acordáis de las rascadas?
3: ¿Quieres dejarme acabar? Nunca me has acabado de dejar. ¿Cómo la sensación de ser de tu equipo da algo más?
4: Sí.
3: O sea, la sensación de jugar en tu pueblo, la sensación de jugar con tu gente, te da algo más siempre.
1: Te da ese plus, sí, sí, sí. Sí. Sí.
3: Hay una parte profesional que he hecho con jugadores, con agente de jugadores. Donde yo estaba, esas cosas no se hacían, pero hay juveniles que llevan 10 equipos jugados. En juveniles, claro. Han estado en 10 equipos diferentes.
4: Claro.
3: ¿Qué sensación? Si la Blanca sube o baja, le da igual. El año que viene volverá a jugar en preferente. ¿Dónde? Me da igual, ya me llevará mi padre, mi madre, mi tío.
4: Sí.
3: Esa sensación, eso en la cabeza, evidentemente te limita para hacer un montón de cosas. Y que luego en la vida probablemente te vaya a perjudicar. Pero ese no es el tema de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sensación de ser de tu equipo, este es mi club, o sea, aquella parte inglesa del One Club Man, eso es un plus.
1: Sí, sí, sí.
3: Eso es un plus.
2: Sí, sí. Jo crec que els pares ens portaven al futbol pensant en la formació, pensant en que ens donguessin uns valors.
1: Sense cap ànim, Josep, de creure's que tenien un gran futbolista de futur i... No?
2: Exactament, aquesta és la diferència. De dir, ells estaven contents de veure com creixíem doncs amb aquests valors i aquest era l'objectiu. L'objectiu. Si al final acabaves amb aquests valors, que és que ens puguem reunir 40 anys... després i siguem amics i el companyerisme que teníem i on no arribava un, arribava l'altre, aquesta solidaritat, tot això era el que pretenien.
3: Tu padre en el segundo año de juveniles, ganándolo todo, entraba cada mes, no sé si a los martes, el cabrón, porque venía para mirar las uñas de los pies. No, sí, sí, o sea... córtate las uñas. Era educación de todo tipo. Eres futbolista, te puedes hacer daño si llevas las uñas así. Miraba las uñas de los pies de los críos. Y tú llegabas a casa y decías, me tengo que cortar las uñas de los pies.
1: Sí.
3: Es eso, que es un detalle que dices, no me fastidies, era una cosa más de todas las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, pero que nos estaban enseñando.
2: Es que anem a la fundació de la Blanca. La Blanca va passar a ser un club formatiu per això, perquè, tal com deien, com dèiem abans, Sitges tenia molts atractius. I un grup de persones va dir, ostres, anem a assegurar-nos també de que tinguin el lloc on poder anar agafant els valors que corresponen.
1: Que cal.
2: I, doncs mira, nosaltres... Vam tenir la sort de viure-ho, això.
5: Crec que som
1: anècdotes impagables com la que han pogut escoltar que explicava el Nacho Escobosa, allò de la revisió dels ungles, dels peus, en fi. Moments impagables, també, els que van viure amb aquests ja veterans futbolistes, abans joves futbolistes, en la seva etapa de juvenils a la Blanca, i, òbviament, aquest gran record en el rerefons, aquest ascens a Lliga Nacional ara fa 40 anys. Amb aquests bons records, posem ja en el punt final a l'edició d'avui dilluns, 13 de juliol, d'aquest A Cel Obert. Demà i posarem una miqueta més d'actualitat política arran d'aquesta roda de premsa que ha tingut fa breus instants, que podran trobar d'aquí uns instants també penjada ja al nostre web. En fi, demà una miqueta més. Que acabem de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.

0: El preu del petroli es dispara més d'un 9% per l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Donald Trump anuncia que atacaran durament l'Iran durant 2 dies i que restableix el bloqueig naval als seus ports. També diu que aplicaran una taxa del 20% als vaixells que passin per l'estret d'Hormuz. Els Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, ataquen l'Aràbia Saudita. Estabilitzat l'incendi que es va declarar diumenge a Aiguamúrcia i que ha calcinat 150 hectàrees. Tots els veïns evacuats ja han pogut tornar a casa. Se sospita que el foc va ser provocat perquè a la zona se n'han declarat 3 en menys d'una setmana. El PP justifica el comentari racista de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol i l'atribueix al sarcasme. El govern espanyol ha exigit a l'expresident que es disculpi i l'ha acusat de provocar un incident diplomàtic. A França, les paraules de Rajoy sobre l'origen dels jugadors han generat dures crítiques, fins i tot per part de l'extrema dreta. El govern impulsa la modificació dels tràmits per aconseguir les llicències d'obres i espera que es puguin obtenir en un sol mes en comptes dels 12 mesos d'espera actuals de mitjana. L'executiu planteja que professionals externs acreditats per la Generalitat puguin validar els informes sense que hi hagi d'intervenir els tècnics dels ajuntaments. La CUP veu persecució a l'independentisme i l'existència d'un Catalangate en l'espionatge a través del programari Pegasus als exdiputats anticapitalistes Carles Riera i David Fernández. És la reacció de la formació a la desclassificació dels documents del CNI en què s'admet aquest espionatge. La Unió Europea vol establir els 13 anys com a edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la voluntat d'unificar la normativa a escala europea i ha avançat que la proposta es concretarà després de l'estiu. Els artistes El Mago Pop i Aitana s'associen per comprar el Teatre Aquitània de Barcelona. Es tracta d'un projecte a llarg termini que vol contribuir al creixement de les arts escèniques a Barcelona i que es basarà en l'excel·lència artística i la innovació.
1: Esports.
2: El Barça ha començat aquest dilluns la seva pretemporada amb les habituals proves mèdiques i físiques. Només 10 integrants de l'equip hi han estat presents, en contrast amb les absències dels 15 internacionals mundials.